A ICAT, l'estiu sona diferent.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: find me.
1: T'has aturat avui?
2: A ICAF, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
3: Una pausa.
2: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubicat.
2: Sí. Comunicat.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i...

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... El Forner, de l'Osa.
2: Quan aquesta nit m'envolti, ja sortiré al carrer.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: apagaren tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els veïns desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: la xarxa de comunicació local.
1: De desembre. Com cada any, la veu dels nens de Sant Ildefons omple les cases. La gent mira la televisió, escolta la ràdio, creua els dits. Alguns passen el dècim per la panxa d'una embarassada, altres pel cap d'un calb o pel nas de la Bruixa d'Or. També n'hi ha que no el toquen fins al dia del sorteig per no trencar la màgia. Però algú s'ho ha preguntat de debò? Quina és la probabilitat de guanyar el premi gros de la Loteria de Nadal?
2: Bon dia, Laura. Bon dia, Albert.
3: Bon dia.
2: Aviam, aquí el que tots volem saber és... El coneixement de l'estadística ens ajudarà a fer-nos rics? Laura, d'aquest podcast ens sortirem millors.
3: A veure, rics no ho sé, però us puc prometre que descobrireu coses molt sorprenents, perquè avui ens fixem en una pregunta molt concreta. Quina és la probabilitat real de guanyar el primer premi de la Loteria de Nadal? És a dir, el que molts diuen el gordo.
2: Mira, jo no ho sé, però sí que et puc dir una cosa que trencarà els esquemes i les estadístiques.

0: Com sempre dius, perquè ja ens tens acostumats, hem de buscar alguna referència coneguda per poder comparar, no?
1: Ah, doncs mira, hi ha un problema molt típic que moltes vegades fem a classe, que és estimar quants grans d'arròs hi ha en un paquet d'un quilo. Ja veureu que no és tan fàcil. Vosaltres quants diríeu?
0: Uf, aviam, fem que cada granet pesa un gram.
2: 2 mil·ligrams, no?
0: Podria ser, sí, no ho sé.
2: Un gram és molt.
1: Un gram és molt per un gra d'arròs?
2: Sí, home, un gram.
1: Ah, no sé. Sou vosaltres els que heu de fer les estimacions. O sigui, fem una cosa. Si fos un gram, voldria dir que en un paquet hi hauria 1.000 grans d'arròs.
0: Correcte, sí.
1: Això és com l'estimació tirant baix. Tu dius que cada gra pesa...
2: No ho sé, mil·ligrams.
1: Vale, tipus, tu has dit 2 mil·ligrams?
2: 2, 3, no ho sé, més o menys.
1: Vale, vale, llavors, si són 2 o 3 mil·ligrams, o sigui, voldria dir que n'hi ha molts més que 1.000. Vale, però llavors tenim una cota inferior que és 1.000 grans d'arròs.
0: Ah, em semblen pocs. Ara em
1: és veritat, no? Hi haurà més. Què tens que pesa un gram? Un ibuprofeno?
2: Clar.
1: És de...
0: Sí, sí, sí.
2: Són mil·ligrams.
1: Són
2: 600 mil·ligrams.
1: 0,6 grams.
0: Clar, un gram.
1: Aquesta la podem utilitzar. Un gra d'arròs és més petit que un ibuprofeno. Bueno, podem preguntar a la gent del carrer, a veure què pensa.
3: Jo, Sergi, dic que hi ha mínim 10.000.
4: Jo, a lo loco, sin pensarlo, 1.000 granos de arroz. Pero viendo lo que pesa un grano, deben de haber 50.000.
5: Jo digo que ha d'haver-hi uns al voltant, no sé si hem de dir un número exacte o un número així redondo. Si fos un número redondo, diria 50.000.
6: Creiem que hi ha 29.327.
7: Vale, el nostre sac d'arròs posa que hi ha un quilo d'arròs i posa que per 100 gramos hay 348 calories. I hem pensat que més o menys seria el triple, perquè són unes 1.000 calories d'arròs. Llavors, per això hem dit 300.
8: Hem anat comptant els grans un a un amb un got petit que teníem de 25, val? Llavors hem agafat el got de 25 i l'hem anat posant en un got més gran, i llavors hem anat abocant tot l'arròs i llavors després hem fet la multiplicació fàcil.
9: Jo crec que hi ha 5.000 grans d'arròs.
10: Jo crec que en un quilo d'arròs hi ha 4.500 grans d'arròs.
11: Vale, doncs hi ha 20.000. No sé, és que n'hi ha molts, no? Són molt petitons. 20.000.
12: Jo crec que en un paquet d'arròs hi ha 50.000 grans d'arròs.
13: Des d'aquí, Sertit, creiem que un gram no pesa ni 10, 0,05. Jo crec que pesa menys, 0,01, calcularia. I, bueno, calculant, dividint 1.000 grams, no? Partit 0,01 són uns, què, 100.000 grams. Ai, 100.000 grans d'arròs, que seria el meu càlcul aproximat.
14: Jo diria que si és basmati, que és més llarg, potser n'hi ha menys de 50.000. I si és rodó, més.
15: Jo diria que hi ha 15.000. L'explicació seria, crec que hi són uns 30 grams per cada culleradeta i que amb 30 culleradetes omples una tassa mitjana, petitona mitjana. I jo diria que una tassa d'aquestes petitona mitjanes són uns 100 grams. Llavors, si fossin més, doncs a mi seria uns 150 grams. Llavors calculo que 30 per 30.500 i llavors 10 tasses, doncs això, serien uns 15.000. Si de tasses n'hi haguessin menys, doncs m'imagino que entre 10.000 i 15.000.
0: Uf, aviam, llavors quan quedem? Perquè aquí ha sortit de tot. Com podem fer-ho, això, de saber per on va la gent? Una manera per estar segurs, jo crec que seria obrir un paquet i comptar-los tots.
1: Sí, clar, o sigui, pots estar tot el dia fent això. De fet, una bona manera seria aquesta, però, com sempre, l'important, a part de saber els resultats, en matemàtiques també és superimportant ser eficient. Per tant, aquest mètode, per exemple, estaria bé. O sigui, si no tens cap altra opció, doncs ho pots fer, però anem a buscar com coses que puguem anar més al gra, no? Llavors, de fet, quan vam anar preguntant ja va sortir que una bona manera, hi havia gent que deia, pesaria 50 granets d'arròs, miraria a veure quant pesen 50 granets, perquè molta gent et diu que pesaria un, però llavors tens una limitació física, que és que la bàscula, si tu li poses un granet d'arròs, es queda al zero,
2: clar,
1: perquè no pesa, vull dir, no té tanta precisió. Per tant, dius, vale, doncs agafa un grapadet de 50. Vale, i llavors mires...
2: I divideixes entre 50.
1: Exacte, i llavors després ja veuràs quant val un i llavors faràs proporcionalitat per saber quants hi ha en un quilo. Això seria una bona manera.
0: I n'hi ha d'altres, no? Perquè tota aquesta

0: gent que hem sentit del carrer n'ha dit diverses estratègies.
1: Sí, de fet, hi ha una noia que ha dit que posaria granets d'arròs com fent una línia igual de llarga que el paquet, i que llavors multiplicaria els granets d'arròs que li cabien a lo llarg, a lo ample i a lo alt. Llavors faria com el volum del paquet d'arròs, però en comptes d'en centímetres, que li quedarien centímetres cúbics, doncs amb granets d'arròs. Llavors, o sigui, era una bona idea, realment.
2: Vinga, doncs som-hi, no? Estem preparats. Aviam, aquí tenim una bàscula a la ràdio, justament. Sabíem que venia la Laura i que podia passar qualsevol cosa. Què us sembla si mesurem, aviam, quan pesen 50 granets?
0: Vinga, fem la prova.
1: A veure, tu compta'ls bé,
0: Sí, això sembla quirúrgic, Es compto, 47, 48, 42, 50. Vale, vinga, ja tinc 50. Cap a la bàscula.
2: Vale, mira, marca un gram i escaig, per 50 granets.
1: Vale, perfecte, fem la proporció. Si 50 granets pesen aproximadament un gram, arrodonim una mica, vol dir que un granet pesa 0,02 grams, que és el que tu havies dit. Molt bé, molt bé, molt bé. Ara, si el paquet fa un quilo, és a dir, 1.000 grams, vol dir que si, per exemple, dividim 1.000 entre 0,02... A veure, ajuda'm amb això.
0: No, ho he fet amb la calculadora, vull dir 50.000, vale, 50.000 més o menys.
1: Vale.
0: 50.000 granets d'arròs per paquet. Encara que, bueno, hi ha petites variacions, però 50.000, posem 50.000.
1: Perfecte. Vale. Recordeu que tot això ho estàvem fent perquè volíem entendre...
2: Que ens toqués la loteria.
1: Volíem que ens toqués la loteria i volíem entendre si tenir la probabilitat de 1 entre 100.000 era molt o poc. Llavors, si en un paquet d'un quilo més o menys tenim 50.000 granets d'arròs, anem a situar-nos. Anem a fer com si agaféssim dos paquets d'arròs d'un quilo, els buidéssim en un bol i ara així ja tindríem 100.000 grans d'arròs. Vale? Llavors, imagina't que tu tens aquesta muntanya de granets d'arròs, que tens 100.000, imagina't que pintem un gra vermell i el fiquem dins la palangana o el bol on hem buidat els dos paquets d'un quilo, perquè allà tindrem 100.000 grans d'arròs. Uh-huh. I llavors ara, sense mirar, fiques, remenes i agafes un gra a l'atzar. Si el treus vermell, has guanyat el gordo.
0: Uau!
2: Sí, només, o sigui, ara entenc que és 1 entre 100.000.
1: Exacte.
0: Jo aquí veig molt arròs, vull dir, és dificilíssim. Jo ara entenc perquè mai em toca, vull dir...
1: Clar, o sigui, de fet, per això diem que les matemàtiques, quan les fem tangibles, s'entenen millor. Però això no només és probabilitat, és la visualització de que aquella mesura de l'atzar el que voldrà dir, com diguéssim, no?
2: Sí, és un entre 100.000 que et toqui la grossa, però hi ha altres premis.
1: Vale, clar, ara podríem dir...
2: A mi no fareu que deixi de jugar a la loteria, ja us ho aviso, us ho avanço. Amb els antecedents familiars, escolta.
0: Sí, però espera, perquè entenc que hi ha segons premis, tercer premis...
1: Clar, de fet, això justament és la clau de per què la gent juga, perquè si et toca la grossa, molt millor. Però si no, dius, bueno... Algú em tocarà i si no
2: aviam,
1: em tornaran
2: si rasques
1: els diners...
2: Més, exacte. Si et quedes igual o rasques més, ja has guanyat.
1: Clar, l'únic que ara aquí, per exemple, podríem fer un altre... O sigui, no que et toqui qualsevol cosa, sinó podríem dir, val, el que deies tu ara, Albert, de que et toquin un premi gros, i hauríem de definir què vol dir.
2: El 5, no?
1: Dir els 5 primers.
0: Sí. Jo, els premis de la loteria, mai ho he entès.
1: ja, és molt complicat, eh? De fet, podríem parlar amb algú que sí que domini de com va tot això i que ens expliqui quins tipus de premi hi ha i com va allò del dècim, allò de les participacions i tot això.
2: Vinga, som-hi.
3: Som aquí davant del Fanalet del Monjo, és un dels establiments més emblemàtics de venda de loteria de Sant Cugat del Vallès, i ens acompanya el César, que fa una pila d'anys que hi treballa. Sabries dir-nos quan fa que és obert aquest establiment?
4: Doncs més de 40 anys, o sigui, això no et sé, ara no et sabria dir perquè no retinc aquesta informació en el cap, però sí que fa un temps van celebrar l'aniversari i ja fa més de 40 anys que estem.
3: I quan fa que hi treballes?
4: Doncs jo aquí, entre l'estanc que estava aquí a la cantonada i la loteria, doncs porto 26 anys aquí treballant.
3: Déu-n'hi-do, o sigui que les has vist de tots els colors, no? Algun premi gros que hagis repartit?
4: Bueno, no hem repartit allò primers premis i tal, però sí que hem tingut premis d'aquests de pagar hipoteques, que aquí es queda un bastant tranquil.
3: Que no està gens malament, no?
4: No, i tant.
3: Molt bé. Ens agradaria que ens expliquessis una mica com funciona la loteria de Nadal.
4: Vale, doncs...
3: Quants premis grossos hi ha?
4: Premis grossos des del primer fins al cinquè premi, vale? I el repartiment de premis doncs, ve des d'un únic primer premi fins a vuit... cinquens premis, vale? Aleshores, pues, bueno, en aquesta escala n'hi han dos premis de segona categoria, n'hi han els premis de tercera, els de quarta, vale? I després, bueno, n'hi han les conegudes pedrees, que són aquelles del nen que diu 1.000 euros, vale? Aleshores, doncs, després el reintegrament, que és el primer premi, com acaba, és el reintegrament de tots els altres, i aquí acaba el repartiment.
3: I tampoc està malament això de les pedrees. Per això diuen que toca més la loteria de Nadal, no? Però quantes probabilitats creus que hi ha de que toqui el gordo?
4: És complicat. Les probabilitats són complicades. És una cosa que n'hi ha qui ho estudia i fa càlculs i tal i diu que això de que és més fàcil que caigui un llamp i aquestes coses... però és complicat. No ens ho posen fàcil, això de canviar la vida tan fàcilment amb un sorteig. Però sí que, afortunadament, n'hi han guanyadors cada any. O sigui que...
3: I veneu il·lusió.
4: Sí, i tant. Això...
3: Ens podries explicar com funcionen les sèries al dècim?
4: Vale, o sigui, els números, els 99.999 números que n'hi ha, que entren al sorteig, van expressats per sèries o fulles. Aquestes fulles porten 10 dècims, per això es diuen dècims, perquè són dècimes parts, o sigui, d'aquesta fulla, vale? I aleshores, pues, bueno, tots els premis després estan expressats, quan diuen 4 milions d'euros, realment és 4 milions d'euros per a aquella persona que tingui una fulla sencera, o sigui, 10 dècims. I cada dècim s'emportarà 400.000 euros, que és el premi que li pertany.
3: I quant em costaria a mi comprar una fulla sencera?
4: Una fulla, doncs clar, els dècims es venen a 20 euros, la fulla porta 10, doncs són 200 euros.
3: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, César. Vale, que vagi molt bé el dia.
4: Gràcies a vosaltres.
1: Vale, llavors, després de tota aquesta explicació, que ja veuríem l'ús sofisticat que és tot, ens quedem amb els 5 premis importants. Anem a simplificar una mica el problema perquè així també entendrem. Per tant, anem a comptar que tenim ara 5 opcions de guanyar d'entre les 100.000 possibles, perquè seguim tenint 100.000 números, però ara n'hi ha 5 que em poden donar premi. I això és el mateix que 1 de 20.000, no? Si simplifico. Per tant, ara és una mica millor. Ja he millorat les meves probabilitats, però encara segueix sent poc probable.
0: I Laura, com podem imaginar-nos la diferència entre aquestes dues probabilitats?
1: Vale, doncs mira, tinc una altra manera. Podríem ara fer-ho amb 20.000 grans d'arròs, però que ja hem utilitzat aquesta estratègia abans. Una altra manera, que de fet me la va explicar l'Anton Aubanell, un dels millors professors de didàctica de les matemàtiques que existeix, em va dir, mira, imagina't una població que tingui 20.000 habitants. Clar, ara volem 1 entre 20.000, no?, de la probabilitat. Per tant, anem a pensar en una població que tingui 20.000. I aquí aprofitem per fer un altre problema d'estimació. Què diríeu?
2: Aviam, Sant Cugat ara mateix en té gairebé 100.000. Està en debat. Si ja hem arribat als 100.000 o no.
1: Vale.
0: Una cinquena part de Sant Cugat.
1: Exacte.
0: Anar a buscar. No sé, hi ha pobles petits...
2: Vale,
0: pobles...
2: Aviam, ho busco a Idescat, els primers que em surten. Amposta, Esparreguera, Manlleu, Vilassar de Mar, Sant Just d'Esvern, Banyoles, Franqueses, Roses, Sant Quirze o Calella.
1: Vale. Doncs mira, Calella mateix. Ara us imagineu, agafem que Calella té 20.000 habitants, més o menys, eh? I doncs imagineu-vos que jo tinc un amic de Calella que un dia em va deixar un llibre i li he de tornar. I jo què sé que tu, Albert, aniràs aquest cap de setmana. I et dic, ostres, ja que vas a Calella, espera't, que li he de tornar un llibre a un amic, té, et dono el llibre i quan aparquis, el primer que trobis pel carrer, dona-li el llibre, que serà el meu amic i així li tornes.
2: Vale.
1: Què, creus que serà el meu amic realment o no?
2: Oh, depèn d'on aparquis, s'aparca davant del bar i depèn de l'hora, no?
1: Exacte.
0: I agafem els sensats, perquè no s'hi van a tornar el llibre
1: clar,
0: el dia clar. De la cantada de veneres, que ja
1: clar,
0: la població
1: allà...
0: es multiplica.
1: Buf. Doncs això seria una altra manera de visualitzar com de probable és algo que tens de probabilitat 1 entre 20.000. T'has d'imaginar això, no? Que li donaries l'atzar al llibre a algú i, buf, seria just el meu amic o no?
2: Clar.
1: Clar, totes aquestes coses ajuden molt a fer-te la idea de què volen dir aquestes probabilitats a nombres grans.
2: Ens estàs desil·lusionant, Laura?
1: No, però les matemàtiques són les matemàtiques. Després hi ha la il·lusió, que contrarresten les matemàtiques, però...
0: Però és molt potent això de convertir la probabilitat en una imatge que podem entendre, i així li donem sentit, doncs, aquests 1 partit 100.000 o 1 partit 20.000 i les probabilitats de que toqui o deixi de tocar.
1: Exacte, fer aquestes analogies visuals, al final buscar experiències properes amb lo de l'arròs, les poblacions o concerts o el que sigui, tot ajuda a posar cos a la probabilitat. I al final, com sempre, a donar sentit numèric. I ara és un sentit numèric d'una probabilitat, que no deixa de ser la mesura de l'atzar. Vull dir que no és trivial, eh? És complicat. Resumint una mica... O sigui, aquí cal diferenciar entre saber calcular la probabilitat d'una cosa i diferenciar el fet de donar sentit numèric a l'atzar per entendre aquesta probabilitat. O sigui, tu la calcules, però després l'has d'entendre què et vol dir això. Després, també, una segona cosa és que és important comparar amb altres contextos de probabilitats anàlogues, potser més quotidianes o significatives, per fomentar la comprensió. I un altre cop, o sigui, has d'anar creant aquestes referències. I després a l'aula, o amb els vostres fills o amb els familiars, o sigui, treballar l'atzar en un context que fa que els alumnes no només aprenguin, sinó que comprenguin el que estan fent. I això són com... tres coses que ens podem endur del capítol d'avui.
2: I el millor, que les mates i la il·lusió poden conviure en temps nadalencs.
0: Exacte. Les mates, un cop més, ens ajuden a posar llum sobre la sort i entendre que potser la millor inversió nadalenca no és la loteria.
2: Això ha estat tot per avui. Som la Cristina Mur,
0: l'Albert Saumell
1: i la Laura Morera, qui et recorda que la sort és cega, però les matemàtiques obren els ulls.
5: Estimem les mates, un podcast que et farà deixar d'odiar les matemàtiques. Bring the heat.
6: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
7: L'hora del podcast.
8: Recupera aquest i altres podcasts a la plataforma La Xarxa Més. www.laxarxamés.cat
9: Comencem per l'entrada de la finca i fem tota la volta a la finca, tot al redador, tot, fem tot el perímetre de la finca. No, fem tot el perímetre, perquè hi ha venes que poden ser d'entrada, quan entres, i n'hi ha que van travesseres. Llavors, és una manera de, doncs de si hi ha un creuament de venes, poder localitzar. Anem tirant, no noto res, anem poquet a poquet, Ara noto alguna cosa, una miqueta, molt poca cosa, però deu ser una vena molt petita. Per tant, ja no diem mai res, ja me la salto. Pot ser una humitat, pot ser carbonat calci, que també marqui, o senyali per l'aigua. Continuem. Mira, en aquest cas, a veure si ens tenim de sort, en trobarem. Marca alguna cosa. A veure, anem tirant, anem pujant.
10: De moment les varilles estan en paral·lel, això vol dir que no hi ha res.
9: Res, de moment res. Res. Ni es belluga ni res. Anem pujant. Ara, veus, vas veient? Es tomben, jo les aguanto, les intento aguantar, però m'acaben picant el pit. Vena, això és una vena.
10: Ara han fet la volta, aquestes varilles.
9: Ara han fet la volta, sí. Ara passo la vena, tu mateix ho veuràs, i elles se van recol·locant, vull dir, com estaven al principi, ja està, i ja per la pròxima, si és que n'hi ha cap més.
10: Benet, com s'explica això? És a dir, jo et veig amb les varilles, no sé si això ho mous tu, i després com pot ser, no?, que només amb aquests dos ferros, amb un pèndol, acabem trobant un pou. Això quina explicació té?
9: Això per mi no té cap explicació, perquè jo no hi crec. Però passa. Vull dir, no et puc dir res més, no crec que et passa. I ja et diré més clar. Ho proves tu, a veure si tot funciona. Diuen que si són camps magnètics, que si el nostre cos està més preparat per rebre aquests magnètics. Els geòlegs no hi creuen, evidentment, i quan ho veiem amb un geòleg no hi creuen. No sé, però mira, des de l'antiguitat que s'ha fet així...
10: Escolta, fem això que em deies, canviem els instruments. Jo et deixo el micròfon i la gravadora, sí. I jo agafo les varetes i em vas explicant.
9: Molt bé.
10: Val, tu em vas explicant, com ho he de fer.
9: Mira, agafa les varetes, apoya't els dits aquí, aguanta fort, posa-te-les així ben obertes, els colzes que et toquin el cos, I llavors pensa mai, bueno, no sé, jo penso amb l'Ebre, per exemple, no sé, has de buscar aigua, tu busques aigua, vols aigua, i molt a poc, perquè tu ets molt nou, en aquest cas no sé si et funcionarà encara, ves fent, ves caminant, quan notes una veïta oscil·lació t'apares. La notes ara, jo veig que et fa alguna cosa, se't creuen, te l'has passat, però se t'han creuat. Algo t'ha senyalitzat. Ho has fet tu? Tu has fet tu amb les mans?
11: Jo aparentment no.
9: Ho has fet tu? Doncs no? Bueno, això és el que em preguntaves, no? Vull dir, jo aparentment tampoc, ara. Bueno. No sé.
12: Quatre gotes. Una mirada al futur de l'aigua.
10: La mística dels saurins pot arribar a despertar passions, també escepticisme, no tothom hi congregue, però jo encara estic impactat pel que he viscut. Compartirem una altra experiència en el programa d'avui, també sorprenent, al municipi d'Alforja, i de troballes amb tècniques ancestrals a tecnologies de futur, perquè avui també apuntalarem com hauria de ser la transició hídrica a Catalunya segons els enginyers. Bé, per quina Catalunya ens hem de preparar? Quants habitants serem el 2050? Començarem parlant, però, dels aqüífers, amb els quals també haurem de comptar en un futur. Els coneixem i aprofitem prou?
12: L'aigua subterrània beu, en bona part, de la pluja. Significa el 70% de les infiltracions que reben els aqüífers. Tot i que també pot rebre aportacions de rius o altres masses d'aigua, o bé de filtracions de les nostres canalitzacions, per exemple. En qualsevol cas, el ritme de recàrrega d'un aqüífer no és ràpid, ja que només aprofita de mitjana el 10% de l'aigua de pluja. El cert, però, és que varia en funció de les característiques de cada zona. Mentre les rieres del Garraf aprofiten el 27% de l'aigua de les precipitacions, la infiltració de les rieres litorals del Gaià són inferiors al 4%. Segons els estudis de la Generalitat, amb registres anteriors a la darrera sequera, als anys normals, Catalunya extreu el 76% dels recursos subterranis disponibles. I, en canvi, en períodes secs, la demanda s'enfila fins al 115%.
13: Quatre gotes, el podcast sobre la sequera.
10: Damià Barceló és expert en recursos hídrics, professor universitari, va ser director de l'Institut Català de Recerca de l'Aigua i és una de les veus, podríem dir, més acreditades a casa nostra, també reconeguda a nivell internacional. Benvingut al programa.
14: És un plaer estar aquí per parlar-vos del tema aquest de l'aigua.
10: La Catalunya del futur ha de comptar amb els aqüífers?
14: Sí, la Catalunya del futur, com la d'ara, de comptar amb tot. Aqüífers, aigües residuals tractades o regenerades, desalinitzadores si estàs al costat del mar, hem de comptar amb tot, perquè a veure, els recursos són limitats.
10: Pel que fa a l'ús d'aquests aqüífers a Catalunya, s'han aprofitat en excés, s'han sobreexplotat els últims anys?
14: Sí, un dels problemes greus que tenim els aqüífers és la contaminació de nitrats, degut a les activitats agrícoles, bàsicament, agrícoles ramaderes. Per tant, el tema dels nitrats està allí, molts d'aquests pous no es poden fer servir, no es poden utilitzar. S'estan recuperant i s'han recuperat pous, per exemple, el cas del Besòs a Barcelona. Algunes d'aquestes aigües s'estan fent servir per regar, no per usos, diguem-ne, d'agrícoles, però hi ha una feina importantíssima amb la recuperació d'aquests aqüífers. Per tant, és important i pensem que l'aqüífer sempre està connectat a l'aigua superficial, és a dir, quan veiem un riu, el riu porta aigua perquè hi ha aqüífers, eh? Per tant, si no porta aigua és que no hi ha aqüífers, eh? Vull dir, aleshores, tot això s'ha d'anar cuidant, i per el tema de recuperar un aqüífer és costós i degut a la gran activitat ramadera de Catalunya i agrícola, doncs això és molt complicat, perquè pensem que Catalunya, el sector agroalimentari, representa més del 25% del PIB. Això vol dir, doncs, 8-10 milions de porcs, aviram, etcètera, etcètera. Clar, hi ha una activitat agrícola important i això ha de ser sostenible. Per tant, com ho fem? Això és un tema que jo pregunto, com ho fem?
10: En qualsevol cas, quan hi ha un aqüífer contaminat, es pot salvar. És a dir, aquesta contaminació és reversible, es pot arribar a recuperar.
14: Sí, però s'ha de tractar el nitrat, s'ha de treure, s'ha d'eliminar el nitrat. O sigui, els nitrats estan a uns nivells molt alts, superiors a la directiva europea, a la majoria de Catalunya. O sigui, avui en dia és vulnerable. Ja és un tema que tenim un problema, i Catalunya i Espanya també, eh? Vull dir, no és només aquí. és un tema important. A part que hi poden haver-hi d'altres coses, com antibiòtics, pesticides, a zones agrícoles, zones, per exemple, blat de moro, zones on hi ha molta activitat agrícola, doncs hi ha pesticides, antibiòtics, perquè, clar, els ramats, el bestiar, doncs, necessita antibiòtic. I aleshores, tot això va passar també a l'aqüífer. Per tant, l'aqüífer són importants, i s'estan recuperant, i sé que hi ha un pla de recuperació d'aqüífers amb algunes zones i es poden tractar, però és, no és, vull dir, bé, requereix una tecnologia, inversió, etc. Com tot, una mica, si es vol recuperar l'aigua, en general, el que diem l'aigua regenerada, no? d'una aigua superficial regenerada, una aigua d'una depuradora. Però l'aqüífer requereix això. I aquest és el problema que tenim amb els aqüífers.
10: Més que no pas la disponibilitat d'aigua.
14: A veure, d'aigua n'hi ha... D'aigua n'hi ha, i més, bueno, aquest últim any que ha plogut. La disponibilitat d'aigua a Catalunya tindrem sequera, els experts, jo sóc expert en parcialment en temes de sequera, però vull dir, bé, m'hi he hagut de posar els últims anys. Diuen que són episodis que repeteixen cada 7, 8, 10 anys. Pensem que l'última forta va ser el 2008. Per tant, aquí a Catalunya ens hem d'espavilar, és a dir, les inversions del govern català previstes que he vist ara i que aquest nou govern respecte a l'anterior estan respectant és per augmentar la disponibilitat d'aigua i arribar als 280 hectòmetres cúbics en el que seria aigua desalinitzadora i aigua regenerada, no? I si podem tenir aquests 280 hectòmetres cúbics, que no depenen de la pluja, perquè aquí el que no pot ser és que avui en dia depenguem de la pluja com l'edat mitjana, és a dir, el que no pot ser és que si no plou no hi ha aigua, no, home, vull dir, a veure, avui en dia tecnologies, Israel no depèn en absolut de la pluja. Per exemple, Israel té en aquest moment tres grans desalinitzadores que li donen 550 hectòmetres cúbics per any. Ara s'han de començar a fer aquestes inversions perquè pel proper episodi de sequera que ens agafi més preparats, no? Ens agafi millor.
10: Seguim estirant el fil de la contaminació, que és el primer que havíem obert, perquè, de fet, vostè també ha estudiat la contaminació per microplàstics. Quan parlem d'això, sovint ens ve la imatge de mars, d'oceans, però en l'aigua potable que acabem consumint nosaltres a casa nostra, també té efecte aquesta problemàtica?
14: Bé, en principi l'aigua potable n'hi ha d'haver-hi molts menys perquè el microplàstic, l'aigua potable, passa molt més tractament, és a dir, qualsevol aigua porta tractament. L'aigua potable, en principi, a dades d'Europa, hi ha molt poc, n'hi ha, però molt poc, o sigui, els nivells estaríem parlant de poques partícules de microplàstic. L'aigua residual que va als rius n'hi té més, i també no només l'aigua del riu, sinó també els sòls. És a dir, quan estem regant amb aigua regenerada o aigua de riu, el sòl també es contamina. Això és un greu problema, per exemple, a Xina. Aquí a Espanya s'ha estudiat poc, s'està estudiant ara. Inclús les plantes poden absorbir part d'aquest microplàstic i passar a la planta. Per tant, el microplàstic és un tema que està tot arreu perquè estem abusant també de l'ús de microplàstics, s'estan trencant, són partícules que es trenquen, es fan els micro i els nanoplàstics, i això arriba tot arreu. I a més, els micro i nanoplàstics el que fan són absorbeixen d'altres contaminants, de manera que això passe a tota la cadena. És a dir, el microplàstic no només és plàstic, sinó que també, per exemple, conté antibiòtic. Pot contenir.
10: La disponibilitat d'aigua subterrània a Catalunya és coneguda? És a dir, tenim una radiografia clara dels recursos que hi ha, o en aquest sentit hi ha camí per recórrer, ens podem arribar a esperar noves troballes?
14: En principi, hi ha els grups d'hidrologia o d'aigua subterrània a Catalunya són gent molt coneguda i saben el quantitat que hi ha. Per exemple, Barcelona sé que hi ha 40 hectòmetres cúbics, perquè ho ha repetit moltes vegades, el que és la ciutat de Barcelona, que és molt 40. El que passa és una cosa és el recurs que hi ha i l'altra el que pots aprofitar. O sigui, no pots buidar un aqüífer. Perquè hi ha un altre tema. Si tu, per exemple, buidessis molt els aqüífers, el que està passant ara amb algunes parts del món, que el terreny baixa. Si tu explotes molt l'aqüífer, al final el que tens és una baixada del terreny. Això està sortint a la premsa, no? Per tant, a Catalunya sí que hi ha aigua subterrània i molts pous, a la zona de Tarragona, moltes... Se sap les quantitats que hi ha, però la qualitat, amb tot arreu, ja t'he comentat, hi ha un problema de qualitat i un problema, clar, si l'aigua no té qualitat, què en fas de la quantitat si la qualitat no és bona?
10: El desenvolupament industrial i demogràfic del país en aquest futur pròxim arribaran al punt de posar al límit la disponibilitat d'aigua?
14: Bueno, jo crec que si es fa bé, no. Clar, si es fa bé, no. Aquí hi ha una discussió que va sortir quan hi havia la sequera, que donem aigua als regants o aigua als turistes, no? Perquè, clar, si un turista es dutxa tres vegades al dia, el consum d'aigua a Barcelona ve a ser d'una persona de Barcelona 100 litres al dia. Un turista, si gasta 300, clar, escolta, vull dir, a veure, què fem aquí? Vull dir, aquí arriba un moment que dius, si creix molt el turista, que dona molts diners, d'acord? Però després hi ha tot el sector ramader, agrícola, que és a Catalunya, com t'he dit, és el 25%. També s'ha de... Aquí hi ha un tema que no he dit, que s'ha de millorar molt el sistema de recs. Aquí a Catalunya hem anat una mica endarrerits, per exemple, el canal d'Urgell està fent les inversions que ha començat a fer-les ara, però les havia fet fa 50 anys. Per exemple, el que són els sistemes de recs agrícola a Múrcia, a Alacant, són molt millors. O sigui, el que és la part de Llevant, que han patit molta aigua, ho han fet millor a Almeria, per exemple. Aquí a Catalunya han tirat massa de veta de l'aigua del Recamanta, no?, que es diu. Per tant, aquí jo crec que l'agricultor també ha de fer els deures d'utilitzar menys aigua i millor. Si es fa això no hi haurà problema, si no es fan aquestes inversions no, perquè llavors tenim una aigua de sequera, els embassaments no donen prou d'aigua. Si no s'haguessin fet les desalinitzadores que es van fer a la renda del 2008, que es van fer els 80 hectòmetres cúbics que teníem, doncs no haguessin tingut problemes, haguessin de venir potser aigua amb vaixells o un transbassament, a veure. Però com que sabien fer una petita inversió, doncs s'ha aguantat, se n'havien d'haver fet més, però no es van fer. El que jo vull dir és que hem de pensar què s'han de fer. És a dir, això s'ha de fer i després s'ha de fer una bona gestió política des del govern, jo crec, dels recursos, i dir, bé, si som 10 milions, doncs, bueno, com ho gastem, qui gasta aquí, quin és el màxim, etc.
10: Damià Barceló, gràcies per compartir la seva visió amb nosaltres.
14: Gràcies a vosaltres, i un plaer.
12: Els estudis de l'ACA expliquen que sovint s'extreu més aigua dels aqüífers que la que poden proporcionar de forma sostinguda. En anys amb un règim de pluviometria normal, més del 30% de les masses subterrànies presenten un índex d'extracció per sobre dels valors recomanats. El cas és que, en anys secs, la situació es tensa en la meitat dels aqüífers perquè es sobreexploten. A més de posar-los al límit de la seva capacitat, Catalunya té un problema amb la qualitat de les aigües subterrànies, ja que el 35% s'han declarat en mal estat químic, sobretot per contaminació de nitrats. En resum, de les 70 masses d'aigua subterrània que s'identifiquen en el Pla de Gestió de la Generalitat, només 16 presenten un estat bo, és a dir, que aproven pel que fa a qualitat i també en termes de quantitat en relació al ritme d'extraccions.
10: Els aqüífers se segueixen explorant força en èpoques de sequera, sobretot, però cal tenir en compte que l'extracció, tal com la coneixem avui en dia, és un invent prou recent, des que hi ha sistemes de bombament potents i des que perforar, per exemple, més de 100 metres de profunditat es resol amb una certa facilitat tècnica. L'altra opció que ara es comença a plantejar és la d'utilitzar aquests aqüífers com a dipòsits d'aigua, és a dir, que quan tinguem molta aigua siguem nosaltres els qui la injectem al subsol. Una fórmula, per exemple, que en Damià Barceló també validava i que justament és una de les opcions que planteja l'Observatori Intercol·legial de l'Aigua, amb qui ho conversarem de seguida. Abans, però, us volíem explicar una d'aquestes troballes en temps de sequera i, per tant, en un context de màxima urgència.
13: Quatre gotes.
10: La història dels saurins ens connecta amb el municipi d'Alforja, al Baix Camp, que, com tants altres, en aquesta última època de sequera, els van trucar. El cas d'Alforja podríem dir que va ser diferent, la seva història va ser una altra. Parlem amb el seu alcalde, Joan Josep García, benvingut al programa.
11: Hola, bon dia, Gerard.
10: Si no m'equivoco, vosaltres vau rebre una trucada força sorprenent.
11: Va ser molt sorprenent. La trucada la vaig rebre del saurí, del Joan, que em va trucar perquè em va veure amb un tall que va sortir per TV3.
10: I explica'ns com va anar aquesta trucada.
11: En aquella situació, Gerard, que estàvem patint de l'any 2022-23, en aquella sequera que hem estat patint tots plegats, et truca un saurí i et diu que des de casa seva sap on puc fer un pou per poder tenir aigua. Doncs el primer que penses és que se t'estan enfotent.
10: Clar, que és una broma telefònica, potser.
11: És una broma telefònica, se n'enfoten de tu. No, jo dic, ostres, dic, aquest, vull dir... I llavors, no, llavors parlo amb ell i li dic, escolta, dic, mira, jo ja tinc prou feina per poder tirar endavant això, com perquè em vinguis a trucar-me a fer-me aquesta gracieta. I em diu, no, sóc un saurí o sóc una persona que estic molt vinculada en el món de l'aigua i l'aigua la tens a tal lloc. Bé, quan un està desesperat en una situació que nosaltres estàvem, doncs, bàsicament, t'aferres al que sigui, i llavors, doncs, bé, vaig anar en aquell lloc que ja em deia. Resulta que en aquell lloc on nosaltres el vam acabar fent el pou, doncs aquell noi també fa anar el pèndol i tot això, i s'ho va mirar i va dir, home, doncs sí, sí, pues igual sí que té raó, i aquí hi ha aigua. I llavors, doncs, el que vam fer, els vam anar a buscar, més amunt de Lleida, amunt al seu municipi, i el vam portar aquí, i llavors vam acabar de mirar-ho en el terreny. I sí, sí, era efectivament on havia dit ell, doncs llavors vam fer les proves allà en el terreny, i llavors em va dir que hi havia una veta a diferents alçades, a diferents profunditats, i que hi havia aigua, que hi havia molta aigua. Queda't amb l'anècdota, Gerard, perquè han acabat per la Benestar, que ell em va dir que hi havia diferents vetes, però que la veta més interessant estava a partir dels 150-160 metres de fondària. Ell em va dir que hi havia aigua als 20 metres, als 40, als 80 i gairebé cap als 150, i llavors van començar a fer la prospecció, i sí, sí, als 20 metres ja va començar a sortir aigua, i clar, quan tu vas començar a sortir aigua amb una sequera tremenda, doncs clar, és com vaig pensar en aquella gent del petroli, no? És com si trobessis petroli. Enmig d'una sequera tremenda, doncs va començar a sortir aigua. I la veritat és que per motius logístics vam fer el pou a 150 metres, perquè qui ens podia fer el pou ens ho podia fer amb aquesta fundària, perquè és la màxima que tenia. Traiem uns 9, entre 9 i 10 metres cúbics hora al començament. Treia aquesta mitja dels 9 metres cúbics i llavors vam quedar sobre entre 7 metres cúbics l'hora, que 7 metres cúbics l'hora, això perquè tinguis en compte, ho traslades amb els camions, amb els cisternes, estem parlant de 4 o 5 camions cisternes diaris.
10: Doncs ens quedem amb aquesta anècdota, va. Recordem, referència de 160 metres de profunditat, perquè aquesta història que avui expliquem no acaba aquí. Encara hi haurà una segona trucada del Saurí, però estirarem el fil més endavant. Alcalde, ens retrobem aviat.
11: Moltes gràcies.
10: Tornarem a parlar de saurins i també de mites i llegendes al voltant de l'aigua. Hem fet un encàrrec al Joan Pellicer, qui va ser director del Servei Meteorològic de Catalunya. Ell ha estat un dels nostres guies en aquest trajecte del Quatre Gotes i, entre d'altres qüestions, li hem demanat que ens confirmi, o bé ens desmenteixi, algunes creences al voltant d'aquest recurs natural. Abans d'acabar el capítol, el saludarem, però abans el que fem és anar cap a Barcelona perquè ens hem citat amb l'Observatori Intercol·legial de l'Aigua. Es tracta d'un punt de trobada dels col·legis d'enginyers industrials, agrònoms, camins, canals i ports i d'economistes que es van aplegar en aquest observatori just en el context de sequera per establir quin hauria de ser el full de ruta a la transició hídrica de Catalunya. En períodes de sequera o quan més ens ha faltat l'aigua, sempre hem estat pendents del cel. Fins i tot a casa nostra, i ho veurem aquí al Quatre Gotes, hem estat pendents o hem confiat la solució de vegades a pregàries, fins i tot a processons per demanar ajuda perquè plogués. Pel futur, però, des de l'Observatori Intercol·legial de l'Aigua ens plantegen una altra mirada, un canvi de perspectiva. Marc Oliva, gràcies per entrar amb nosaltres avui al Quatre Gotes.
15: Gràcies a vosaltres.
10: Per garantir aquesta aigua del futur, ja no podem mirar només al cel?
15: No hauríem, és a dir, tenim tecnologia suficient, tenim coneixement suficient, tenim capacitat suficient per, com a mínim, plantejar-nos la idea de no haver d'estar pendents del cel, sinó confiar una mica més en la tecnologia, en la capacitat d'inversió i en la planificació per poder tenir la capacitat suficient en moments de sequera extrema per assegurar el subministrament d'aigua just i equitatiu per a tots els usos.
10: A l'Observatori heu redactat el document Catalunya 2050, base per la transició hídrica, on recolliu, d'alguna manera, els deures que hauríem de fer com a societat per estar preparats per quan arribem a aquesta Catalunya dels 10 milions d'habitants d'aquí a uns 25 anys, el 2050, i que llavors hi hagi aigua per tothom. El context, o com a mínim el punt de partida, no és del tot favorable.
15: El que veiem és que més enllà de les sequeres, d'aquí a 25 anys serem més gent. Apunten les previsions cap a 10 milions i nosaltres, no? És la punt de partida que agafem. Per tant, venim d'una Catalunya de 6 milions d'habitants, som 8 milions i anem cap als 10 milions. És un creixement notable de la població, per tant, més gent hi haurà més demanda d'aigua, previsiblement és gairebé proporcional. I, per altra banda, estem en un context clarament de canvi climàtic, malgrat encara hi ha qui el negui, ja n'estem visquent les conseqüències i, per tant, ens hi hem d'adaptar. I el canvi climàtic, una de les coses que ens diu sobre l'aigua és que tindrem, fins i tot quan tinguem aigua, en tindrem menys. De l'ordre d'entre un 20, un 30, 40% menys, depenent de les previsions i depenent de l'augment de temperatura. Per tant, una mica també està perfecta. Més demanda, menys oferta. Això, com veieu, no casa, ens anem cap a un escenari on fins i tot en moments en què tinguem aigua tindrem una escassetat permanent o un estrès permanent. Això vol dir que viurem tensionats si no prenem mesures quan tinguem aigua, i quan no en tinguem serà molt ràpid el problema, vindrà molt més ràpid que abans.
10: Creixerem un 25%, tindrem un 25% menys d'aigua, necessitarem, per tant, si descomptem aquesta part d'estalvi, necessitarem un 25% d'aigua més. Explica'ns d'on la traurem, aquesta aigua.
15: Efectivament, és a dir, no? Més demanda, menys oferta, per tant, estrès hídric, necessitem més aigua, i aquesta és un dels eixos que nosaltres treballem. Nosaltres plantegem tres grans eixos, dos van enfocats a la quantitat d'aigua, un és hem de ser capaços de ser més eficients en l'ús de l'aigua, per tant, gastar menys, utilitzar menys aigua, sobretot en l'ús agrícola. Hem de pensar que si som més persones haurem de produir més aliments, per tant, utilitzarem més aigua per produir més aliments. Catalunya som un país que necessitem el regadiu per ser productius en l'ús agrícola, per tant, necessitarem més aigua. Per tant, un dels grans focus és l'eficiència en l'ús agrícola, ser eficients no tant per utilitzar menys aigua, sinó per produir més aliments sense gastar-ne menys, sense utilitzar-ne menys. Aquest seria un dels grans eixos. També mesures d'eficiència en l'ús urbà, on, de fet, ja ho hem dit moltes vegades, ja som molt eficients. No vol dir que no haguem d'aplicar mesures, i nosaltres en plantegem, sobretot en la distribució de l'aigua. Hem d'intentar fer la idea aquesta que cada gota compta, efectivament és cert, però el 72% de l'aigua a Catalunya s'utilitza per l'ús agrícola, però el gran gruix d'estalvi està en l'ús agrícola. Per tant, un eix d'estalvi, un eix d'eficiència, i un segon eix que ens aportarà més aigua, que és l'eix de nova aigua, o aigua no convencional. Aquesta aigua no convencional, essencialment, és la desalació, que ja en tenim un parell de plantes funcionant, i que nosaltres proposem incrementar-la amb fins a 6 plantes de desalació i en total uns 360 hectòmetres cúbics a l'any. Desalació i regeneració. I la idea de regeneració és que si ja fem esforços per depurar l'aigua que ja hem utilitzat, l'aigua la passem per una depuradora i per tant ja fem uns esforços, aquesta aigua intentar no abocar-la o a mar o a prop de mar, perquè després l'haurem de desalar, per tant no té massa sentit, intentar regenerar, aplicar un tractament terciari que faci que aquesta aigua pràcticament sigui utilitzable.
10: Una de les altres apostes estratègiques que presenteu en aquest document és la interconnexió de xarxes. Què significa connectar Catalunya amb aquestes xarxes?
15: Bé, és el que et deia, nosaltres plantegem tres grans iniciatives tècniques o tres grans estratègies. Les dues primeres són les que dèiem d'eficiència i nova aigua. Aquestes van enfocades a la quantitat d'aigua disponible, una per estalvi i l'altra per aportació de nova aigua. És aquest mix, aquest equilibri. I un cop tens tota l'aigua, el que diem és que ens falta una capa, que és la capa de resiliència. I la resiliència l'aconseguim amb una xarxa interconnectada. Les xarxes del país no estan connectades. Quan penses en la xarxa elèctrica és molt evident que totes les xarxes estan connectades. Quan tens una fallada en un punt pots subministrar des d'un altre. En el cas del gas també en alguns punts està connectat per diversos llocs. En el cas de l'aigua no és ben bé així. Tenim xarxes molt aïllades i el que proposem és tenir xarxes interconnectades. Per tant, fer un gran corredor a tota la zona litoral i prelitoral, que és on es concentra la major part de la població, per tal de garantir els usos urbans de l'aigua en qualsevol circumstància. Perquè què ens aporta aquesta interconnexió? Ens aporta, un, que en cas d'emergència en una de les zones puguis proveir d'aigua d'alguna altra, només en cas d'emergència. No es tracta de fer trasbassaments continuats, sinó que es tracta de proveir en cas d'emergència. Aquesta emergència pot venir per temes de sequera puntual en alguna de les zones, però també pot venir per contaminació de les masses d'aigua. I dos, i aquest crec que és l'afegit també important, és que, com deia, anem cap a un model on cada vegada tindrà més pes l'aigua dessalada. No? Llavors, ja no només l'aigua ve dels rius, sinó que ve del mar, i per tant, si tenim 5-6 dessaladores distribuïdes pel territori, tenir unes canonades que puguis distribuir l'aigua dessalada cap a un punt o un altre també ens aporta aquesta resiliència extra.
10: Clar, però els malpensats, quan es parla d'aquest projecte, segur que diuen, ostres, potser me l'estan colant, i al final és una altra manera de fer un transvasament encobert.
15: Sí, a més és cert, perquè quan nosaltres sortim a finals del 23, la primera mesura que proposem és justament és aquesta. I a més, nosaltres parlem d'un corredor a tot el litoral, i això són dos trams d'unió, hi ha com tres grans xarxes i proposem dos trams d'unió d'aquestes tres grans xarxes, però posem molt d'èmfasi també en la unió entre Tarragona i la TL, no? l'Aigües Ter Llobregat, i posem molt d'èmfasi perquè en aquell moment, desembre del 23, estem en el pitjor moment de la crisi, de l'última crisi, de l'última sequera, i posem molt d'èmfasi perquè de totes les mesures que hem parlat, si et fixes, totes tenen un període de maduració bastant llarg, és a dir, construir una dessaladora no es fa de nit al dia. Triguem de l'ordre de 4 o 5 anys, entre permisos, pressupostos, projecte, execució, triguem de l'ordre de 4 o 5 anys. Quan parlem de regeneració també trigarem temps, és fer projecte de nou, permisos, projectes, no. Quan parlem d'estalvis, de mesures d'estalvi en l'ús agrícola, trigarà el seu temps, hem de canviar les tècniques de recs, hem de modernitzar canals, són mesures que també són més distribuïdes. En canvi, quan parlàvem de la canonada, parlàvem d'un període de temps molt breu, parlàvem d'entre 8 i 12 mesos, i en 8-12 mesos podríem haver allargat el coixí que teníem a la crisi, insisteixo, en un moment en què les previsions eren dolentes, estàvem al desembre del 23, i que ens anàvem a poder-nos quedar sense aigua en període de menys de 12 mesos. Per tant, teníem 8 mesos aquesta connexió, ens hagués donat 45 hectòmetres cúbics més a la zona de l'àrea metropolitana, però de retruc també a la zona del Ter, perquè al final ens abastim del Ter, i per tant ens hagués donat un sospir, un aire, no?, que no teníem en aquell moment.
10: Parlarem de la regeneració d'aigua amb exemples reals, també de com les ciutats i en especial l'agricultura poden aconseguir aquest objectiu de ser més eficients i, en definitiva, d'utilitzar menys aigua, però ja serà més endavant. Marc Oliva, membre de l'Observatori Intercol·legial de l'Aigua, gràcies per haver-nos resumit aquestes propostes que heu treballat.
15: Gràcies a vosaltres.
8: Estàs escoltant el Quatre Gotes.
10: El concepte de la nova aigua és aquest que hem d'anar fent cada vegada més nostre. Anirà sortint aquí el Quatre Gotes perquè ja ho veieu que està en boca de tothom. Hi ha altres idees que no són tan noves, com que l'aigua de l'Ebre pugui arribar més amunt de la demarcació de Tarragona. Recordareu que el director de l'Agència Catalana de l'Aigua ens deia que ara mateix, això no està damunt la taula, però avui sí que hem escoltat altres veus que aposten per aquesta idea. I us dic que baixarem aviat a les Terres de l'Ebre, on aquesta lluita en defensa del seu riu no està del tot enterrada. Abans, però, que us ho havia promès, havíem demanat al Joan Pellicer que ens confirmés o ens desmentís un mite al voltant de l'aigua. I a vegades és qüestió de fe. De fet, començàvem entre pèndols buscant pous i us podeu imaginar que no tothom confia en ells a l'hora de buscar aigua. Sí que hem confirmat nosaltres que, com a mínim, el Forja va confiar-hi, va treure'n rendiment, però no m'enredo. Estàvem amb aquesta resolució de la petició que fèiem al Joan Pellicer que ens expliqui un mite, i si és veritat o mentida. No ens parlarà dels saurins, sinó d'aigües miraculoses, o si més no, aquelles a les quals en algun moment se li han atribuït característiques curatives. Joan, quin mite ens vols explicar?
16: Home, en trobaríem un que fora intermig. Guaria les criatures que tenien la tos farina, que deien, amb un blanc en concret, deien, aquest nen té té la tosferina, per curar-la ha d'anar a beure aigua de les 7 fonts. Recordem que el 7 és un número màgic que té connotacions esotèriques i tal. I clar, paradoxalment hi ha una part de veritat. En el moment que un nen que estava debilitat, que tenia la tosferina, però que començava a sortir a la tarda, caminava una estona, estava en contacte amb la natura, respirava bé, en condicions higièniques millor, bevia una mica d'aigua i tal, amb el període es podia passar dues coses, o que empitjorés i que fins i tot es morís, dissortadament, o que normalment acabava curant-se. I llavors el meu pare recordava que havia vist a la farmàcia de Montblanc que algú li deia... Què li podrien donar al nen per curar la... acabar de curar la tosferina perquè ja ha begut aigua de les 7 fonts? Per tant, és un mite, mig veritat, mig mentida.
10: Gràcies, Joan. Una creença que trobaríem en molts altres llocs, per exemple, l'aigua miraculosa de Sant Magí de la Brufaganya, que els tarragonins van a buscar encara avui en dia amb carros a més de 60 quilòmetres de distància a la Conca de Barberà i que dona inici a la festa major petita de Tarragona. També l'aigua com a sinònim de benestar, de purificar-se amb les aigües termals que ens han acompanyat des de l'antiguitat.
13: Quatre gotes.
10: Ara potser tenim molts altres ingredients, serveis i motivacions a les nostres vides, però històricament és cert que hem estat molt connectats i estretament vinculats amb la presència d'aigua. Vaja, de fet, coneixeu aquella màxima, no? Sense aigua no hi ha vida. I potser també us sona aquest altre lema. Lo riu és vida. En la pròxima cita, territoris, pobles, lluites i aigua, aquí al Quatre Gotes.
12: Quatre Gotes, una coproducció de La Xarxa i l'Espluga FM Ràdio. Amb el suport de l'Espluga Audiovisual i la col·laboració del Port de Tarragona, el Museu Terra i el Consorci d'Aigües de Tarragona.
6: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a La Xarxa Més.

de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor. Avui va de viure com un gat. T'imagines tenir una vida de gat? Jo tinc tres gates, la Grissi, la Negri i la Princess. Te les he dit per ordre de pes. Són les meves mestres de quatre potes, que amb les seves vides aparentment senzilles, són veritables filòsofs del benestar i la creativitat. I si et preguntes què podem aprendre dels gats, pren nota, perquè ara t'ho explico. Primera lliçó, disfrutar del moment present i ser feliç amb el que tenen. Tenen la capacitat de fer-ho tot tan intensament que si volen dormir, dormen profundament. Si volen prendre el sol, busquen ni que sigui un raig que entra per la finestra i s'estiren per gaudir-lo al màxim. Lliçó 2. Trobar alegria i possibilitats de passar-ho bé amb qualsevol cosa. Les ganes de jugar dels gats fan que vegin una simple caixa de cartró com un castell i una bola de paper com una presa valuosa. I és que la creativitat neix de veure el món a través d'ulls curiosos i juganers, recordant-nos que sovint les millors idees sorgeixen de jugar sense por, sense patrons. Ens anem a la lliçó 3, la paciència i l'enfocament. Si veuen una presa, poden passar hores i hores i hores contemplant, immòbils, esperant el moment perfecte per actuar. No perden el focus. Lliçó 4, tenir cura d'un mateix és prioritat. Els gats cada dia es prenen un temps per netejar-se, per fer estiraments, per assegurar-se que estan en la millor condició per gaudir de les seves aventures. Així ens ensenyen que cuidar de nosaltres mateixos és el primer pas per viure una vida plena i creativa. I lliçó 5, ser curiosos i exploradors. Tot i que poden ser uns mestres en l'art de la contemplació, mai no deixen passar l'oportunitat d'explorar. Sigui una engruna que han trobat a terra, la roba neta acabada de plegar o veure volar una mosca. D'això aprenem que hem de tenir sempre curiositat i estar oberts a nous aprenentatges i experiències. T'havies parat a pensar en aquestes lliçons de vida? Doncs ja ho veus. Viure com un gat és l'art de viure bé, no creus?

0: Calaix Actiu, literatura infantil i juvenil, amb les recomanacions de Misha, prescriptora cultural.
1: Hola, hola. Per començar, us recomano un àlbum il·lustrat per a nens i nenes a partir dels 5 anys, publicat per Apuyuelo Ediciones, l'últim grapat de cendres. La sinopsis diu: la iaia ha canviat. Ja no és aquella que explicava històries i provocava rialles. Ara ja no pot fer tot el que feia. Els seus 4 nets, amb els quals manté un vincle especial, són la seva única alegria. Quan ella mor, la tristesa envaeix els cors de tota la família. Què faran els nets amb cada llàgrima i cada record? Què passarà amb l'últim grapat de cendres? La resposta és a les seves mans. Una història senzilla i emotiva sobre l'amor que, amb la màgia de la memòria, persisteix més enllà de la vida. Les autores són Sara López Calvo i Esther Parera Pous, dos mestres d'educació infantil que han treballat juntes durant molts anys i s'han volgut unir per recollir una manera amorosa d'acompanyar la mort d'un ésser estimat, i esperen que la lectura d'aquesta història doni peu a poder parlar de la mort sense tabús amb els infants. Un llibre que ens fa pensar en el cicle de la vida, en totes les persones que han fet possible que nosaltres siguem aquí i en com mantenir viu el seu record. I d'altra banda, per a un públic més gran, a partir dels 8 anys, però que també poden gaudir els adolescents, us recomano el nou còmic de la Miriam Bonastre, Valentina de Bonblanc, publicat per Entre Dos, el còmic que s'ha convertit en la primera sèrie d'animació en català feta a Catalunya d'estil anime. I es diu igual, Valentina de Montblanc. La princesa Valentina emprèn un viatge ple d'aventures per diferents indrets del país. Al llarg del camí es trobaran personatges mítics de les rondalles i llegendes catalanes, com en Patufet, Sant Jordi, el gegant Puigmal o el Mag Soc, que és ni més ni menys que el nostre tio. Un còmic que combina acció, humor i fantasia per revisitar els contes de sempre amb una mirada nova. Sembla que el folclore català últimament està de moda i crec que Valentina arriba en un molt bon moment per seguir reivindicant les nostres llegendes i tradicions. I a més de la mà de Miriam Bonastre, una autora supervendes que va triomfar amb la trilogia de Hooky, també disponible en català, i que és una aposta segura per enganxar petits i joves a la lectura. Paraula de Misha. Si voleu més recomanacions, no oblideu seguir-me a les xarxes com a misha-ql i al web paraulademisha.com. Fins a la propera. Adeu!
0: Llibres infantils i juvenils amb Misha, prescriptora cultural.
2: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 7, us parla Maria Lara. En mobilitat, de moment, situació tranquil·la a les carreteres amb només una avaria a la 2 a Òdena, direcció Barcelona, que deixa un carrer tallat. Pel que fa al servei ferroviari, la circulació de les línies R13 i R14 es restableix avui entre Lleida, Pirineus i les Borges Blanques després del robatori de cable que va interrompre el servei la setmana passada. Tot i això, es manté encara el servei alternatiu per carretera entre Lleida i la plana Picamoixons, mentre DIF continua reparant els danys en la infraestructura. I també en mobilitat, un incendi en un túnel entre les estacions de Clot i Glòries de l'L1 del metro de Barcelona ha deixat 137 persones afectades, 131 amb ferides lleus i 6 menys greus, i 39 de les quals han estat traslladades a centres sanitaris. Els bombers van evacuar unes 120 persones i van extingir ràpidament el foc. El servei s'ha pogut restablir, de fet, amb normalitat aquest matí a primera hora, i TMB investiga ara si l'origen de l'incendi va ser el despreniment d'una peça del revestiment del túnel. I en clau política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat que a partir d'avui Catalunya donarà suport a l'extinció dels incendis forestals que estan castigant el país, enviant dos combois de bomberes i bombers catalans. El dirigent ha concretat que cadascun dels equips comptarà amb 27 efectius i que un marxarà des de Lleida cap a Madrid i l'altre es dirigirà a la Vall d'Uixó, a la província de Castelló, des d'Amposta. En aquest sentit, diversos municipis de l'Alt Urgell han restringit també aquest estiu l'accés a gorgs i rieres per prevenir precisament incendis i evitar massificacions i actes incívics. Bassella i Coll de Nargó han regulat els accessos mitjançant decrets municipals vinculats al Pla Alfa, mentre que Organyà ha tancat espais de bany per recomanació també dels agents rurals. I la Generalitat i Vietnam Airlines estudien

0: Avui els 38 graus a Ponent i valors generals entre 34 i 36 a gran part de l'interior, mentre que el litoral augmentarà també la sensació d'aixafogor. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: L'estiu és més bonic quan es comparteix. També la música que tot just comença. Aquest estiu fem una aposta senzilla. Donar veu a qui tot just comença a fer-se escoltar.
1: Hola, sóc la Jana i aquesta és Honolulu, la cançó d'estiu de La Veu.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

Baixa les finestres, puja el volum. Aquest estiu, a la veu.

son para ti. Temprano

pensando.

el so dels dies més llargs de l'any, la ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
1: L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: dices tu nombre, por favor?
1: Mi nombre, Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, Peyu, con I.
0: Bien, Peyu.
1: Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
2: Bon dia, Peyu. Soc la Laia. En què et puc ajudar?
3: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.
4: Hola, sóc la Jana i he fet aquesta cançó que es diu Honolulu. És una cançó feta amb molt de carinyo, així que espero que us agradi molt.

Aquesta setmana al Mixtures escoltem Afrobeat i ho fem a través de conèixer la figura de Dele Sosimi, qui va estar director de les formacions de Fela Kuti i de Femi Kuti durant molts anys i que des de ja fa temps va en solitari. Dele Sosimi, figura de la música nigeriana, de la música feta des de Londres, que escoltarem aquí al Mixtures amb diferents gravacions de diferents anys, i ho farem això, escoltant i dedicant un programa a l'Afrobeat, com sempre aquí a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

El so dels dies més llargs de l'any. La ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: Estem escoltant la guitarra i la veu de Josh Rose, aquest cantautor de folk i indie pop dels Estats Units. De fet, el Josh Rose va néixer a Nebraska, després es va traslladar a Tennessee. Tot això són referències que surten a les seves cançons, però és que darrerament potser l'heu vist actuar bastant per aquí, per casa nostra, perquè està ja fa temps vivint a València. Es va casar amb la seva parella, la Paz, li va dedicar un tema, She's Spanish, I'm American, i vaja, que com que el tenim vivint a València, doncs està molt bé, tenim un cantautor de qualitat, molt maquet, que de tant en tant puja cap a Catalunya a fer concerts. Val la pena, si aneu a un dels seus concerts, perquè són de veritat especials. Josh Rose, amb aquest tema Winter in the Hamptons, que us sona això dels Hamptons, Sí. És la zona on estiuegen els novaiorquesos més potents, econòmicament. Vaja, que és la zona de rics d'estiueig, d'allà de prop de Nova York, perquè cau a Long Island, a l'estat de Nova York, a propet de la gran ciutat, no? Doncs se van als Hamptons a estiuejar. Per tant, allà hi ha cases, mansions enormes, luxoses, cases d'aquelles de 50.000 habitacions i 300.000 espais de bany, amb piscina, però tot enmig de la natura, evidentment, amb platges d'aquestes de sorra fina, però també amb molt de bosc. Sembla que hi ha una reserva interessant de taurons, però també de foques, i sembla que el millor moment per anar als Hamptons, com diu en Josh Rose, és a l'hivern, perquè a l'estiu està ple de curiosos, ple d'aquests visitants famosos, però també ple de curiosos que els van a veure. Val a dir, ens indica internet, que sempre sabíem aquestes coses de viatge més enllà del que podem nosaltres, que es veu que els Hamptons és allò, el típic cliché, no?, de gent pija americana estiuejant. Però sembla que també hi viu classe treballadora, aprofitant doncs aquesta construcció de grans mansions, els que es dediquen al ram de la construcció i són persones, doncs això, del dia a dia, i treballadores, doncs també tenen el seu raconet allà, per tant el contrast està assegurat. Com dèiem, Josh Rose ens ho indica, si heu d'anar als Hamptons, bé, però que sigui a l'hivern, que està tot més tranquil. I a Cardedeu hi anem tot l'any, faci fred o faci calor, perquè allí trobarem l'Enric Rubio i tot l'equip dels companys de Cardedeu. Bon dia, nois!
1: Bon dia, us bon esperem dia. Aquí tot l'any, nosaltres?
0: Sí. Aquí us canvia molt el paisatge o què? Segurament,
1: doncs no, poquet. La veritat és que poquet. Tardors maques, bé, tenim el Montseny al darrere, l'únic que nosaltres estem a la plana, No podem dir que som Montseny, però estem entre la serralada litoral i la serralada prelitoral.
0: Molt bé, per tant, us veieu caure les fulles a la tardor o què?
1: Home, i tant,
0: sí,
1: i tant.
0: Sí, caben al damunt.
1: També. Sí, exacte. Sí.
0: Ai, Enric, que avui es proposeu música de viatges. A mi és que aquest tema del Josh Rose m'adona rotllo, perquè és així com té un pas, com d'anar fent camí, però a poc a poc.
1: Doncs sí.
0: No sé, és un dels que jo em posaria al cotxe o amb auricular si vaig en tren o amb autobús, no sé.
1: Sí, m'agrada, perquè ja veuràs que la música que he escollit jo avui va una mica en sintonia, De fet, quina gran responsabilitat fer avui aquest tema, Núria, i és que, pel que fa a gustos musicals, tothom té les seves preferències, i si del que estem parlant és de bandes sonores per moments tan especials com les aventures d'un mateix, la cosa és molt més personal. Així que, mira, si et sembla bé, jo avui us portaré un recull de tres cançons diferents per a tres moments diferents d'un viatge.
0: Molt bé.
1: Va, som-hi. I és que, en el meu cas, a títol personal, quan he carregat ja tota la camper o tota la bici plena de bosses o la motxilla plena a vessar o si pujo un tren amb un destí llunyà, la meva aventura comença a sonar d'aquesta manera.
0: Hombre, Iggy Pop, però com comences així, que guai.
1: Aquesta la coneixes, t'agrada segur.
0: Sí.

0: M'encanta, m'encanta, sí.
1: Oi que sí?
0: I t'imagino, amb la motxilla carregada... Sí. Esmorzat bé, vinga.
1: Ah, exacte, exacte. Però després, al final del dia, Núria, trobes anunci davant d'una posta de sol memorable com poques es visi. Veus que al fons de les valls ja comencen a créixer les fumaroles de les llars de foc i encenent les llums de les cases i els carrers. I mentre un estol de centenars de cors de muntanya aprofita les últimes tèrmiques per pujar cap allà on estàs, cap als cims, dins teu comença a sonar això.

0: Aquesta és Spirit Bird de Xavier Rut. No sé si la coneixies.
1: No, bonica, molt bonica també.
0: Xavier Rut, un australià completament multidisciplinar, que és fantàstic, des d'aquí us animo a conèixer-lo.
1: Ah, molt bé. Escolta, però és totalment diferent del començament, eh? Vull dir que t'ha canviat, et canvia, no?, la sensació...
0: Absolutament.
1: Allà, bon dia.
0: Absolutament, però arriba un moment que després d'haver viscut tants moments inoblidables com minuts d'un dia, saps que és l'hora de buscar la brúixola del camí cap a casa, així que mires l'últim paisatge i agafes el primer camí que et conduirà ja de tornada, per molt greu que et sàpigues, sabent que tornaràs en aquell indret, mentre la banda sonora de la cloenda de l'aventura es va descobrint, i en el meu cas sempre sona així.

0: ja ho veus, Núria.
1: Que bonic.
0: Aquesta, en el cas, la coneixes també, estic convençut, aquesta, Home de Beat Whiskers. És moltes versions, però sempre preciosa quan sona i amb aquest punt melancòlic que jo crec que els viatges i l'aventura sempre tenen, sobretot a la seva cluenda. Així que ja ho veus. Us deixo amb aquestes tres, però els nostres oients poden dir totes les seves opcions, entrar al nostre Instagram, Obert Vacances, escriure'ns quina és la seva banda sonora dels seus viatges, de les seves aventures, i res, enviar-nos àudios també, que volem sentir-vos la veu, que us estimem molt.
1: Anirem a escoltar, avui serà un programa bastant musical, eh? Enric, vull que em facis la tracklist, la meva llista de viatge, eh? Quan acabem l'Obert i me'n vagi de vacances, vale?
0: La tinc.
1: Moltíssimes gràcies, companys.
0: A tu, a reveure. Fins ara.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local.
1: I nosaltres comencem aquest viatge diari amb vosaltres i acompanyant-nos en la música seran les nostres sintonies, les sintonies de l'Obert per Vacances, des d'ara i fins a les 11 amb els següents continguts. Avui és el Dia Internacional contra les Malalties Hepàtiques. Coneixerem la importància d'aquest òrgan que tenim i que li hem de fer prou cas, el fetge. També dins l'espai de lectures que ens porten des d'Ona la Torre, avui ens ocuparem dels llibres il·lustrats. Farem la primera barema de la temporada, la barema més que s'avança, eh? I que sempre la primera correspon a les vinyes de Raïmat. Ens convidaran els companys d'Arenys a viatjar a través de la música. Ja us deia que tindrem un programa eminentment musical. Coneixerem què és això de l'art de la pedra seca, aquestes construccions que ens trobem pels camins i que n'hi ha algunes a prop d'Altafulla. Viurem un altre episodi de l'eclipsi, però avui des del punt de vista folclòric, com la tradició popular ha recollit aquest fenomen tan extraordinari al llarg del temps. I atenció, perquè ens embrutarem les mans amb terra i amb verd. Avui toca un altre espai de jardineria per cuidar les nostres plantes. Benvinguts a l'Obert per Vacances.
2: Obert per Vacances.
1: La primera connexió avui l'establim amb Rubí, Terres Barcelonines. Paula Iglesias, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
1: Per parlar-nos d'un tema general, i és que Niubó, la consellera Niubó, ha evitat avançar conclusions sobre la raó de les proves PISA.
3: Efectivament, la consellera d'Educació, com bé deies, Núria, Esther Niubó, ha insistit que les diligències informatives obertes pel departament encara no han conclòs i no es poden avançar conclusions sobre les causes de la incidència en les proves PISA 2025 a Catalunya. També ha dit que si s'acrediten responsabilitats es depuraran a fons. Recordem que el Departament d'Educació va informar la setmana passada que una incidència tècnica en l'aplicació de les proves PISA farà que els resultats no siguin comparables ni amb altres territoris ni amb la sèrie catalana. La mostra de les proves fetes entre el 31 de març i el 16 de maig del 2025 va tenir un índex d'exempció, és a dir, una taxa d'alumnes que es queden fora per diverses raons, del 23,2% de mitjana, molt per sobre del màxim del 100% recomanat per l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament. En xifra, 591 alumnes en van quedar exempts. I Niubó també ha insistit que el problema detectat no afecta les respostes de l'alumnat, sinó la representativitat de la mostra. Per la seva banda, Comissions Obreres ha reclamat transparència plena al Departament d'Educació sobre l'errada en la mostra PISA.
1: I encara ens quedem a Barcelona. Mireu, 131 ferits lleus i 6 de menys greus en un incendi al metro de Barcelona.
3: El foc es va produir ahir a la tarda a la línia L1 del metro, entre les estacions de Clot i Glòria. Segons el balanç del sistema d'emergències mèdiques, 39 ferits van ser traslladats a centres sanitaris com els CUAPs 2 de maig, Sant Martí, Cotxeres i Peracamps, l'Hospital del Mar, l'Hospital Sagrat Cor i l'Hospital de Sant Pau. El conductor d'un comboi que s'adreçava a la zona de l'incendi va frenar 50 metres de les flames i va avisar els serveis d'emergència. Els bombers de Barcelona van extreure 60 persones per la boca del metro de Clot i 60 per la de Glòries. El cap del Servei de Protecció Civil de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament, Sebastià Massaguer, ha explicat el que es van trobar en arribar a la boca del metro del Clot.
4: A l'arribar a la boca del Clot sortia fum, les primeres dotacions que han entrat han ajudat a treure les persones. Aproximadament 60 persones per cada una de les boques, i en aquest sentit també hem estès mànigues per accedir en aquest possible incendi. El resultat era un petit incendi que s'ha sufocat per part de la primera dotació que ha entrat, per la part de les Glòries, en dos extintors, i a partir d'aquí s'han muntat les instal·lacions de mànigues i s'ha facilitat l'extracció de les persones que eren recepcionades a fora, tant per les ambulàncies de SEM com per les ambulàncies de bombers.
3: El conseller delegat de Transports Metropolitans de Barcelona, Xavier Flores, ha indicat que l'origen de l'incendi podria ser una peça de revestiment del túnel, que s'investiga si s'ha incendiat i ha caigut o al revés. Aquest matí, la línia 1 del metro de Barcelona ja ha iniciat el servei amb normalitat.
1: Ja s'han presentat el programa d'actes de les festes de la Mercè, amb més d'un centenar de concerts, amb noms com la Pegatina, Maria Jaume, l'Ere Martínez o els Amics de les Arts.
3: Doncs sí, Núria, la capital catalana es prepara del 23 al 27 de setembre per viure una nova edició de la Mercè amb una programació musical que reafirma la seva vocació oberta, plural i diversa, segons van explicar ahir els seus responsables. Els concerts de la Mercè es desplegaran en 14 espais de la ciutat repartits en 16 escenaris diferents, com el Teatre Gret, l'antiga fàbrica Estrella d'Am, l'Avinguda Maria Cristina, els Jardins del Doctor Pla o la platja del Bogatell. La dimensió internacional de la programació de la Mercè tindrà un protagonisme destacat amb la participació de Xangai com a ciutat convidada.
1: Ai, això serà al setembre, ens haurem d'esperar. Paula Iglesias, moltíssimes gràcies des de Rubí.
3: Gràcies, Núria.
1: La propera connexió ara sí l'establim amb Girona, Girona FM, Saïd Esbai, bon dia.
5: Bon dia i bona hora.
1: Què és aquest titular? Guàrdies reials, donzelles i cavalls a la catedral de Girona?
5: Home, només faltaria, i és que és un dels principals dies, ahir va ser un dels principals dies del rodatge d'Enredados, seran part d'aquest mig miler d'extres que sortiran a la pel·lícula de Disney a les setmanes de rodatge aquí a Girona. Mentre les càmeres es concentraven, en aquest cas, a les escales de la catedral, sí que és veritat que l'equip de caracterització seguia avançant també en altres escenaris, com ara, per exemple, la pujada de Sant Domènec o la plaça dels Jurats. De fet, ha reunit a molts curiosos, no només de Girona, també de fora. Escoltem a la Montse i la Júlia, que han vingut expressament a Girona a veure el rodatge.
6: I, bueno, tenim la idea de passar aquí tot el dia, ja vam vindre el dissabte, per intentar poder veure, doncs, algun actor o alguna part del rodatge, ja que dissabte no van rodar i estava tot tapat.
7: Hem vingut perquè, o sigui, estaven... O sigui, vam veure per les xarxes que estaven fent el rodatge aquí. També el del càsting, que també el van fer, i doncs ens feia il·lusió veure tot com estava muntat.
5: A més, en diversos seguidors també de la pel·lícula esperen en els accessos del rodatge per veure arribar aquests actors principals. De moment han vingut la Montse i la Júlia. No sé si tu també passaràs per aquí, Núria.
8: Sí, jo tinc el cabell molt llarg. No és Rapunzel la que té el cabell tan llarg que li fan una trena? Va d'això? Absaït?
5: Em sembla... No, et diria que ja han firmat el contracte amb la protagonista, eh?
8: Vaja, home, però igual necessiten una doble, no? No ho sé. Sí, passaré per aquí. Fins quan s'hi estaran, em deia Saïd?
5: Si no m'equivoco, fins al 6 d'agost, ben bé. O sigui, que encara queda una setmaneta ben bona.
1: Vinga, doncs. Vinga, ens posem de seriosos ara si la propera notícia ens du cap a l'Escala. Ens du a parlar d'una denúncia per agressió transfòbica a dos joves de matinada a l'Escala.
5: Això, la matinada de divendres a dissabte al passeig de Riells per part d'un grup de persones. Segons va informar l'entitat feminista de l'Escala Fem Sororitat, en un comunicat de les xarxes socials, en aquest cas, les dues víctimes tornaven de la zona d'oci nocturn quan un grup d'intolerants els van insultar i a un d'ells, de fet, també el van agredir físicament.
1: I tanquem aquesta ronda informativa i el curs polític, de fet, a Girona, amb bones notícies pel que fa a l'habitatge.
5: I és que Girona fa un pas endavant per transformar, en aquest cas, el barri de Pont Major i avalar també el pla que aixecaria a 440 habitatges, dels quals 174 protegits. Això en el ple d'ahir dilluns, l'últim del curs, que ha evidenciat també la ruptura del govern municipal, i és que la portaveu de Junts, Gemma Geis, va deixar de seure al costat de l'alcalde i ocupava una cadira ja a l'oposició.
1: Escenificant, no així? Escenificant com estan les coses. Doncs seguirem parlant de política i d'altres qüestions des de Girona. Moltíssimes gràcies, Saïd Esbai, una abraçada.
5: Una abraçada.
1: Vinga, va, que avancem a la ronda d'actualitat. La propera connexió l'establim amb Lleida. Saludem el Quim Gasó. Quim, bon dia.
9: Hola, bon dia.
1: Parlem del Departament d'Agricultura, que impulsarà un nou pla de xoc per reduir dràsticament la sobrepoblació de conills al Segrià i l'Urgell.
9: Aquest va ser el principal acord de la reunió que va mantenir aquest dilluns a Montblanc el conseller Òscar Ordeig i les organitzacions agràries que van liderar les mobilitzacions del cap de setmana contra l'excés de fauna cinegètica i la gestió de les zones d'especial protecció per a les aus. Ordeig va detallar que l'objectiu de la nova estratègia del govern és aconseguir una baixada dràstica de les poblacions de conills en les zones més tensionades.
10: Durant aquest mes d'agost, en municipis concrets, farem una actuació de xoc continuada. Ara el que fèiem és hi havia declaració de danys. Doncs llavors anàvem allà, igual llavors fins al cap de bastant temps no hi anàvem, i el que hem quedat, hi ha zones que són que hi ha molta problemàtica, hi ha molta sobrepoblació, doncs anirem en aquells municipis de manera continuada fins que no quedin conills. Amb més vehicles, farem també, intentarem que els vehicles també puguin anar acompanyats dels agricultors, i llavors mobilitzarem el màxim de recursos que tenim per anar aquí.
9: Tot i això, des del sector agrari reclamen que aquest pla contra els conills arriba tard, tal com afirma la responsable de la plana de Lleida d'Unió de Pagesos, Carol Aixut.
11: És que ara comença a afectar tots els cultius. Tenim el cereal que afecta totalment, tenim un company que té 15 hectàrees de sembrat i fa 2 anys que no sembra perquè se li estan menjant els conills, i ni Agroseguro ajuda a cobrir aquestes despeses, amb la qual cereal, vinya... Jo, que sóc de la fruita, també està afectant fruita, perquè ja no és tema també de conills, sinó és també tema de cabirols i tema de porcs senglars. És la fauna cinegètica que s'ha desproporcionat.
9: I Ordeig va assenyalar que la tardor es presentarà una proposta de compensacions i va obrir la porta també a flexibilitzar algunes restriccions com el rec en les zones d'especial protecció per les aus.
1: I seguim parlant de fauna. En aquest cas, a la Vall d'Aran, un fet inèdit al Pirineu. Han documentat 2 osses amb 3 cadells cadascuna.
9: Sí, les imatges es van enregistrar durant la primavera i mostren l'activitat diària dels animals. Concretament, durant els mesos de maig i juny és quan es van poder aconseguir aquestes imatges que mostren la quotidianitat de 2 grups familiars durant una de les etapes més sensibles del seu cicle vital. Així ho explica Marc Alonso, expert del Depana.
12: Per primer cop al Pirineu, la passada primavera, Depana ha pogut documentar a la Vall d'Aran el seguiment de 2 osses amb 3 cadells cadascuna. I s'han obtingut imatges inèdites del seu comportament, alimentació i de la seva biologia.
9: Una de les femelles va poder ser monitoritzada durant 28 dies consecutius. A principis de juny, però, aquest grup familiar va perdre un dels 3 cadells per causes que encara no s'han pogut determinar. La segona ossa amb 3 cadells va ser localitzada en 5 ocasions i fins a final del període de seguiment el grup familiar es va mantenir complet. Segons les darreres dades del grup de seguiment transfrontere de l'Os Bru, fetes públiques pel govern de Catalunya el passat mes de març, durant el 2025 es van identificar 54 exemplars d'Os Bru Pirineu Català i 108 al conjunt del Pirineu, el que és la xifra més elevada registrada mai fins ara.
1: Molt bé, Quim Gasó, des de Lleida, moltíssimes gràcies, company.
9: Adéu, bon dia.
1: Bon dia. I després de la connexió amb UAU Lleida, el que fem és acabar a casa, com sempre, a Tarragona Ràdio. Marina Pérez Got, bon dia. De com la Creu Roja, no?, intensifica l'atenció a les persones grans, a veure si poden suportar aquestes altes temperatures.
13: Sí, perquè parlem molt d'aires acondicionats i d'altres coses, però hem parlat poc de la calor i les persones grans, que són les més afectades, i segons Míriam Jiménez Turner, referent de la gent gran i dona a Tarragona, la Creu Roja, la fragilitat associada a malalties, la soledat i la manca de condicionament dels habitatges situa aquest col·lectiu en una posició de risc. Per això, des de Creu Roja mantenen activada la campanya d'onada de calor durant tot l'estiu.
14: Els efectes de la calor crec que els patim tots, i és una cosa evidentment amb el col·lectiu de gent gran, i prestem una especial atenció, donat que la seva situació en segons quins cops de fragilitat vinculada a malalties, vinculada a vegades a la soledat, vinculada a vegades a la manca de condicionament dels seus habitatges, fa que aquestes situacions els siguin en una situació més crítica especialment.
13: Els voluntaris han realitzat 4.000 trucades de seguiment per comprovar que les persones grans es troben bé i recordar-los mesures bàsiques de protecció, com tancar persianes, generar corrents d'aire i hidratar-se sovint. La Creu Roja també ha reforçat les accions dirigides a les persones que viuen al carrer amb distribució d'aigua i seguiment directe.
1: I ja per tancar la ronda informativa, ens fem ressò de diferents incendis que tenim al territori.
13: Doncs sí, la circulació de trens d'alta velocitat entre l'estació del Camp de Tarragona i el municipi de la Pobla de Montornès ahir es va interrompre fins les 11 del matí per un incendi proper a les vies, segons va informar Adif. I també ahir la tarda un incendi forestal va cremar més de 8 hectàrees a Santa Coloma de Caral, a la Conca de Barberà, i els bombers van donar el foc per estabilitzat cap a 2:15 de la nit.
1: Marina, moltíssimes gràcies. Fins ara.
13: Fins ara.
2: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.

0: La primera entrevista del dia ens la porten des de la Ràdio Municipal de Terrassa. Sergi Estapé, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Mireu, avui se celebra el Dia Mundial contra l'Hepatitis i volem parlar de la salut hepàtica. Ho farem amb la Josep Maria Martínez. Ell és president de l'Associació Catalana del Fetge, que ha impulsat un qüestionari amb l'objectiu de saber quin és el nivell de coneixement que tenim la població sobre les malalties hepàtiques. Josep Maria, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Deixo en mans del Sergi.
2: Molt bé, gràcies.
1: Doncs sí, bueno, Josep Maria, explica'ns una mica en què consisteix aquest qüestionari que heu denominat el baròmetre de la salut hepàtica a Catalunya.
2: Sí, bueno, bàsicament és un qüestionari de 3-4 minuts en el qual volem saber quin coneixement té la ciutadania sobre el tema de el fetge i les malalties hepàtiques, quins factors de risc coneix i si sap com prevenir-les. No és cap examen. El que volem és escoltar la ciutadania i detectar quins coneixements tenen i a partir d'aquí pues, orientar millor les campanyes de prevenció, informació i sensibilització.
1: I quin és el motiu d'impulsar ara aquest baròmetre i quins serien els... Bueno, més que el que voleu aconseguir amb aquests resultats.
2: Mira, ens preocupa moltíssim que les malalties del fetge estan augmentant i avançant silenciosament, perquè és una malaltia que no dona símptomes. Llavors, socialment... la gent parla molt poc del fetge. Sí que parlem de colesterol, de sucre, del cor, però del fetge no en parlem. Llavors, el que volem aconseguir és saber què és el que coneix la ciutadania. A partir d'aquí, doncs, treballar-hi amb l'administració polítiques de prevenció i detecció precoç més eficaces.
1: Aquests resultats, Joan Maria, està previst que es presentin públicament durant les terceres jornades de salut hepàtica, que són del 27 al 28 d'octubre de 2026, no?
2: Sí, efectivament. Allà és un espai que està obert avui dia a tota la ciutadania. És totalment gratuït. Llavors, oferim aquest espai en el qual estem els professionals, estem els pacients, els familiars, i allà parlem pues, de totes les malalties de fetge, que no només de l'alcohol, que és l'estigma que tenim, sinó coneixem altres causes, com el fetge gras, les hepatitis víriques, etc. I llavors, els resultats d'aquest baròmetre que comentàvem abans el presentarem allà a les jornades 27 i 28 d'octubre a Torrejussana, a Barcelona.
1: Uh-huh. Un dels punts on que incidiu, sobretot, és el de la prevenció. No? Es parla molt a nivell global de tot, no? Però en aquest cas, no sé, què es pot fer o quin mètode de prevenció hi ha per davant de les malalties
2: de pràctiques? Sí, bueno, primer de tot, el que sempre parlem, no?, de l'alimentació equilibrada, de fer activitat física, controlar el pes, el colesterol, el sucre, tot això és molt important. També ens hem de vacunar quan estigui indicat i també, doncs, el tema de si has tingut alguna situació de risc, doncs també mirar-ho amb el professional per intentar, doncs, saber si realment tinc hepatitis o no tinc hepatitis, perquè com deia abans és una malaltia que va evolucionant silenciosament i que tu no te n'adones, però sí que el cos, doncs, mica en mica va evolucionant. I sí que un altre dels temes que també tractarem a les jornades és el tema dels complements i les herbes natural. Natural no vol dir que sigui innocu pel fetge, això hem d'anar molt en compte.
1: Uh-huh. També s'insisteix bastant o incidiu en la importància, bueno, això també es podríem fer per totes les malalties, no? D'un diagnòstic precoç. Això és bàsic i anar al metge i que et vagi bé de tant en tant, doncs és importantíssim, no?
2: Sí, perquè a més, com comentàvem abans, el metge és un òrgan molt resilient i llavors no dona símptomes, llavors tu no te n'adones. Llavors sí que hem de fer qualsevol consulta que fem al professional sanitari, doncs comentar aquest tema, i més si hem tingut una, com deia abans, una situació de risc, i més que res per saber com tinc el fetge, no? A nivell nacional, perquè jo també soc vicepresident de la Federació Espanyola, estem intentant que el perfil hepàtic estigui dintre del que és el control des de l'atenció primària. Crec que és superimportant per saber i per tenir aquest cribatge de detecció precoç.
1: Uh-huh. Ens preocupem molt de la dentadura, ens preocupem de moltes coses, ens preocupem la gent realment del nostre fetge.
2: Encara encara no prou. Sí que parlem molt de colesterol i el sucre ho tenim molt assumit, parlem del cor també, de, però el fetge és, com jo sempre dic, és el germà petit lleig, que ningú li fa cas fins que no es queixa, no? Llavors, doncs, bueno, jo crec que el fetge s'ha d'incorporar dintre del que són els controls hàbits habituals de la salut.
1: És allò que en diuen el germà invisible, potser, sí, o sí. L'òrgan invisible, no? Que sí. En parlem poquet.
2: Sí, sí, jo sóc el primer, jo sóc el traspatat de fetge fa 10 anys i jo tampoc li feia cas al fetge, jo no tenia símptomes tampoc, llavors, per això jo reitero molt aquest tema de que si no tinc símptomes, doncs el fetge està bé. No és així.
1: Parlaves de trasplant, des de l'associació ho recalqueu, sobretot la donació d'òrgans, no? És molt important. No sé si hi ha en aquests moments, és preocupant la manca de donacions.
2: Aviam, nosaltres estem en un sistema dels millors del món, això sempre ho hem de dir, no? Però jo continuo sempre la frase en que a dia d'avui hi ha 1.400 persones que estan en llista d'espera esperant un òrgan i que no han de baixar la guàrdia, hem de continuar treballant per aquesta gent que en aquests moments està esperant un òrgan i tinc la segona oportunitat que jo vaig tenir en el seu moment.
1: Això és el sistema com ha sigut sempre, com passa amb per exemple donacions d'ulls, etc, tot això de...
2: Sí. La importància que té la donació d'òrgans és sobretot que el teu entorn, la teva família ho sàpiga, perquè moltes vegades sí que, no, jo sóc donant, però si no li dius a la família o al teu entorn, quan arriba el moment, els professionals no ho saben, i la família tampoc ho sap, llavors és molt important que es comenti amb la família, perquè d'aquesta manera pots ajudar altres persones que ho necessiten.
1: Al voltant del fetge, ja ho parlàvem l'altre dia, molts mites, que no són veritat, desconeixements, no? Això també és important combatre-ho, no?
2: Sí, o sigui, en el moment que dius que tens una malaltia del fetge, doncs el primer que pensen és, ostres, potser que bevies, no? El
1: sí,
2: tema de l'alcohol.
1: Passa.
2: És l'estigma, o sigui, em va passar a mi i amb els meus amics, o sigui que... I llavors, reitero molt el tema del mite de que les herbes naturals depuren molt el fetge. Ull amb això, perquè n'hi ha moltes herbes que no són beneficioses pel fetge, llavors sempre hem de consultar amb un professional abans de prendre qualsevol tipus de complement o herba natural, que perquè sigui natural no vol dir que sigui beneficiós.
1: Hi ha algun altre mite d'aquests que convindria anar desterrant?
2: Bàsicament són aquests. Diguem-ne que quan tu dius que tens una malaltia del fetge, doncs, bueno, sempre és periorativ, no? Què hauràs fet? Perquè si tens l'hepatitis B, què hauràs fet? Sempre és el mateix, no? I hem de pensar que hi ha moltes malalties que són genètiques, hi ha moltes malalties que... O sigui, en nens petits, per exemple, que són genètiques, que no tenen res que veure amb l'alcohol. Sí que té molt que veure el tema del fetge gras, que sí que vull incidir en el tema del fetge gras, perquè és una epidèmia que tenim sobre aquí ja a la societat, el 25% de la població ja ho té, i és una malaltia que si no es detecta, evoluciona i pot acabar, doncs, com vaig acabar jo, amb el càncer de fetge i amb un trasplantament. Llavors hem de posar la mirada molt en aquest tema, que afortunadament a nivell de professionals estem treballant molt en aquest aspecte, i sobretot el tema de l'alimentació i l'exercici físic és fonamental. A més, sent una malaltia que és reversible. Si es detecta a temps, és reversible.
0: De fet, això volia incidir en això, Josep Maria. Tinc entès que el fetge és un dels òrgans amb més capacitat de regeneració, que fins i tot pots treure'n un tros, no? Extreure algun tumor, treure'n un tros i es regenera. Per tant, és un òrgan que és meravellós en aquest sentit, també.
2: Sí, és veritat. O sigui, es pot fer la donació en viu perquè el fetge està compost de dos nòduls. Llavors, tallen un trosset i en dos mesos tant el receptor com el donant tenen ja el fetge regenerat. És un òrgan miraculós, per dir d'alguna manera. Sí. O sigui, que sí, que és veritat. En dos mesos ja està totalment regenerat.
1: Parlàvem ara de donació, la gent som conscients, és a dir, potser faltaria més conscienciació a nivell de campanyes que fa falta els donants.
2: Sí, jo crec que a nivell d'administració falta moltes campanyes de prevenció, de donació, també de prevenció, igual que fem nosaltres, bàsicament nosaltres ens fonamentem en aquest tema, en anar a escoles de secundària, a facultats, per tal de que la gent jove també comenci a parlar del tema, que crec que és important perquè després puguin parlar a casa, no? Que, de la importància que té la donació, de que, bueno, una persona pot salvar 8 vides, i això crec que ho hem de dir i la gent ho ha de saber.
1: Jo crec que abans has dit una cosa, però m'agradaria incidir-hi en el fet de que potser pensem que la malaltia de fetge la té, doncs, la gent gran, o la gent, doncs, que no ha fet, bueno, que ja ha passat una vida, sinó que pot passar el que deies abans, no? Vull dir, un nen també pot tenir problemes,
2: sí,
1: de fetge.
2: Sí, un nen amb mesos, si té una malaltia congènita o hereditària genètica, doncs també pot tenir aquest tipus de malaltia, o les hepatitis autoimmunes, les víriques, les metabòliques. Hi ha moltes causes diferents de que tinguis una malaltia de fetge, i això li pot passar a un infant, a un jove, a un... ens centrem molt en que pensem que és a la gent gran, i no és així.
1: Parleu també de la necessitat o el suport emocional, no?, d'una persona afectada amb una malaltia hepàtica o transplantada.
2: Sí.
1: Necessita un bon suport, no?, perquè és un impacte, no?, saber que tens aquesta malaltia o que t'han de transplantar un fetge.
2: Sí, en el moment que et diuen que t'han de transplantar o que tens una malaltia hepàtica, el desequilibri emocional és bestial. Llavors, nosaltres, des de l'associació, el que intentem, des de la nostra experiència, perquè hem viscut tot el procés, donar aquest suport tant al pacient com al familiar, que també és molt important, i intentem acompanyar en tot el que podem. El nostre lema a l'associació és bàsicament que en el moment que una persona detecti una malaltia hepàtica no estigui sola, i això és el que intentem fer amb tots els projectes que tenim dins de l'associació.
1: Parlaves abans de campanyes d'administració. L'administració, en aquest sentit, teniu suport de l'administració? Sé que és un moment difícil, que la salut està col·lapsada, però no sé si teniu aquest suport.
2: Haig de dir que cada vegada la nostra veu està més dintre tant de l'administració com dels professionals sanitaris, però hem de treballar-hi més, hem de fer més esforç, sobretot a nivell de donació, de campanyes de sensibilització, i a nivell de prevenció hem de fer campanyes més grans, com la salut cardiovascular. O sigui, per exemple, la gent, quan parlem de salut cardiovascular, doncs té, que sigui el tema de l'infart, té més coneixement. Quan parlem de salut hepàtica, ningú sap el que és salut hepàtica. Llavors, el que estem treballant, i amb molta força amb l'administració, és que fem un pla social de salut hepàtica perquè la gent sàpiga què és el fetge, com es pot prevenir, i crec que és molt important, i en això estem treballant molt.
1: Parlem una mica de l'associació, no? L'Associació Catalana del Fetge. Explica'ns una mica quina és, a part d'aquest baròmetre, que bueno, després ens diràs que qui vulgui participar com ho ha de fer. Quines activitats principals us dediqueu a aquesta associació?
2: Bàsicament, com deia abans, no?, de que cap pacient, cap família estigui sola. Llavors, informem sobre les malalties, acompanyem. Tenim diversos projectes, com el voluntariat testimonial, que anem als hospitals a visitar pacients, que ens diuen els professionals. Tenim pisos d'acollida per gent que ve fora de Barcelona, perquè no estiguin sols, perquè tinguin un lloc on estar quan el seu familiar està ingressat. I un altre gran programa que tenim, el tema de la sensibilització de la donació d'òrgans, que, bueno, que, com et deia abans, fem xerrades doncs on calgui. Anem a centres cívics, a casals, a facultats, allà intentant donar el missatge aquest de la importància que té la donació, i aprofitant també parlar de la prevenció de malalties hepàtiques.
1: Ja que tinc aquí, parlaves d'agafar 10 anys que van transplantar, deixem que surti de guió. No sé si al cap del temps, doncs, has de fer revisions periòdiques, o és una cosa que després has de vigilar, o llavors ja un cop ben transplantat, viva la Virgen.
2: No.
1: Suposo que no.
2: Molta gent es pensa que una vegada transplantat ja tot s'ha acabat. No, comença una nova vida. Nosaltres prenem una medicació que són els immunosupressors, que es treuen totes les defenses del cos per tal que el nostre cos no rebutgi l'òrgan. Llavors, això significa que tens molts efectes secundaris i controls. Jo, en el meu cas, com he tingut problemes, jo vaig cada 3 mesos a fer-me controls. Però ja em veus, o sigui, més, amb més energia que mai.
1: Però això, no? Sobretot que no pensi la gent que s'acaba aquí, amb el trasplantat, ja, escolta, ja puc fer una vida, sinó que has de cuidar.
2: Al contrari, que t'has de cuidar molt, has de seguir les indicacions dels professionals i sobretot això, cuidar el teu fetge, que tant en el meu cas, que m'han donat, i això és una responsabilitat i un respecte vers la família que va dir que sí a la donació d'aquest òrgan.
1: I explica'ns això, no? Per participar en el baròmetre, què ha de fer la gent? Què
2: heu
1: de
2: qualsevol fer? Xarxa nostra, l'Associació Catalana del Fetge, que ho busquin a la web, a l'Instagram estem com fetge.cat, o sigui que és fàcil, i allà tindran el link per poder fer el baròmetre, que per nosaltres és molt important per saber cap a on hem d'anar a partir d'ara.
1: Sense cap mena de dubte, aquest, no sé si dic company o aquest amic silenciós que és el fetge, que seria important, doncs, que també se li donés, com deia el Josep Maria Martínez, el president de l'Associació Catalana del Fetge, aquesta importància.
0: Una entrevista que avui hem realitzat amb l'Associació Catalana del Fetge, avui que és el Dia Mundial contra l'Hepatitis. Josep Maria Martínez, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
2: Moltes gràcies a vosaltres, perdona, no veus.
0: Gràcies. I Sergi, també acompanya la Ràdio de Terrassa. Moltíssimes gràcies, també. Una abraçada.
1: Gràcies a vosaltres.
3: Obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
0: Ara em ve de gust un llibre, però no tinc massa ganes de llegir. Una bona opció són els llibres il·lustrats i, a més, de moltíssima qualitat. Ens ho expliquen la Mònica Socias i el Josep Maria Soler des d'Ona la Torre.

0: Això és Territori Lectura. Mònica Socies.
1: Els llibres il·lustrats són una bona opció per a qui no li agrada llegir. La secció d'avui va dedicada a vosaltres. Territori Lectura. És estiu. Teniu temps i voleu viatjar? Us preparem un itinerari fora de sèrie amb un pressupost assequible. Per fer-ho, en família, l'agència de viatges, els Forasters del Temps, de l'editorial Cruïlla, els guies, els Vallbona, una família creada per Roberto Santiago i Pablo Fernández, amb les il·lustracions de Guillermo Esteban. Ens acompanyeu?
2: Hola, sóc el Santi Vallbona. El Tapdebassa del Tià ha insistit molt i al final m'ha convençut que parli de Chicago i els feliços anys 20. Després de la terrible Primera Guerra Mundial, la dècada de 1920, coneguda com els feliços anys 20, va ser una època d'alegria, progrés i idees noves. 1920 va ser l'any en què es va aprovar la Llei Seca que prohibia la fabricació, venda i importació de begudes alcohòliques als Estats Units, que va estar vigent fins al 1933. L'agost d'aquest mateix any es va aprovar el dret de vot de les dones als Estats Units. Moltes dones, les flapers, es van rebel·lar contra les normes tradicionals i van començar a dur les faldilles i els cabells més curts.
1: Gangsters, jazz i gratacels no hi podien faltar. I al final de cada capítol hi trobareu un joc. L'encertareu? Teniu un gran catàleg, des de l'edat de gel fins al futur, passant pels vikings, fent parada a Rapa Nui i apropar-nos a les cultures polinèsies o formar part de la tripulació d'un vaixell pirata. Vosaltres què voldreu ser? Corsaris, pirates, filibusters o bucaners? Un viatge que acaba a Badia del Vallès, d'on són originaris els Vallbona. La segona recomanació és una joia que recupera un dels nostres clàssics, Pedra de Tartera, de Maria Barbal. 40 anys després, Columna en publica una edició il·lustrada per Aurea López, amb el guió d'Israel Escudero. La novel·la amb la que va debutar Maria Barbal l'any 1985 està ambientada al Pallars i narra en primera persona la vida de la Conxa.
3: Es veia prou que a casa érem molts i devia sobrar algú. Vaig deixar família, poble i muntanya i perdia casa meua, que em veia marxar d'esquena. Jo sabia que si mare s'entretenia parlant amb jo, sense pressa, volia dir que l'ocasió era solemne i a casa, de solemnitats, se'n gastaven poques. Conxa, tia hauria volgut tenir una filla com ara tu i Déu no li ha concedida. Ella i el seu home es fan grans. Els vindria bé tenir algú jove a casa. Quan em vindran a buscar? Dilluns aniràs amb pare i Maria al mercat de Montsent. Oncle hi acudirà des de Pallarès per recollir-te.
1: Conxa és la veu que ens explica la seva trajectòria vital en tres parts. Una vida marcada pels fets històrics i per un context geogràfic i personal dur. Una dona sotmesa que en la seva maduresa és capaç de mirar enrere per reflexionar sobre allò viscut. L'adveniment de la República, la Guerra Civil i els primers anys del franquisme, units a l'abandó de la llar, la soledat i la submissió de la dona, són l'eix central d'una història que ha captivat a milers de lectors i lectores. Història, anècdotes i un bon clàssic. Dos llibres il·lustrats que conviden a la lectura amb dos estils diferents. Us convidem a descobrir-los. Territori Lectura. I recordeu, llegir és obrir una finestra al món, a la vida i a la reflexió.
2: Col·laboració especial, Raquel Martínez. Territori Lectura. Mònica Socies, Josep Maria Soler, Territori Lectura, Ona la Torre, obert per vacances. Territori Lectura.
4: Sempre ens transporten cap a altres universos aquesta gent de la Torre. Molt bé, Territori Lectura. Vinga, va, parlant d'altres universos i de transportació, què us semblaria si ara ens situem enmig d'un camp de vinya? Però no per estar contemplatius, eh? No és tan idíl·lic. No, anem a treballar, anem a barmar. I és que la barema ja ha començat, almenys, a les vinyes de Raïmat. És la més temprana de Catalunya, ens diuen. És la que comença abans, però tot això ens ho explicarà millor la Laura Alcalde, la companya de Ràdio Rosselló. Laura, bon dia.
5: Hola, bon dia.
4: Bon dia. Ens comentaves, que no és que és habitual, però que és la primera de Catalunya, no?
5: Ara ens ho confirmaran, però sí. Mm-hmm. Sí, sí, aquestes són, de fet, comença de les més primerenques i, a més, ho fa amb unes xifres enormes, perquè les previsions són recollir enguany el 1 milió de tones de raïm. De fet, són aquestes les dades que ens donaven justament a aquest dilluns, perquè tot just ahir arrencava aquesta verema. Pel clima i per la situació, com dèiem, és tradicionalment una de les primeres d'Europa i aquest any s'ha avançat uns dies més perquè les altes temperatures han accelerat la maduració del raïm. Si et sembla, sí. Núria, saludo ja al director del celler, al Joan Esteve, que ens acompanya via telefònica. Joan, molt bon dia, com estàs?
6: Hola, molt bon dia, gràcies.
5: Joan, com ha arrencat aquesta jornada de la d'ahir, la del primer dia de verema? Hem de dir que sortim d'un parell de dies de temperatures una mica més normalitzades a Terres de Ponent, però quin juliol, eh?
6: Sí, sí, així és, i per aquest motiu doncs estem tenint la verema més primerenca de la nostra història. Mai havíem començat tan aviat i, bé, doncs és evident que les altes temperatures que han tingut durant juny i juliol és el que ha provocat doncs aquest avançament de la collita.
5: I això no s'atura aquí, és a dir, l'any vinent, ja sé que és molt dia, que no tenim la bola del futur, però vaja, que la tendència és que l'any vinent encara comenci una mica abans, perquè a millor sembla ser que no anirem.
6: No sabem on tenim el límit, però sembla que el canvi climàtic ha vingut per quedar-se, i portem molts anys batent rècords dels anys anteriors amb temperatures i amb avançaments de collites i no sabem on està el límit de tot això. Mm-hmm.
5: De fet, vosaltres ja treballeu des de Raïmat d'uns anys cap aquí, no?, per mitigar aquests efectes del canvi climàtic. De fet, la calor extrema fa que avanceu verema, com ens explicaves ara, però què és el que més us preocupa a dia d'avui d'aquest clima tan extrem?
6: Bé, nosaltres, com tothom, ja sabem que això és un fet, que cada vegada sembla que tindrem temperatures més elevades, i des de fa anys que estem fent molta recerca en com mitigar aquest impacte. I entre les mesures que hem vist més efectives ha estat, i això són treballs fets conjuntament amb l'IRTA, de regar més abans dels cops de calor, per hidratar bé les plantes i perquè puguin transpirar i refrigerar-se, i per altra banda també cobrir el raïm amb més vegetació, fent un efecte com paraigües, perquè en comptes de que siguin tan exposats els raïms al sol, doncs que tinguin certa ombra. I amb aquestes mesures hem vist que podem almenys conviure amb aquesta nova realitat.
5: Déu-n'hi-do. Com es preveu, Joan, que sigui aquesta verema? Perquè aneu a màxims, ara ho dèiem, la fita de collir 1 milió de tones, que es diu ràpidament, ha hagut de fer com la conversió a quilos per tenir-ho clar,
6: Aquí tenim una petita confusió, i és de que aquest 1 milió de tones és una fita històrica, és a dir, és amb tots els anys des de que va començar el projecte Raïmat, ara fa 120 anys, més o menys, doncs hem anat acumulant uns volums de quilos que aquest any entrarà un remolc o una carreta amb aquest número màgic de quilos entrats a Raïmat des de que tenim registres.
5: Ah, d'acord.
6: Això és un fet simbòlic perquè, en definitiva, és l'equivalent a dir que el mercat mundial doncs haurà rebut unes 900 milions d'ampolles acumulats en tota aquesta història de Raïmat, que són 900 milions de petites fraccions d'aquest clima i d'aquest territori i d'un producte fet a Lleida que s'ha consumit en algun lloc o altre del món, no? Uh-huh. Principalment a Catalunya i a Espanya, però nosaltres exportem a més de 30 països, uh-huh. i en algun moment d'aquesta història doncs algú ha tastat un trosset d'ella.
5: Que bonic això, eh? Realment és així, eh? Perquè quan prens el vi notes aquella fortalesa de la terra, d'alguna manera, per dir-ho així. Jo que me l'estimo la terra, també, deixem-ho clar. Joan, explica'm llavors quines xifres són les d'enguany, quines xifres preveieu per aquesta collita?
6: Sí. Enguany, a nivell productiu, esperem que sigui un any més o menys normal. Les calors, doncs, també d'alguna forma frenen l'increment productiu, perquè no dona temps a créixer suficientment el raïm, però tot i així esperem que sigui una verema normal. I a nivell qualitatiu, les expectatives són bones, perquè el raïm està sa, està equilibrat, té bona acidesa. Bueno, els paràmetres que tenim de moment amb el que hem començat a collir doncs són bones, i a veure com evoluciona la climatologia d'aquí al d'octubre, que és quan esperem acabar la verema.
5: Uh-huh. Déu-n'hi-do, són uns mesos de molta feina, segurament de molta calor, perquè la calor no s'acaba a l'agost, sinó que ja sabem que a Ponent s'allarga. És veritat que no és tan extrema, o almenys els mesos de setembre i octubre ja no és tan forta, però segueix fent calor, no?, els mesos de setembre i octubre, per treballar el camp i per collir aquest raïm.
6: Sí, sí, així es va veient, però bueno, poden passar moltes coses, també. Ja. No sé, aquest hivern ha sigut extremadament plujós i potser ningú ho havia previst, no? Uh-huh. I, bueno, no sabem què passarà en els propers mesos, però sigui com sigui, ens hem d'adaptar perquè no tenim altra opció.
5: És a dir, jo ara per posar-hi una mica ja d'ingredient a la cosa, com li afecta? És a dir, els vins saben d'una altra manera, tenint en compte la pluja d'aquest hivern, la calorada de l'estiu, tot aquest factor climàtic es tradueix en el sabor dels vins, no?
6: Segur, perquè el vi al final és una expressió d'aquell clima d'aquell any i d'aquella terra i del maneig que s'ha fet en la vinya, no? I això al final acaba transformant-se en l'expressió, en la personalitat d'aquell vi. Sí que amb les mesures que deia que estem implementant, doncs estem minimitzant aquest impacte, uh-huh. perquè hem de pensar doncs que un raïm al sol o a l'ombra, doncs la temperatura pot canviar més de 20 graus. Si està també la planta ben hidratada, doncs igual a la temperatura de la fulla, a la temperatura ambiental. Si no, s'escalfa molt més. Clar, tots aquests factors fa que tinguin un impacte important, i llavors el que volem és mitigar o minimitzar l'efecte del canvi climàtic.
5: Joan.
6: I no sabem fins on està el límit de tot això, però sí, d'alguna manera s'acaba traduint en els vins.
4: Joan, i te pregunto... Hola, bon dia. Te pregunto al revés, Joan. Podríeu aprofitar també això? No sé si us passa pel cap aprofitar aquestes altes temperatures que vivim per vinificar d'una altra manera, per fer un altre tipus de vi. Per exemple, hi ha collites d'aquestes tardanes, no?, que en diuen que aprofiten per fer un vi especial més endolcit i que porta aquesta maduració ja gairebé putrefacta. No sé si això fins i tot és una oportunitat, el fet de que ara maduri d'una altra manera el raïm, per intentar fer provatures i fer un altre tipus de vi.
6: Sí, una mica intentem adaptar-nos en tots els sentits, però més aviat diria que la tendència va al revés. La sí. tendència, pel que nosaltres veiem, és de que la gent busca vins més afruitats, més frescos, menys graduació alcohòlica, el qual seria contrari una mica a aquestes maduracions tardanes, uh-huh. perquè hi ha una davallada del consum de vi, especialment de vins negres, i especialment de vins amb elevada graduació. Sí. I el que busquem precisament és això, no? Connectar una mica més amb la gent jove. La gent jove, doncs, sembla que la tendència és molt per aquí. Els escumosos estan funcionant molt bé. Les varietats blanques, per exemple, nosaltres, des que vam introduir l'Albariño, que és una varietat típica de la zona de Galícia, doncs ens està funcionant molt bé i té molt bon reconeixement en el mercat. Mm. Ara mateix deu ser la varietat que més volum estem fent, que no és una dada menor, perquè realment és curiós que des de Costés del Segre sí. es pugui estar venent Albariño arreu del món, mm. i amb bueno, molt bon èxit. A més, és una producció 100% ecològica, cosa que a Galícia és quasi impossible de fer. I bé, doncs ens anem adaptant una mica als gustos del consumidor, doncs treballant alternatives que fins aleshores no ens havíem plantejat.
4: Molt bé, molt interessant. Esteu en plena feina, quan s'acaba la verema? Ràpidament, Joan, més o menys, quan preveieu?
6: Bé, no, nosaltres històricament acabem a mitjans d'octubre, aquest any hem començat abans, el que fa preveure doncs, que també acabarem abans, però com deia, dependrà molt de la climatologia que tinguem a l'agost i setembre, que són els mesos que marquen més la maduració del raïm, de, sobretot varietats negres.
4: Doncs aprofiteu que teniu la Laura aquí, ara quan acabem l'entrevista, que us pegui un cop de mà.
5: Això?
4: Jo crec
6: molt
4: que
6: bé.
4: Sí.
6: Sereu benvingudes.
4: Doncs ho deixem aquí, si us sembla. Joan Esteve, director del celler Raïmat, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
6: Doncs gràcies a vosaltres per la invitació.
4: I Laura Alcalde, companya de Ràdio Rosselló, moltíssimes gràcies també per aquesta entrevista.
5: Quan vulgueu fem un tastet,
4: Vinga, això sí, ens queda, hem de fer tot el procés, clar que sí. Fins ara, Laura, gràcies.
5: Adéu-siau.
4: 3 minutets i mig i arribarem al punt de les 10. Tanquem així i aquí aquesta primera hora de l'Obert per vacances. Atenció perquè la segona hora ve carregada de bones vibres, de bones notícies i de boníssimes cançons. Avui us estem preguntant quina és la vostra cançó o quina seria la vostra llista de cançons per anar de viatge.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Desconnectar per tornar a connectar. Sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: El diccionari Termcat.
4: 40 anys, 40 paraules.
5: 1997. Clonatge. Procés consistent a obtenir o produir organismes genèticament idèntics a partir d'una única cèl·lula o d'un únic progenitor.
3: Maria Navas.
6: L'ovella d'oli va néixer el 5 de juliol de 1996 i va ser anunciada públicament el 1997. Dolly va ser el primer mamífer clonat satisfactòriament a partir d'una cèl·lula adulta mitjançant la tècnica de transferència nuclear de cèl·lula somàtica. Aquest avenç científic tan important va fer que es difonguessin abastament en els mitjans de comunicació termes de genètica i bioquímica que el TEMCAT havia estudiat un parell d'anys abans amb motiu de la publicació del Diccionari de Biologia Cel·lular. Aquest diccionari s'emmarcava dins d'una col·lecció de diccionaris terminològics iniciada l'any 1987 que s'adreçava especialment a estudiants i professionals de l'àmbit universitari. En concret, aquell mateix any, el Consell Supervisor del TEMCAT va estudiar i aprovar el terme clonatge.
4: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa més. Una producció de la xarxa i el TEMCAT.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. El govern ha prorrogat un any la declaració de zona de mercat residencial tens en 118 municipis que continuen complint els criteris de tensió del mercat de l'habitatge. Alhora també n'ha exclòs 22, entre els quals s'hi troben Lleida, Granollers i Mollet del Vallès, perquè han millorat la situació d'assequibilitat. Paral·lelament, impulsa també una nova declaració que incorpora 53 municipis més, on ara també es podran aplicar els topalls als preus del lloguer. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat que a partir d'avui Catalunya donarà suport en l'extinció dels incendis forestals que estan castigant el país, enviant dos convois de bomberes i bombers catalans. El dirigent ha concretat que cadascun dels equips comptarà amb 27 efectius i que un marxarà des de Lleida cap a Madrid i l'altre es dirigirà a la Vall d'Uixó des d'Amposta. De fet, aquest matí s'ha aixecat ja el confinament dels veïns del municipi afectat per aquest darrer incendi que, recordem, ja ha calcinat 8.500 hectàrees i que encara continua actiu. I l'empresa Sintesia Tech de Castellbisbal, al Vallès Occidental, ha estat evacuada preventivament aquest matí per una fuita d'oli tèrmic. Segons les mateixes fonts, no consten persones ferides ni tampoc afectació a l'exterior de l'empresa. L'incident s'hauria produït per un incendi en un reactor d'oli tèrmic i, a conseqüència, Protecció Civil també ha activat la prealerta del Pla Secat. Per aquest incident, el telèfon d'emergència del 112 ha rebut un total de 31 trucades. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 35 anys per la seva presumpta implicació per la mort violenta d'un altre home a l'Hospitalet de Llobregat. Els fets van passar ja a la nit quan la policia va rebre l'avís d'una persona greument ferida a la via pública. En arribar-hi, els agents van trobar la víctima sense vida i amb signes també de violència, mentre que un segon home també va resultar ferit i va ser traslladat a un centre sanitari. La Divisió d'Investigació Criminal ha obert ara una investigació per tal d'aclarir les causes dels fets. I els pagesos han decidit suspendre les protestes previstes després de compromisos anunciats pel conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig. Els pagesos donen un marge de 2 setmanes perquè el pla de xoc contra la sobrepoblació de conills i els danys als cultius doni resultats, però reclamen una reunió amb el Departament de Territori per tal d'abordar la gestió de les zones ZEPA. Si no hi ha avenços, avisen que reprendran els talls de les carreteres de Tàrrega i Maials a partir del 21 d'agost. I pel que fa a la mobilitat, una variant, l'AP7, a Castellbisbal deixa un vehicle al voral i provoca circulació intensa. Banda també, degut a la retirada d'un vehicle accidentat a l'A2 a Castellolí, en sentit Barcelona, també hi ha retencions en aquest punt. A més, la línia L1 del metro de Barcelona ha recuperat la normalitat després de l'incendi d'ahir al Clot i Glòries, que n'afectava la circulació, i també recupera la circulació de trens de l'R13 i l'R14 entre Lleida i la Plana Picamoixons.
0: Notícies en xarxa.

les preferides, que és anar fins al Coll Pregon. I un cop hi van amb el seu fill i es van trobar un arbre blanc preciós així amb l'escorça blanca, i llavors sempre que va porta aquesta cançó al damunt. Escolteu, ja veureu. És l'arbre blanc de l'Eduard Costa, el quart component dels Amics de les Arts que va deixar el grup.

0: seu primer treball en solitari va ser l'últim indie, i des d'aquí recomano clarament que l'escolteu. És un àlbum que del principi a la fi és fantàstic per viatjar o per posar-te realment quan vulgueu, perquè és fantàstic. Hi ha molta gent que el desconeix encara com a la seva carrera en solitari.
1: I tant, doncs mira, ens l'apuntem també. Escolta, jo m'imagino un arbre blanc molt, molt, molt gran, d'aquells d'un tronc imponent, eh?
0: Així és, així explica que és, i tant que sí.
1: Sí, sí.
0: Però també tenim la Maria, la Maria, i ella és una música una mica diferent. Ja veureu el que ens explica. En aquest cas, me'l posem, ens ho explica ella.
2: Bon dia, Obert per vacances. A veure, jo soc molt de... Si haig de conduir molta estona, vaig sola, necessito com cantar i allò de cridar, cantar cridant,
1: clar que sí,
2: com una boja. I llavors els grans hits dels 90, doncs, bueno, són un clàssic que sempre ajuda, perquè al final em sé totes les lletres. Si vaig amb fills i hem d'estar molta estona, tirem del podcast de Crims. Passem capítols de Crims, que cadascú dona una horeta, i així el viatge et passa ràpid.
1: Clar. És lògic, depèn d'amb qui vagis. Sí, sí, sí, depèn d'amb qui vagis, de com vagis. Clar, dius, si jo he de conduir, clar, és una altra situació diferent de si vas amb tren, és una altra història.
0: Sí, sí, sí, sí. Exacte. I per sobre també tenim una altra opció, no sé si ens dona temps d'un últim àudio que ens envia la Susanna.
1: Sí, sí.
0: Doncs mira, ja veuràs.
3: Ostres, música de viatge, depèn molt del viatge, evidentment, i de l'estat d'ànim que tingui en aquell moment. Però tant pot anar des d'un ginestar a una fúmiga, a uns amics de les arts, o a música d'aquesta tipus chill out, sense lletra o molt relaxant, si estic més contemplativa.
0: La Susanna té bon gust, ho haig de dir, eh?
1: Sí, sí, sí, sí. Jo m'imagino a la Maria cridant com una boja. Saps allò que passes al costat d'un cotxe i veus algú a dintre cridant i gesticulant? És la Maria?
0: Exacte, que dius, pujaria al cotxe per cantar tu, oi que sí?
1: Sí, que bé s'ho està passant, sí? I després, doncs això... Ara tenim l'altra versió, no?, que és la més tranquil·la, la més relaxant. Molt bé, m'agrada, m'agrada. Doncs, escolta, us seguim. Series tot per ara, eh, Enric?
0: Sí, de moment tindríem això, i tant que sí.
1: Molt bé, us emplacem a continuar donant-nos idees de cançons, de música que ens pot acompanyar al nostre viatge, sigui per mar, terra o aire.
0: Exacte.
1: I mira, a través de l'Insta podeu explicar-nos-ho, i a través del WhatsApp també, Obert Vacances. Però el que us convido ara és a fer un viatge, fer-me al revés. En vez d'agafar música que ens acompanyi en la nostra tria de viatge, sense sortir de casa viatgem a través de la música. Què et sembla?
0: Fantàstic. Escolta, sí? Jo m'hi apunto, Núria?
1: És molt, molt xulo. És el report, de fet, que ens proposen, una idea molt original, que ens proposen des de Ràdio Arenys i el Josep Maria Cano. Anem a pams. Enric Rubio, fins ara.
0: Conegut Cano, i tant que sí. Salutacions. A reveure.
1: A reveure, fins ara. I això, ens quedem amb el reportatge que ens fa viatjar a través de la música.
4: El món es pot recórrer amb els peus, però també amb les orelles. Avui farem una volta al planeta a través dels seus paisatges, les seves ciutats, les seves societats, però també a través de la seva música. Comencem per l'Àfrica. Lagos, a Nigèria, és pura vida. Imagineu-vos més de 20 milions de persones convivint en una mateixa ciutat. Una ciutat en constant creixement, en constant desenvolupament. Una ciutat que mai descansa.

0: Total.
1: Mercats que bateguen, carrers que no descansen, joves que inventen maneres de tirar endavant. Aquí el paisatge és urbà, intens, vibrant. Una mega ciutat que mai dorm.

Quan el vaixell entra al port d'Arger, Argèlia, el Mediterrani sembla una plaça pública. Gent d'orígens diversos, soroll, colors, crits i olor a una cuina, però sobretot a vida.

Alger és una ciutat construïda gràcies a l'arribada de gent de tota la Mediterrània, però és allà, al Magrib, on al carrer d'aquesta ciutat es troben totes les cultures. El riu que travessa és tan important per a aquest país que, a més de prendre-li l'aigua, li pren el nom. Parlem de Gàmbia.

La ciutat de Banjul és petita, tranquil·la, plena de carrers que semblen camins. La vida passa a l'ombra dels arbres, en comunitats que són la unitat social essencial. Fora de la capital, els pobles s'estenen entre camps i manglars. L'aigua pinta de verd tots els racons de Gàmbia.

Muntanyes ondulades, llacs profunds, prats infinits, el vent ens parla a cau d'orella i la boira esdevé protagonista. Els pobles són petits i dispersos i la vida es mesura en quilòmetres i s'acompanya amb pintes de cervesa. Pels qui us agradi la natura, Noruega és el vostre país, un indret on la natura és, a més, cultura.

Fiords que cauen al mar com parets de roca infinita. Boscos que conviden al silenci. Una societat que ha après a estimar la natura, a viure amb ella i no contra ella. Dels infinits racons que té aquesta ciutat, n'escollim un, Montmartre. Un París que camina lent, ple d'escales i de petites places.

botiguers, família, artistes, un mosaic humà que manté viva l'essència d'un París íntim, un lloc on el temps encara passa lentament. Tòquio és la contradicció perfecta. Gratacels i neons, tecnologia, gent, molta gent, però també temples, espiritualitat i religió.

Cada barri és un univers. Shibuya és moviment. Asakusa és tradició. Shinjuku és verticalitat. El Japó conviu amb el futur i el passat com si fossin veïns de porta.

La Xina és immensitat, desordre, creixement constant. Milions de paisatges per descobrir en un país on la principal preocupació és créixer constantment, com si el futur fos una urgència. Coneixem ara un país que us costarà trobar a les guies de viatge, el Kirguistan.

Al Kirguistan hi trobareu estepes que s'estenen fins a l'horitzó, llacs d'alta muntanya, valls que conviden a fer activitat física. La vida nòmada encara és molt present en famílies que es mouen amb les estacions.

Armènia és un país petit entre Turquia, Geòrgia, l'Azerbaijan i l'Iran. És un territori molt muntanyós, amb valls profundes, llacs i monestirs que semblen sortir de la roca.

Quan hi entres, tens la sensació d'entrar en un lloc antic, espiritual, ple d'històries. Armènia és un país profundament espiritual. Els seus monestirs són autèntiques joies arquitectòniques. Els heu de visitar.

0: Ciutat de Mèxic és una de les capitals més fascinants del món. Una megaciutat on conviuen piràmides prehispàniques, palaus virreinals, barris bohemis, gastronomia patrimoni de la humanitat, museus de classe mundial i una vida cultural que mai s'atura.
1: Que se llena de angustia mi corazón.
0: Ciutat de Mèxic va ser fundada pels mexiques l'any 1325 sobre un llac. Avui és la metròpoli més gran de l'Amèrica Llatina amb una combinació única d'història ancestral, arquitectura colonial, modernitat urbana i art contemporani. I així posem punt i final a la nostra volta al món. Hem conegut territoris i maneres de viure. Les ciutats, les muntanyes, els mercats, les comunitats són la veritable narrativa del nostre món. Un viatge que demostra que, malgrat les distàncies, les persones comparteixen maneres de viure, de resistir i d'esperar un futur que ens ha d'arribar.
2: Acabem el recorregut a París amb aquesta banda sonora de la pel·lícula Amélie, que sempre ens hi transporta. Moltíssimes gràcies, Josep Maria Cano, company de Ràdio Arenys. Interessantíssima aquesta volta al món. Si heu fet com hi heu tancat els ulls i us heu posat fins i tot a, no, a escoltar el reportatge amb els auriculars, ja ho tenim tot fet. Ja hem fet vacances, ja hem fet el viatge de les nostres vacances aquest estiu. Vinga, seguim endavant. El proper viatge el farem més a propet. Ens n'anem cap a la muntanya. Això sí, a conèixer les construccions de pedra seca. Les construccions, les barraques baixa de pedra seca al mig de la muntanya formen ja part del nostre paisatge des de fa segles. De fet, la tècnica de la pedra seca, aquesta manera de construir, va ser declarada Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la UNESCO. Això era fa poquet, l'any 2018. I com que Catalunya conserva desenes de milers de construccions repartides per tot el territori, barraques, marges, pous, cisternes, forns de calç, aljubs, escales, ponts, de tot una miqueta fet amb aquesta tècnica arquitectònica, el nostre company d'Altafulla Ràdio ha decidit aturar-se una estona en una d'aquestes cabanes i traslladar allà la unitat mòbil del programa. Eduard Virgili, Altafulla, bon dia.
3: Bon Rick, dia.
2: Albert per vacances, sí. Allà... entre arbres. Eh?
3: Sí, clar, hem hagut de buscar algun suport. Aquí no tenim una taula o un banc, per exemple,
2: on sèiem
3: ahir. Per tant, no, mira, hem trobat un garrofer que està ja, pobret, mig desmanegat, i hem penjat aquí la unitat mòbil al garrofer, i res, d'aquesta manera ens serveix una mica de suport o de penjador. Escolta, connecto, connecto amb vosaltres, més enllà d'aquest garrofer, des del costat d'una barraca de pedra seca, una construcció que aparentment es veu senzilla, però darrere de la qual hi ha centenars d'anys de saviesa i de molta tècnica. Tot aquest patrimoni que ara comentaves està construït sense ciment ni morter, únicament amb l'habilitat de les mans i el coneixement que generació rere generació van transmetre els nostres avantpassats. Els propers minuts, doncs, parlarem dels secrets de l'ofici de marger i explicarem també que continua ben viu. Ens acompanya en Josep Saragossa, que és expert, investigador, arqueòleg i divulgador d'aquest patrimoni, una de les persones que més ha contribuït a estudiar, documentar i donar a conèixer tot aquest llegat. Josep, bon dia, benvingut.
4: Hola, bon dia.
3: Hi ha qui pot pensar que construir en pedra seca és simplement anar amuntegant pedres, però estem davant d'un testimoni que no és així. Tu com li explicaries això a una persona que no ho ha vist mai?
4: Bé, sembla molt senzill, posar una pedra sobre l'altra, però s'ha de tenir una mica d'experiència perquè el que tu vols fer sigui realitzable i quedi bé, doncs, diguéssim, no? I, per exemple, les barraques, doncs, és una construcció, són unes construccions, moltes elles excepcionals, com aquesta que tenim al davant.
3: Aquesta se n'hi diu la catedral, no?
4: N'hi diuen, aquí a Altafulla n'hi diuen la catedral per la seva magnificència, no? Té quasi 5 metres d'alt, no? I de dintre 3 metres i mig de circumferència, perquè és el·líptica, és de forma el·líptica, no? Generalment ni dius rodona, i llavors té unes parets que passen del metre i uns arcs de mig punt, doncs, que tenen damunt un arc de descàrrega, no? Vull dir que tenien un cert coneixement de les tècniques constructives i de com se feia.
3: És impressionant, Núria? Vull dir, és, home, és molt més gran, sí, del que aparentment pot arribar a semblar amb una fotografia, eh?
2: I sembla així, sí, bueno, no? Perquè... Digues.
4: Amb una fotografia t'hauries de posar algú d'escala, doncs, diguéssim, no? Llavors, ombries...
3: Això els arqueòlegs sempre ho destaqueu, eh? Mirem de posar això un metre al costat metre, per...
4: O una persona allà al costat, perquè llavors veus el gran que és, doncs, no? O el petit.
3: Per què una construcció aixecada sense ciment ni morter pot arribar a aguantar centenars d'anys?
4: Bé, perquè ells miraven de que fos sòlida. I després, com pots veure amb aquesta, sempre les parets estan una mica desplomades cap a l'interior perquè, doncs, aguanti, doncs, no? I era, diguéssim, la destresa dels que ho feien. Tens de tenir en compte que aquesta de construcció, aquesta que estem veient, és relativament senzilla, perquè les barraques rodones són més fàcils de fer que una de planta quadrada o rectangular.
3: Ah, caram!
4: Perquè una de planta quadrada tens un moment de començar a fer la volta, la bòbada, doncs la tens de convertir en rodona. I llavors, esclar, tens els quatre cantons, doncs tens de fer unes petxines perquè esdevingui circular, doncs, no? I això, doncs, clar, necessita una perícia, diguéssim, entre cometes, especial.
3: Déu-n'hi-do, molta tècnica. Escolta una cosa, hi ha pedres bones i pedres dolentes a l'hora de fer una barraca o una construcció de pedra seca?
4: Clar, molt d'això, molt també de que les barraques siguin maques o vistoses, és el tipus de pedra que hi ha. Vull dir, tu tens ara aquí mateix, nosaltres tenim una pedra que és tipus llosa, tipus plana, no? Sí. Que és molt fàcil de fer amb ella, doncs.
3: Per tant, és la pedra la que mana el constructor, no el constructor que fa una mica el que li dona la gana.
4: No, perquè la pedra, unes pedres, doncs, diguéssim, rodones i mal formades, doncs és més complicat de muntar la paret, doncs, diguéssim. No?
3: Mira, Núria, abans de començar l'entrevista, mentre escoltàvem el Josep Maria Cano amb el reportatge, jo he fet una mica una caminada per aquí a l'entorn, dic, sí, deixa'm buscar un parell de pedres, les he anat, com que
2: el
3: tros com que el tros... No sóc tan agosarat, però com que el tros on som, aquesta parada on abans antigament doncs, s'hi cultivaven aquests garrofers, ara ja està abandonada, costa una mica de trobar unes pedres doncs, ja de certa magnitud. Jo n'he anat a buscar un parell i dic, amb el Josep farem un experiment. Que és, aquestes pedres serien bones o serien dolentes per fer una barraca o per fer un marge? Bueno, tu què hi veus? Tu què et fixes en aquestes pedres?
4: Formaríem pas, clar, aquesta és relativament, aquesta ja ni podem dir que és una pedra, encara la puc sostenir amb la mà.
3: És a dir, que si la pots aguantar amb la mà ja no seria bona?
4: No, sí, però tenia... les pedres es mesuren per la mida que fan, doncs, diguéssim. No? Comencen amb una de petita, que és una esquerda, que quan doncs, un cop de martell amb una pedra doncs, hi ha un resquill que salta, sí, que seria una esquerda. Llavors hi ha la falca, que seria la que fa uns 5 centímetres, una cosa així, que quan una pedra no és plana, doncs la tens de pujar, la tens de falcar. Després hi ha el matacà, que seria aquest que tinc jo, que és, el matacà és una pedra que pots manejar amb una mà, i després ja hi ha les pedres, que en poden ser doncs, grosses o més petites. Clar, aquesta seria una pedra, diguéssim, de reomplir.
3: Aquesta seria de reomplir?
2: De farcit.
3: Caram, jo em pensava... Això ja és un reble, doncs, no és una pedra.
4: No, és ben bé... És una mica més gros que un reble, però quasi, sí.
3: Jo em pensava que aquesta seria una bona pedra...
2: Però també n'hi ha d'haver, Eduard, aquestes? També n'hi ha d'haver?
3: Sí, home, i tant.
4: Sí, no, n'hi ha d'haver de totes.
2: N'hi ha goteres?
3: Mira, aquesta altra és com un trencall, no?
4: Sí. Aquesta, doncs, bé, aquesta encara... Tot i que és més petita que l'altra, té aquesta cara plana d'aquí davant, sí, que llavors aquesta la pots fer servir.
3: Ah.
4: Vull dir que aquesta, doncs clar, sempre hi ha racons, sempre hi ha entremig de dues pedres grosses...
2: Jo tinc una pregunta friqui. Amb aquesta construcció que ja està feta, que no s'hauria de tocar perquè és patrimonial i tal, però s'hi podrien afegir més pedres encara, eh? Suposo que és una construcció aquest... que no s'acaba mai del tot.
4: No, perquè ells feien les barraques I llavors, a mesura que llauraven, clar, el terreny és molt pedregós, i n'hi anaven sortint de pedres. I llavors el que feien, que aquesta es veu molt bé, anaven fent tot al redador d'ella, doncs feien un marge, diguéssim, d'un metre, metre vint, i anaven afegint-hi pedres. I és que la barraca anava creixent. Anava creixent, perquè cada vegada es feia més ampla i més alta.
3: Mm. Escolta, Josep, a dia d'avui qui sabria fer una barraca com aquesta?
4: Bueno, ja...
3: S'estan fent cursos ara sobre emerger en escoles agràries, per exemple. Tenen èxit aquests cursos?
4: Bueno, hi ha gent que s'hi apunta i, bueno, n'hi ha... El que passa és que és com tot, no són oficis per viure, i doncs no, perquè doncs n'hi ha. Per exemple, hi ha un grup molt important aquí a Tarragona que tenim, que és de la Fatarella, que allí hi ha moltes pedres i tota la vida s'hi han dedicat. I
3: la Fatarella, Terra Alta, ja,
4: Terra Alta. I ells, doncs, ne fan. Llavors, al Cuber hi ha un xicot que son pare ja era marger, i encara ell continua i fa unes parets molt guapes i
3: bueno, potser ara és més ornamental que no pas fa uns quants anys.
4: Sí, ara generalment són amb construccions rurals que volen adequar el lloc i doncs refan els marges o agafes unes parets doncs amb una construcció nova i vols un detall de pedra seca i són punts d'aquests així.
3: Aquestes barraques tenen importància ara perquè s'està impulsant la seva preservació, la seva documentació. De fet, hi ha una web que és Wikipedra, que precisament el que fa és geolocalitzar totes aquestes construccions, no només barraques, sinó tot el que té a veure amb la pedra seca. Això és molt important, també.
4: Sí, sempre això va començar a finals dels 90, i doncs s'han anat, la gent s'hi pot anar afegint, hi pot anar endigant. Aquí mateix a Altafulla, doncs tinc aquí el company Narcís aquí al costat, que m'ho ha acabat perquè totes aquestes ja estaven. Aquesta gent doncs van vindre i les més que es veuen més, doncs ja les van documentar ells. Mm-hmm. No? Que això va començar uns que es deien el Drac Verd de Sitges, uns jubilats, no? I doncs ho van començar ells, i esclar, per aquesta zona venien i em van documentar bastant, però llavors doncs ara s'acaba de documentar i de posar al Wikipedra les que ells no havien trobat. Doncs.
3: I pot contribuir qualsevol persona que ens estigui escoltant, Núria, és molt important també, de vegades entitats excursionistes, mm-hmm. gent a títol individual que surt a caminar, que passa per indrets com per exemple el que ens trobem nosaltres ara, que està en aquest estat d'abandonament, que es fixa que hi ha una construcció de pedra seca, l'únic que ha de fer és unes fotografies, geolocalitzar aquest emplaçament, fins i tot de vegades algun esbós, el Narcís Carulla, que el tenim aquí al costat, mm-hmm. és membre del Centre d'Estudis, i venir també amb uns dibuixos. Tota aquesta informació que es pugui aportar a Wikipedra és molt valuosa per preservar aquest patrimoni.
4: Sí, tu entres a Wikipedra i llavors veus si hi és o no hi és. Si hi és, doncs, el que passa que si hi és, tu pots enviar una foto de l'estat actual, perquè pot ser que ells ho haguessin fet això fa 30 anys. I llavors hi ha barraques de fa 30 anys que n'hi ha barraques que han caigut. Vull dir que la destrucció avança, doncs, diguéssim, perquè si té una mica d'esllevissada, doncs clar, cada vegada es fa més gran aquella esllevissada. I llavors doncs, també interessa això, veure com es conserven.
3: Els marges, en veiem molts també quan passem, per exemple, per una carretera, ajuden a retenir la terra, a controlar l'erosió, a gestionar l'aigua. Ara que es parla tantíssim de tot això, tenint en compte que ens trobem en un moment molt important pel que fa al canvi climàtic o que tenim aquests grans incendis, fins a quin punt aquestes construccions continuen sent útils a dia d'avui?
4: Tot, principalment per aturar l'erosió. Per aturar l'erosió, doncs, esclar, és un element idoni, perquè doncs, mantenen la terra al seu lloc, no se'n va. Ara mateix, amb les noves plantacions que es fan, vull dir, no sabem d'aquí 30 anys com estaran, perquè, esclar, ells fan una... aplanen, i el talús és sense pedra ni res, i allí no sé, ho sabrem, que això... Vull dir, la saviesa d'aquesta gent de saber... doncs muntar aquestes feixes perquè doncs l'erosió, la poca terra que hi hagués, doncs es conservés, no? Vull dir, això va ser molt important.
3: De vegades fins i tot també en blocs de formigó veiem com s'intenten simular aquests antics marges de pedra seca,
4: sí.
3: Però tenen un problema, que és que a l'aigua li costa molt de desguassar.
4: Sí, vull dir que els marges de pedra seca podria ser que fos, no són massa antics, vull dir, no tenim d'anar. Els marges es comencen a fer, majoritàriament, es comencen a fer a mitjan del segle XIX. Vull dir, amb la gran rompuda que hi ha, mitjan del segle XVIII, perdó, amb la gran rompuda que hi ha al segle XVIII és quan se comença, doncs, a netejar, a xarmar els boscos i els mots, i comencen a fer les parades, no? Tota la documentació que es té de construcció de marges és de mitjans del XVIII cap aquí. La seva màxima exponència és a finals del XIX amb la filoxera, doncs.
3: Josep Saragossa, gràcies per compartir amb nosaltres tot aquest coneixement. Ha sigut un goig poder-te escoltar. I Núria, escolta, ara sí. Quan passis pel costat d'un marge o d'una barraca o d'un pou o d'un refugi, segur que tu miraràs d'una altra manera.
2: Home,
3: igual que la nostra audiència.
2: I intentaré contribuir, tot i que n'hi ha moltíssimes. Estic visitant Wikipedia i estic flipant. És que està superben documentat en el punt exacte, en fotografies, amb la seva fitxa. Brutal, brutal, de veritat. Molt interessant.
3: Sí, sí. Sí, sí. Interessantíssim.
2: Eduard Virgili Altafulla, moltíssimes gràcies per aquesta connexió.
3: Que vagi molt bé, ara plegarem la paradeta nosaltres.
2: Això, allibereu el garrofer.
3: Això, i tant, el garrofer. Sí, sí.
2: Fins ara, Eduard, gràcies.
3: Adéu-siau.
5: Obert per vacances.
2: I ara seguim amb un altre capítol d'aquests podcast que ens porten a parlar de l'eclipsi. Ja sabeu, 12 d'agost, eclipsi total de sol, molt visible des de moltíssimes parts, moltíssimes ciutats de Catalunya. I nosaltres que us oferim des de Tarragona Ràdio, amb col·laboració amb la Universitat Rovira i Virgili, aquest podcast que avui ens parla sobre l'eclipsi des del punt de vista de la cultura popular.
5: Eclipsat de Ciència, el podcast de la Universitat Rovira i Virgili que ens prepara per a l'eclipsi total.
6: L'eclipsi és un fenomen en què al llarg de la història ha generat creences i supersticions diverses. En aquest capítol número 5 ens acompanya Emili Samper, investigador del Departament de Filologia Catalana a la Universitat Rovira i Virgili, tot un especialista en l'estudi de la literatura popular i el folklore. Emili, quin tipus de creences han generat els eclipsis al llarg de la història?
7: Doncs bé, les creences, a voltant de l'eclipsi, sempre han estat, agafant-ho com un punt de vista negatiu. Per què? Doncs perquè un eclipsi, evidentment, és un canvi, és un trencament de l'ordre natural de les coses, perquè som de dia i en sé que es fa de nit, per tant, no és habitual. Aleshores, sempre s'ha associat i s'ha vinculat amb aspectes negatius. Passaran desgràcies, les collites seran dolentes. Per exemple, es deia, no, en el cas del món pagès, que les gallines, quan passen aquestes coses, es tornaven boges, no ponien ous, i s'amagava una altra vegada, perquè clar, no era normal que en aquell moment que era de dia ja arribés la nit. Llavors, en aquest sentit, sempre s'ha agafat això, punt de vista negatiu. Una premonició d'alguna cosa, d'alguna mort d'un monarca, d'alguna desgràcia, perquè també sempre relacionem el que passa al cel, quan mirem, quan mirem cap amunt, amb el que passa a la Terra, és a dir, qualsevol cosa que passi dalt té incidències a baix. I per tant, també, si resulta que és de dia i en sé que es fa de nit, evidentment això vol dir que no és natural. Per tant, alguna cosa passa i sempre d'aquest punt de vista, aquest sentit de malastrugança, de que no rutlla, el món no funciona com ha de funcionar, per tant, vigilem que alguna cosa no va bé.
6: I se sap per què tradicionalment es considerava així? Portaven aquestes desgràcies als eclipsis?
7: Perquè és el fet de no conèixer què passava. És a dir, sempre, de punt de vista del folklore, clar, quan tenim algun tipus de fenomen que no coneixem o que no li podem donar una resposta, sovint racional o científica, fins que no arriba aquesta resposta, els humans reaccionem doncs, buscant-la d'on sigui. Llavors, en aquest cas, clar, és això, davant d'aquests canvis tan estranys, sempre d'aquesta manera, aquest punt de vista negatiu, en aquest sentit. Mm-hmm.
6: Al nostre país hi ha un etnògraf i folclorista ben famós, ben conegut, com és el Joan Abades, que, curiosament, ja en parlava, no?, de qüestions, o en ha parlat, o en va parlar en el seu moment, de qüestions vinculades als eclipsis.
7: Sí, ell fa ressò, doncs, això que estic comentant, del voltant d'aquestes qüestions de presagis de grans calamitats, grans desgràcies, males collites, guerres, fam, etc, etc. També és interessant que també ens dona, bé, fa ressò, si més no, cosa que no hem de seguir avui dia, òbviament, que estem ja tenint coneixements científics més acurats, però també es fa ressò d'algunes alguns rituals, no? Poder fer, per exemple, consells per seguir l'eclipsi, com poden ser utilitzar, per exemple, un vidre fumat per esmortellar la brillantor als rajos. Això, evidentment, no ho hem de fer, però sí que donen una idea del fet de no mirar el sol directament, com també fer-ho a través, per exemple, de l'aigua, no? amb un cup d'aigua, o també una molt interessant, des del punt de vista folclòric, que és utilitzar un mocador. Ara, no pot ser un mocador qualsevol. Ha de ser un mocador que hagi estat fet, ha de ser de seda, com a material, de color fosc, i l'hem de plegar 7 vegades, no? Com sempre, aquest número màgic al folclor. Si fem això i mirem l'eclipsi a través d'aquest mocador, ens diu Joan Amades que veurem una pila de coses fantàstiques. Clar, la idea seria, potser sí, però ens quedaríem secs, per tant, no ho feu perquè d'aquí acabareu segurament a urgències.
8: I més enllà de noms tan coneguts com el de Joan Amades, hi ha altres persones, altres experts del nostre país que al llarg de la història també han fet referència als eclipsis?
7: Sí, per exemple, és interessant el punt de vista de Cels Gomis, que és un autor de fet anterior a Joan Amades. Ell és interessant perquè, entre altres coses, té una part d'estudiós del folklore, ell recull supersticions, creences, endevinalles, i també té un punt de vista científic. Per exemple, té una sèrie d'obres que estudia diferents fenòmens, i una d'elles precisament està dedicada, no, a la cosmografia. I està muntada de manera que és una conversa entre dos personatges, i quan un d'ells pregunta si els eclipsis tenen relació amb aquest fet que comentem, aquestes calamitats, aquesta part negativa, ell diu que de cap de les maneres. És a dir, que a punt de vista científic són fenòmens naturals, són fenòmens estudiats, de fet, des de l'antigor ja, que s'han anat estudiant, i que es poden preveure o es poden anar seguint, i que totes aquestes supersticions, creences, aquesta vinculació negativa és una cosa que ve d'això, de la gent que busca una explicació a un fenomen que no coneix, però que no té cap tipus de trellat científic, evidentment.
8: Mm-hmm. Escolti, vinculats a les creences, per exemple, al món del refranyer, al nostre país també, l'eclipsi ha generat refranys que han arribat o podem conèixer avui també, en ple segle XXI?
7: Sí, la nostra cultura, de fet, a veure, molt poquet. Tenim, per exemple, un exemple que és molt general, que seria senyals al cel, treballs a la terra, bastant difós, que fa referència a aquesta idea de qualsevol cosa que passa al cel té la seva influència. Creença que en el cas dels eclipsis hi ha aquest punt de vista negatiu, però que és lògic, és a dir, per exemple, si plou o contrari, si hi ha sequera, això afecta, per exemple, la qüestió de l'agricultura. Per tant, ja sempre queda connexió també amb la realitat. Sí que és interessant el tema dels refranys, de les parèmies, per exemple, una en la llengua vènet, que és una llengua que es parla en Itàlia, entre diferents indrets, que sí que és interessant perquè, per exemple, vehicula aquesta doble idea de la part racional i de la part folclòrica. Diu, l'eclipsi, sia de sol o de la luna, fredo le porta e mai bona fortuna. És a dir, aquí ens diu, hi ha un fenomen que sí que és real, que ho sabem, no? Què passarà, en principi, el 12 d'agost en l'eclipsi? Baixarà temperatura, per tant, hi ha aquest fredo, no? Aquest fred sí que apareixerà. Però també associa amb aquesta qüestió de la mala sort, de la mala estrugança, de que, escolta, no és normal que el sol desaparegui, per tant, aquí passa alguna cosa que s'ha d'intentar solucionar perquè no funciona bé.
8: I en els darrers anys, i amb tot aquest món digital que ja ens acompanya, no? Amb la nova tecnologia, quines reaccions provoca un eclipsi total com el que podrem veure al nostre país el 12 d'agost?
7: Doncs esperem que no passi en el nostre cas, però clar, avui dia que tenim? Evidentment una cultura audiovisual, una cultura sobretot visual, per tant, si mirem eclipsis anteriors, de sol o de lluna, per exemple 2018, 23 o 24... Què va passar? Doncs que en algun d'aquests casos, precisament mala sort, el dia que hi havia aquest eclipsi, per exemple el del 18 era un eclipsi en el cas de lluna, molt esperat, que es va promocionar molt, la gent estava d'això molt al cas de que, ostres, era un fenomen espectacular, únic a la vida. Doncs què va passar aquell dia? Que hi havia núvols. I clar, van tapar, segons quina zona, van tapar aquest fenomen. Com va reaccionar la gent? Doncs bé, com reaccionava avui dia al segle XXI, i com de fet fa sempre el folklore, que és a través de l'humor. Doncs, per exemple, en la creació de memes, no, d'aquestes imatges acompanyades d'un text, en les quals doncs apareixien, per exemple, doncs això, gent mirant al cel, i què veien al cel? Doncs, per exemple, un xoriço. Una ruanxa de xoriço, perquè aquesta lluna de sang que havia d'aparèixer no la van poder veure, i van mirar i van substituir aquesta lluna per aquest xoriço. O altres memes en els quals apareix, doncs això, gent que està mirant, per exemple, al cel o inclús a televisió, i veu una imatge d'una pantalla totalment plena de núvols, en la qual, doncs, mira, mesos i mesos esperant i preparant que si les ulleres, que si el lloc on has de veure-ho, però, bé, ja passen aquestes coses a la vida, no? Doncs aquell dia està núvol i, per tant, doncs, evita... El fenomen, evidentment, succeeix, però no es viu de la mateixa manera. Per tant, aquesta reacció que tenim avui dia, no? També és això, recorre sempre a l'humor, per també una manera doncs, de trencar doncs, això, aquesta reacció davant d'un fenomen inesperat i que no hem pogut gaudir del... totalment.
8: Clar, i què creus que pot passar doncs aquest 2027? D'una banda, si tenim l'eclipsi total i el podem observar doncs de manera plena i total, o al revés, o què pot passar, tu creus, si al final està ennuvolat aquell 12 d'agost i ens quedem amb les ganes?
7: A veure, del punt de vista agüista, des del punt de vista d'estudis folclòrics, clar, evidentment, si està núvol i això comporta una reacció, per exemple, de creació de mems, doncs per arribar serà molt interessant, però no desitjo que passi. Però que està clar és que alguna cosa passarà. És a dir, si el fenomen, quan passi aquest eclipsi, si tenim sort i no hi ha núvols, ostres, doncs serà també una evidència que la gent també segurament, no segur, podrà explicar més endavant, doncs sí, jo aquell dia, aquell moment en què el dia es va fer de nit, jo hi era, ho vaig veure, no? També és molt interessant la part de comunitat, és a dir, recordarem segurament amb qui estàvem aquell dia, no? Si estàvem, doncs això, doncs la família, amb els amics, el lloc on érem, de fet, portem ja, no? Tots, penso jo, un munt de mesos buscant el lloc concret des del, no? Qual podrem, en principi, seguir l'eclipsi en seva totalitat, i llavors aquesta part comunitària que és molt important, de recordar, no? Igual que es recorda, no sé, doncs el gol de tal futbolista, no? Jo estava fent això, estava fent l'altre, o recordem tots, per exemple, on érem, com van passar tantes torres bessones, doncs pot passar el mateix. Què està núvol? Doncs a veure, pot haver aquesta reacció de, humorística en aquest cas, que dic, esperem que no passi, però bé, estaré també, no? Estarem atents, si més no, per si pot passar això, per poder recollir material, que després, per què no, també podem estudiar en aquest sentit.
8: Segur, serà interessant observar el fenomen i si al final ho podem fer en plenitud o no. Gràcies, Emili Samper, per participar en aquesta sèrie d'espais dedicats a l'eclipsi. I recorda, si t'ha agradat i interessat aquesta conversa, et convidem a escoltar la resta de capítols del nostre podcast.
5: Eclipsa't de Ciència, un podcast de la Unitat de Comunicació i Divulgació de la Universitat Rovira i Virgili, un espai que realitza tècnicament Miguel Mocha i presenta Ricard Lauz.
2: Amb la col·laboració de Tarragona Ràdio. Vinga, va, que anem a cuidar les nostres plantes. És moment d'agafar tisores de podar, regadora, un cavadet, sí, una ferrada, vaja. El nostre company Eduard Virgili d'Altafulla Ràdio ens porta un nou capítol del podcast sobre jardineria. La setmana passada vam aprendre que regar més no sempre vol dir regar millor, ja m'enteneu. Avui descobrirem quines són doncs, les espècies més resistents i agraïdes per gaudir d'un balcó o d'un jardí sense complicar-se massa la vida.
3: Hi ha qui tema per les plantes i hi ha qui diu que tot el que toca s'acaba marcint. Però és realment així? A l'Obert per Vacances, setmana rere setmana, descobrim com gaudir del món de les plantes sense complicacions. I ho fem acompanyats del que enguany ha estat reconegut com el millor Garden Center de Catalunya per les empreses del sector.
9: Jardineria amb Joan Maria Vidal, del Garden Center Gaià, del grup La Rasa.
3: Avui volem donar esperança a tots aquells que es consideren un desastre amb les plantes, perquè moltes vegades el problema no és la persona, sinó la planta que ha triat. Si escollim una espècie adequada, el lloc on viurà i el temps que li podem dedicar, és molt més fàcil que tot funcioni. Joan Maria, hi ha plantes que pràcticament es cuidin soles?
10: La immensa majoria de plantes es cuiden soles. El que passa que quan les posem en testos o les posem en llocs on no és el seu hàbitat natural, sí que requereix una mica de la nostra mà. Però, evidentment, dins d'aquí hi ha plantes que ens aguanten moltíssim. Mira, a l'interior, per tota aquella gent que diu a mi se'm moren les plantes, o jo vull començar, o em fa por, a l'interior podem tenir thamioculques, que es diuen així thamioculques, és que no tenim un nom comú encara, o sensivieres, hi ha gent que li diu la llengua de la sogra, o bueno, hi ha diferents noms depèn de cada zona del país, però sensivieres o thamioculques són dues plantes extremadament resistents, que ens aguanten en llocs en què la claror no és molt potent i que dius tinc llum, però tampoc no molta, i són plantes que aguanten molt la sequera, i inclús també podem ajudar-les en qualsevol planta crassa o cactus, encara que sembli molt, molt senzill, molt lògic, són plantes que també ens aguanten molt. I si em permeteu, també hi ha la planta que penja, que és molt típica, les tradescàntias o peperònies, són plantes que ens aguanten una barbaritat. Són plantes molt fàcils.
3: I a l'exterior, Joan Maria?
10: A l'exterior podem jugar amb qualsevol cactàcia, amb qualsevol planta crassa, que ens aguantarà moltíssim, o també podem jugar amb plantes... És que hi ha molt tipus de planta que ens aguanta, però les palmàcies, les palmeres, són molt sofertes, són molt fortes. I si no, també tenim arbustives que ens aguanten moltíssim, des de viburniums, des de viburnium tinus, que és el durillo, que és una planta molt forta, autòctona d'aquí.
3: De vegades ens enamorem d'una planta perquè és molt bonica, però després cometem l'error de posar-la en un lloc on no serà feliç.
10: És fantàstic que ens enamorem de les plantes i aprofitem aquest enamorament i que ens encanta d'una planta. I provem-ho, provem-ho. I llavors que hi hagi aquest primer contacte de conèixer algú i que la posem en un lloc i resulta que aquest lloc veiem que no funciona. Veiem que de cop comença a perdre fulles, que no està bé. Doncs no passa res. Canviem-la de zona. I veiem i donem-li una zona que sigui contradictòria al que l'hem posat. Si de cop està en un lloc on rep molt l'aire, posem-la en un lloc molt més protegida. O al revés, en un lloc que està molt a l'ombra, doncs potser posar-la en un lloc amb més sol i l'observem una mica i veiem com funciona. Al final és com aquest primer contacte amb alguna persona que no coneixem i que proposem coses i veiem què tal funcionen, doncs el mateix. I aquest primer contacte també ens permetrà veure com funciona i que aquest enamorament també sigui mutu.
3: També hi ha qui pensa que com més exòtica sigui una planta, més especial serà. Però no és així. Les autòctones també tenen el seu què.
10: La planta autòctona nostra és espectacular i en molts països es ven la planta mediterrània com una planta supersoferta, maca, i que tothom intenta tenir els seus jardins i que sobrevisquin. I per condicions climàtiques no passa. Així que tenir al nostre jardí plantes autòctones, com alguns rosers silvestres, alguns viborniums, tranquil·lament totes les aromàtiques, els romanits, les farigoles, les festuques, les... tenim planta autòctona tan maca, les ginestes, tan espectaculars, els allíssums, que en fan una olor a mel.
3: Tal com fem a cada capítol del nostre podcast, desmuntem un altre mite. És veritat que els cactus no necessiten mai aigua?
10: Els cactus necessiten aigua, i tant que sí, totes les plantes per sobreviure necessiten aigua. És veritat que els cactus són molt més resistents i requereixen menys aigua i menys abundància que la resta, però els cactus també es poden acabar morint de set.
3: I si fem jardineria per vacances, acabem amb un bon truc. Quin consell ens deixes aquesta setmana?
10: Molt bé, tots aquests que comencem nou amb jardineria, amb plantes, que ens agrada, que comencem un nou lloc i volem començar amb plantes, està fantàstic. Comencem amb una planta, després agafem-ne una altra, i després agafem-ne una altra, que veurem què ens passa, com ens adaptem nosaltres amb elles i com elles s'adapten a nosaltres, com aprenem a regar-les, a cuidar-les, i poquet a poquet anem omplint aquelles zones verdes i a gaudir-ne també a poc. No comencem de cop comprant-ne un munt i omplint de cop, perquè veurem que de cop no totes funcionen igual i ens adaptem a elles.
3: No cal ser un expert per tenir un espai verd a casa, només cal triar bé. La setmana vinent parlarem de balcons i terrasses. Com podem convertir un espai petit en un autèntic refugi d'estiu? Ho descobrirem aquí, amb el nostre jardiner de capçalera.
2: Espero que hagueu fet com jo i hagueu apuntat uns quants noms de plantes, eh? I comenceu el vostre jardinet particular. Moltíssimes gràcies a aquest podcast d'Altafulla Ràdio. Vinga, va, que anem tancant programa, ho fem amb l'agenda del dia. Ens la porta, com cada dia, la Lídia Porta, la companya de Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia.
11: Hola, bon dia.
2: Continua la Festa Major de les Santes a Mataró.
11: Avui tenim el tradicional Ball de Dracs, que és on el drac i el dragalió de Mataró exerciran d'anfitrions del drac Capella i el drac de Jussà d'Horta, a una cercavila que recorrerà el centre històric de... fins a la passada de l'Ajuntament, i les quatre figures doncs faran els seus balls de lluïment i una actuació conjunta. Llavors, avui és... serà avui, dia 28 de juliol, a 9:45 del vespre. I, bueno, les santes continuen fins demà, demà és l'últim dia, amb més propostes culturals, familiars i de cultura popular.
2: Molt bé, ja explicàvem, eh? Ahir que el cap de setmana va ser la Diada Castellera, i encara això, encara s'allarga una mica de dies el que és la festivitat de Mataró. Molt bé, en aquest cas parlem a la propera proposta de música antiga.
11: Sí, anem fins a Tortosa amb una proposta que és el Protofest, que va començar també aquest cap de setmana, que és el Festival de Música a Tortosa. I destaquem el concert d'Avis d'Oeul, en plan, és costa de pronunciar, a càrrec de Ensemble o Vos Homes. Jo crec que el portuguès o el llatí, jo no el porto gaire bé, però bueno, no passa res.
2: No passa res, l'Ensemble o Vos Homes, no? Em sembla que aquests són d'aquí, de Tarragona. Diria jo, sí. És una formació d'aquí, coral, fan música antiga, tot forma part d'un festival, em deies, no?
11: Sí, del Protofest, que està dedicat precisament a la música antiga, i en concret a l'Ensemble Los Homes oferirà un viatge per la música vocal dels segles XVI i XVII, amb un repertori centrat en el dol, la meditació espiritual, la força expressiva i la polifonia. I el director del festival del Protofest, el David Mateu, ha passat pels micròfons de Ràdio Tortosa per explicar una miqueta què porta al festival, a més dels concerts.
12: Festival aporta, a banda de la seva oferta, diguem-ne, interpretativa, tota una oferta de formació, tota una oferta d'intercanvi, de trobada, d'obrir horitzons per a tots els estudiants, amateurs, aficionats i fins i tot professionals que vulguin anar una mica més enllà en la seva tasca formativa i poder combinar l'assistència als concerts en el fet de poder formar-se.
11: Doncs bé, és el que estàvem comentant, que el David Mateu ens diu que no només hi ha concerts, sinó que també hi ha activitats i tallers per persones que toquen el violí, de veu, etc. I us recordem que el concert és avui, dimarts 28, a 8:45 del vespre, als Reials Col·legis de Tortosa.
2: Doncs sí, avui concert amb l'Ensemble Los Homes, que confirmem sí que són aquesta formació de música antiga de Tarragona, dirigides pel tarragoní també Xavier Pastrana. Molt bé. Darrera proposta, ben diferent, eh?
11: Sí, canviem la música antiga i les festes majors per una ruta nocturna a Cervera. És una nova edició del que anomenen en aquella vila l'Hora del Llop, que és doncs una caminada nocturna de 5 quilòmetres que combina natura, una sorpresa artística i qui ho vulgui la possibilitat de fer viva el bosc i passar-hi la nit per contemplar la sortida del sol a l'endemà. Jo crec que és una proposta interessant, curiosa.
2: Diferent, sí, més no, molt bé. Molt bé.
11: Jo crec que al bosc, no? Per passar una miqueta la calor, ara que ha baixat una mica, doncs crec que és una bona oportunitat per sortir a que la gent li toqui una miqueta l'aire.
2: Molt bé. Serà demà, en tot cas, teniu temps de fer la motxilla, de preparar-vos, no?
11: És demà a les 8 del vespre i el punt de trobada és davant de la comissaria dels Mossos d'Esquadra.
2: Doncs vinga, cap a Cervera. Allí tanquem l'agenda d'activitats, les propostes que ens porten des de Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia Porta, moltíssimes gràcies i fins demà.
11: Adéu, fins demà.
2: Fins demà. I res, un parell de minutets per acabar de tancar el tema del dia i anunciar el del dia següent. Avui us preguntàvem, us demanàvem quines cançons formarien part del vostre, la vostra llista de cançons que us emportaríeu de viatge, cançons per viatjar en definitiva. L'Enric Rubió, des de Cardedeu, ja ens han donat uns quants detalls i suggeriments que li ha fet arribar. No sé si hi ha alguna proposta nova, Enric.
13: Doncs mira, de fet els oients ja ho han tancat en el primer bloc de les intervencions que hem fet, però a mi deixa'm fer un reconeixement a la cançó que estàs posant de fons, Camins, amb Desó, i sobretot en aquesta versió amb Moques Grasses del Palau Sant Jordi, que va ser el primer cop que actuàvem junts a l'escenari, que vaja, és per un viatge però a la platja, eh? Ja dic, estirats a la platja, si veieu el videoclip ja ho veureu, allà estirats i gaudint-ho.
2: Escolta'm, escolta'm una mica. Estem vius i tu tens tot allò que m'engresca per dins. I els carrasso buscant que es guanya quan... Es... Home, és aquesta guitarreta de reggae, no? Que fa el ritme aquest que sí, que porta cap a la platja.
13: Sí, però escolta'm...
2: Genials les col·laboracions, els concerts d'estiu i d'hivern i de tot el món, els concerts en què surten de cop, no? Artistes convidats, és fantàstic.
13: És fantàstic, no? A més, com que quan és un artista que t'estimes i surt i no t'ho esperes, uau, realment et dona la vida, és una frase tòpica, però et dona la vida en aquell moment, sí. I de fet, no sé si passa a tu, però hi ha moltes vegades que tu estàs acostumada molt a una versió de cançó, i quan sona una que no és, tu vas cantant l'anterior i esperes que vingui aquell punt o aquelles bromes o quan animen el públic, no? Que sempre tens una versió preferida, sí.
2: Sí, i t'explota el cap perquè t'ho canvien tot.
13: Exacte, sí.
2: És xulo.
13: I tant.
2: Enric.
13: Escolta'm, demà, tema del dia. Sí. Important, crec que tindrem molta interacció, perquè són destinacions infravalorades. Ui! Quins són aquests raconets preciosos que per molta gent potser no hi aniríem mai, i en canvi realment són unes joies tremendes arreu del país. Jo tinc una claríssima, que demà l'explicaré. De fet, penjarem el reel avui, així us tindrem temps a comentar, i segur que tindrem molta gent contenta per les terres de Ponent.
2: Molt bé. Passa que a vegades val millor no dir aquestes destinacions massa alt, perquè no se'ns omplen de gent.
13: Parlo de comarques, parlo de comarques, sempre. Molt ampli. De províncies, gairebé.
2: Molt bé. Doncs demà coneixerem aquestes destinacions infravalorades amb l'ajuda de tothom, de tots els nostres oients de tot Catalunya. Moltes gràcies, Enric, des de Cardedeu. Una abraçada.
13: Salut i fins demà.
2: Salut i fins demà també a vosaltres, els oients, els que esteu a l'altre costat de l'Obert per Vacances.
14: La xarxa de comunicació local.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El govern ha prorrogat un any la declaració de zona de mercat residencial TENS en 118 municipis que continuen complint els criteris d'atenció al mercat de l'habitatge. Alhora també n'ha exclòs 22, entre els quals s'hi troben Lleida, Granollers i Mollet del Vallès, perquè ha millorat la situació d'accessibilitat. Paral·lelament, impulsa també una nova declaració que incorpora 53 municipis més, on ara també es podran aplicar, per tant, els topalls als preus del lloguer. I Catalunya ha tancat el segon trimestre d'aquest 2026 amb una taxa d'atur del 7,9%, situant-se per sota del 8% per primera vegada en un segon trimestre des del 2008. Segons l'enquesta de població activa, el nombre de persones desocupades s'ha reduït fins a les 343.000, amb 92.600 aturats menys que el trimestre anterior i 5.300 menys que ara fa un any. I Renfe, apartat de Rodalies, a l'històric portaveu de la companyia a Catalunya i fins fa poc representant institucional a Catalunya, Antonio Carmona. Carmona assumirà a partir d'ara noves funcions a serveis comercials. Renfe explica que els canvis s'han fet després de l'arribada d'Òscar Playà al capdavant de la nova empresa mixta de Rodalies. I l'empresa Sintesia Tech de Castellbisbal, al Vallès Occidental, l'ha estat evacuada preventivament aquest matí per una fuita d'oli tèrmic. No hi ha hagut persones ferides ni tampoc afectació a l'exterior de l'empresa. L'incident s'hauria produït per un incendi en un reactor d'oli tèrmic i, a conseqüència, Protecció Civil ha hagut d'activar també la prealerta del Pla Secat. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 35 anys per la seva presumpta implicació en la mort violenta d'un altre home a l'Hospitalet de Llobregat. Els fets van passar ahir a la nit, quan la policia va rebre l'avís d'una persona greument ferida a la via pública. En arribar-hi, els agents van trobar la víctima sense vida i amb signes també de violència, mentre que un segon home va resultar també ferit i va ser traslladat a un centre sanitari. La Divisió d'Investigació Criminal ha obert ara una investigació per tal d'esclarir els fets. I els pagesos han decidit suspendre les protestes previstes després dels compromisos anunciats pel conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig. Els pagesos donen un marge de 2 setmanes perquè el pla de xoc contra la sobrepoblació de conills i els danys als cultius doni resultats, però reclamen també una reunió amb el Departament de Territori per tal d'abordar la gestió de les ZEPA. Si no hi ha avenços, avisen que reprendran els talls de carreteres a Tàrrega i Maials a partir del 21 d'agost. I pel que fa a la mobilitat, una avaria a l'AP7 a Castellbisbal deixa un vehicle al voral i provoca circulació intensa. A més, recordem que la línia L1 del metro de Barcelona ha recuperat ja la circulació després de l'incendi d'ahir a Clot i Glòries, que va afectar-ne la circulació. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
4: Gelat a la mà, música a la ràdio. Aquest és el so de l'estiu. Aquest és el so de la veu.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

0: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
1: Baixa les finestres, puja el volum. Aquest estiu, a la veu.

0: Mentre alguns busquen el gran èxit de l'estiu, a la veu preferim descobrir qui el pot escriure.
1: Hola, sóc la Jana i això és Honolulu, la meva cançó d'estiu per a la veu. Espero que us agradi molt.

El so dels dies més llargs de l'any. La ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El govern ha prorrogat un any la declaració de zona de mercat residencial tens en 118 municipis que continuen complint els criteris de detenció al mercat de l'habitatge. Alhora, també n'ha exclòs 22, entre els quals s'hi troben Lleida, Granollers i Mollet del Vallès, perquè han millorat la situació d'accessibilitat. Paral·lelament, impulsa també una nova declaració que incorpora 53 municipis més, on ara també es podran aplicar els topalls als preus del lloguer. I Catalunya ha tancat el segon trimestre d'aquest 2026 amb una taxa d'atur del 7,9%, situant-se, per tant, per sota del 8% per primera vegada en un segon trimestre des del 2008. Segons l'enquesta de població activa, el nombre de persones desocupades s'ha reduït fins a les 343.000, amb un 92.600 aturats menys que el trimestre anterior i 5.300 menys que ara fa un any. I Renfe ha apartat de Rodalies a l'històric portaveu de la companyia a Catalunya i fins fa poc representant institucional, Antonio Carmona. Carmona assumirà a partir d'ara noves funcions a serveis comercials. Renfe explica que els canvis s'han fet després de l'arribada d'Òscar Playà al capdavant de la nova empresa mixta de Rodalies. I un incendi ha calcinat una casa ocupada de Pineda de Mar aquesta matinada i ha obligat també a desallotjar els ocupants de l'immoble i diversos veïns per precaució. Tot i el col·lapse parcial del sostre de la casa i els greus danys estructurals, no hi ha hagut ferits, ja que el matrimoni que residia ha pogut sortir a temps. Els Mossos d'Esquadra investiguen ara les causes del foc, mentre l'edifici continua acordonat pel risc d'esfondrament. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 35 anys per la seva presumpta implicació en la mort violenta d'un altre home a l'Hospitalet de Llobregat. Els fets van passar ahir a la nit, quan la policia va rebre l'avís d'una persona greument ferida a la via pública. En arribar-hi, els agents van trobar la víctima sense vida i també amb signes de violència, mentre que un segon home va resultar també ferit i va ser traslladat a un centre sanitari. La Divisió d'Investigació Criminal ha obert ara una investigació per tal d'esclarir les causes dels fets. I els pagesos han decidit suspendre les protestes previstes després dels compromisos anunciats pel conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig. Els pagesos donen un marge de 2 setmanes perquè el pla de xoc contra la sobrepoblació de conills i també els danys dels cultius doni resultats, però reclamen també una reunió urgent amb el Departament de Territori per abordar la gestió de les ZEPA. Si no hi ha avenços, avisen que reprendran els talls a les carreteres a Tàrrega i Maials a partir del 21 d'agost. I pel que fa a la mobilitat, una variant, la B20, a Barcelona deixa un carrer tallat direcció Nus de Llobregat. A banda, també una altra, l'AP7, a Castellbisbal, deixa en aquest cas un vehicle al voral.
0: Notícies en xarxa.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

0: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
1: El so dels dies més llargs de l'any. La ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: nombre, por favor?
1: Mi nombre, Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, eh? Peyu, con I.
0: Bien, Peyu, Peyu.
1: Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
2: Bon dia, Peyu. Soc la Laia. En què et puc ajudar?
1: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

No totes les cançons de l'estiu neixen a les grans emissores. Algunes comencen en una ràdio local. A La Veu ens agrada descobrir música abans que ningú. I aquest estiu la nostra aposta és Honolulu, de la Jana. Les ràdios locals tenim aquest privilegi, fer costat a qui tot just comença. Potser avui és només la nostra cançó de l'estiu. Demà, qui sap, si serà la de tothom.

Aquesta setmana al Mixtures escoltem Afrobeat i ho fem a través de conèixer la figura de Dele Sosimi, qui va estar director de les formacions de Fela Kuti i de Femi Kuti durant molts anys i que des de ja fa temps va en solitari. Dele Sosimi, figura de la música nigeriana, de la música feta des de Londres, que escoltarem aquí al Mixtures amb diferents gravacions de diferents anys i ho farem això, escoltant i dedicant un programa a l'Afrobeat, com sempre aquí a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. El Tribunal Suprem aplica la llei d'amnistia als exmembres de la Mesa del Parlament del 2017, Lluís Maria Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet i Lluís Guinó. Tots quatre havien estat condemnats per desobediència per permetre les votacions relacionades amb l'1 d'octubre, però ara el Suprem extingeix, per tant, la seva responsabilitat penal després de l'aval de la norma per part del Tribunal Constitucional i també del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. I el govern ha prorrogat un any la declaració de zona de mercat residencial tens en 118 municipis que continuen complint el criteri de tensió del mercat de l'habitatge. Alhora han exclòs 22, entre els quals s'hi troben Lleida, Granollers i Mollet del Vallès, perquè han millorat la situació d'assequibilitat. Paral·lelament, impulsa també una nova declaració que incorpora 53 municipis més, on ara també es podran aplicar els topalls als preus del lloguer. I també el govern ha aprovat un nou complement retributiu per al personal docent que començarà amb 50 euros mensuals aquest 2026 i augmentarà progressivament fins als 170 de cara al 2029, tal com es va pactar al maig amb els sindicats. A més, també ha ampliat el complement per a especialitats amb dificultats per cobrir vacants i ha acordat que les dinamitzadores d'educació inclusiva passin a ser considerades tècniques docents. I Catalunya ha tancat aquest segon trimestre del 2026 amb una taxa d'atur del 7,9%, situant-se per sota del 8% per primera vegada en un segon trimestre des del 2008. Albert Ferrer, responsable d'Economia i Treball de Comissions Obreres de Catalunya, valorava positivament aquestes dades.
2: Aquest trimestre marca un nivell històric de persones ocupades mai assolit anteriorment i estem ja a tocar dels 4 milions de persones ocupades. Xifra molt similar que vam veure recentment amb les dades d'afiliació a la Seguretat Social.
1: En el conjunt de l'estat espanyol, la taxa d'atur s'ha reduït 0,96 punts fins al 9,87%. I els Mossos d'Esquadra busquen l'autor d'una agressió amb arma blanca que ahir a la tarda va deixar un home ferit a la plaça de la Pedrera de Tarragona, a la part baixa. La víctima va ser traslladada a un centre hospitalari pel SEM, mentre que l'agressor va poder fugir abans de l'arribada dels agents. La investigació a hores d'ara continua oberta. I també els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 35 anys per la seva presumpta implicació en la mort violenta d'un altre home a l'Hospitalet de Llobregat. Els fets van passar ahir a la nit, quan la policia va rebre l'avís d'una persona greument ferida de la via pública. En arribar-hi, els agents van trobar la víctima sense vida i també amb signes de violència, mentre que un segon home va resultar ferit i va ser també traslladat a un centre sanitari. La Divisió d'Investigació Criminal també ha obert una investigació per tal d'esclarir les causes d'aquest succés. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: I don't want you coming here, no way.

0: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
1: L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: L'estiu és més bonic quan es comparteix. També la música que tot just comença. Aquest estiu fem una aposta senzilla. Donar veu a qui tot just comença a fer-se escoltar.
1: Hola, sóc la Jana i aquesta és Honolulu, la cançó d'estiu de la veu.

Gelat a la mà, música a la ràdio. Aquest és el so de l'estiu. Aquest és el so de la veu.

0: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
1: Prorrogada un any més la mesura que permet regular els preus dels lloguers a Catalunya amb 302 municipis afectats, 31 més que fins ara. De la relació actual cauen 22 municipis, com ara Lleida, Reus, Figueres, Granollers o Mollet del Vallès, on ha millorat la situació, segons el govern. Però s'hi incorporen 53 localitats noves, com Cardona, Campdevànol o Llagostera. Sílvia Paneque és la consellera d'Habitatge.
2: L'objectiu que perseguia, per ser eficaç, és que aquests municipis algun dia deixessin de ser zones de mercat tensionat. De fet, si vostè em preguntés, l'objectiu últim seria que a Catalunya no hi hagués zones de mercat tensionat. Voldria dir que els catalans i catalanes no han de fer un esforç per sobre del 30% per mantenir o mantenir un lloguer o la compra d'un habitatge.
1: És dimarts 28 de juliol de 2026. Tenim més titulars. Salvador Illa haurà de compareixer per explicar el desgavell a les proves PISA. Maite Polo.
3: La reunió de la mesa del Parlament ha aprovat que el president hagi de donar explicacions a la cambra catalana. Junts volia que ho fes ara, aquesta mateixa setmana, però finalment ho farà al setembre.
1: Amnistiats els exmembres de la mesa del Parlament del 2017.
3: El Tribunal Suprem ha decidit aplicar la mesura a Ramon Barrufet, Anna Simó, Lluís Maria Corominas i Lluís Guinó, condemnats per desobediència. Ahir el Suprem ja va amnistiar l'exconsellera Serret.
1: Pedro Sánchez continua apostant per acabar la legislatura.
3: Ho ha reiterat aquest dimarts el president espanyol, que ha comparegut per fer balanç del curs polític i ha assegurat que encara tenen molta feina per fer per seguir millorant la vida a la gent.
4: Queda un any per a culminar esta legislatura, un any per a culminar reformes, per a seguir avançando, per a demostrar que Espanya tiene un camino propio.
1: Està en cursa contrarrellotge per controlar els incendis que hi ha arreu d'Espanya a les portes d'una nova onada de calor.
3: La baixada de les temperatures d'aquestes últimes hores ha afavorit les feines dels bombers, que segueixen treballant intensament a Madrid, Toledo, Àvila i Castelló. El Consell de Ministres, per cert, ha aprovat avui la declaració de totes com a zones greument malmeses.
1: Previsió del temps, Lluís-Mi Pérez, bon dia.
5: Bon dia. Continua aquesta situació del tot estancada i, per tant, molt pròpia del mes de juliol. I ja avui, amb una mica més de calor, que no pas ahir. Ja a aquesta hora està pujant la temperatura un parell de graus respecte ahir a aquesta hora i, per tant, aquesta tarda ens plantarem amb temperatures màximes ja al voltant dels 36, 37, 38 graus a l'ombra a molts indrets de les comarques de Ponent, sobretot del Pla de Lleida, també a la Vall del Llobregat, per exemple, al Pla de Bages, és on tindrem aquestes màximes per sobre dels 35 graus, i en alguns racons de la Vall del Fluvià o de l'interior gironí en qualsevol cas. Pel que fa als núvols, poquets, alguns que apareixeran per la costa, bàsicament al Delta de l'Ebre, de passo que t'emboli, i també compta perquè aquesta tarda es reforçarà la marinada, vent de Garbí o vent de sud, a gran part de la costa prelitoral i les comarques de Ponent, fent que hi hagi un risc d'incendi molt elevat. I atenció, perquè demà continuarà sense ploure i la temperatura encara serà més alta. N'estarem pendents a la xarxa.
1: Més coses. Catalunya baixa del 8% d'aturats i obté la xifra més baixa per a un segon trimestre de l'any des del 2008.
3: Segons les dades de l'enquesta de població activa, el total de persones desocupades se situa en 343.000, un 1,5% menys que l'any passat. Al conjunt d'Espanya, la xifra d'aturats baixa novament del 10%.
1: Cultura, avui engega el Festival de Música de Cambrils.
3: Nova edició del certamen que se celebrarà fins al 10 d'agost amb la presència d'artistes de renom com Joan Dausà i Ana Torroja.
1: Esports, Jordi Cervantes, bon dia. Cristian Estuani continuarà fent història amb el Girona.
6: El davanter uruguaià ha signat la seva renovació per un curs més i sumarà un total de 10 temporades defensant la samarreta gironina. Amb l'objectiu de tornar a primera, Estuani és el màxim golejador del club amb 148 dianes.
1: El control de so Francesc Ávila, la coordinació José Gallardo i Regina González. Passen 4 minuts de les dues.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: És la nostra portada aquest dimarts. El govern que ha prorrogat per un any la declaració de zona de mercat residencial tens, amb un total de 302 municipis afectats, 31 localitats més. S'inclouen els 118 municipis de l'anterior declaració i se n'hi afegeixen 53 de nous. En surten però 22 perquè, segons els indicadors, han millorat la seva situació ciutats com Lleida, Granollers o Mollet del Vallès, que ja no tindran topalls. Pel que fa al volum de població que viuen en zones tensades, s'ha reduït de 7 milions a 6,1 milions. Montcarvajal, bon dia.
7: Bon dia. Els dos criteris de la llei espanyola per entrar o sortir de la zona són que el preu del lloguer i els subministraments bàsics no superin el 30% de la renda mitjana del municipi, o bé que durant els darrers 5 anys el lloguer no hagi superat en 3 punts l'IPC. Entre els 22 municipis exclosos i que, per tant, deixen de tenir topalls, hi ha Banyoles, Figueres, Reus, Granollers, Lleida, Mollet, Montmeló o el Papiol. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha dit que entén el neguit dels seus habitants, però que això significa precisament l'èxit de la mesura.
2: S'entén el neguit del que pugui passar a partir d'ara, però s'ha d'entendre que aquestes mesures estan fetes perquè tinguin èxit. I el fet de que es deixin de complir aquests criteris vol dir, doncs, que aquests municipis, doncs, o perquè les famílies no han de fer aquest esforç superior al 30%, o perquè hi ha hagut construcció d'habitatge protegit els últims anys, doncs, efectivament, es relaxen aquests, doncs, aquest mercat tens en aquest municipi, per tant, s'ha de treure.
7: Els municipis tenen un mes per presentar esmenes.
1: Gràcies, Simon. Per cert, el sindicat de llogateres ja ha reaccionat. Considera absurd que 22 ciutats catalanes perdin la declaració de zona en mercat residencial tensat i, per tant, ja no puguin aplicar a partir del març el topall de preus de lloguer.
3: El portaveu del sindicat, Enric Aragonès, diu que ara que la regulació comença a donar fruits, no es pot aixecar el preu de l'accelerador.
1: I és que els preus del lloguer, per exemple, a Rubí, continuaran màxims històrics. Segons les últimes dades publicades per l'Incasòl, el rebut mensual mitjà a la ciutat vallesana és de 816 euros. Només dos per sota del màxim històric registrat a finals de l'any passat. Ràdio Rubí, David García.
8: Els 816 euros corresponen als tres primers mesos d'aquest 2026, les últimes dades que tot just s'acaben de publicar, i són només 2 euros menys que el màxim històric de preus al qual es va arribar el trimestre anterior. Tot i que Rubí és una de les ciutats declarades com a zona tensionada pel cost de l'habitatge, l'actual regulació estatal dels preus màxims del lloguer no està baixant els rebuts. Carlos Aguilar, el gerent de la

0: president hagi de donar explicacions a la cambra catalana. Junts volia que ho fes ara, però ho farà al setembre.
1: Fiasco, nyap, desgavell, desastre, escàndol són alguns dels adjectius utilitzats tant per l'oposició, Junts, com pels socis de govern, Esquerra i Comuns. Salvador Vergés, diputat de Junts, volia que Illa comparegués ja aquest divendres.
2: No ens poden dir que això és una incidència tècnica, això és un autèntic escàndol polític, és un escàndol en l'error que van cometre el mes de març, ho vam saber, és un escàndol en haver guardat silenci aquests 4 mesos i és un escàndol també en el fet que no hagin donat cap mena d'explicació. Per aquest motiu nosaltres hem demanat la compareixença urgent del president Illa aquí al Parlament perquè doni les explicacions corresponents.
1: Però Esquerra i els Comuns prefereixen que ho faci al setembre, quan hi hagi conclusions clares. El diputat David Cid és de Comuns.
3: Nosaltres entenem que una compareixença a 31 de juliol és pràcticament una compareixença clandestina, que és més aviat un favor al president de la Generalitat. Entenem que això ha de ser al setembre, amb unes conclusions clares sobre el que ha passat, un cop.
1: El govern ha admès avui que la compareixença de Niubó ahir no és el punt final de la qüestió, sinó que continua oberta per esclarir què va passar i evitar que es repeteixi.
0: I el Tribunal Suprem ha decidit amnistiar els exmembres de la Mesa del Parlament del 2017, Lluís Maria Corominas, Anna Simó, Ramon Abarrufet i Lluís Guinó, condemnats pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a 1.200 euros de multa i 4 mesos d'inhabilitació per un delicte de desobediència per permetre les votacions sobre l'1 d'octubre.
4: La sentència va ser recorreguda al Suprem, que en va suspendre la tramitació a l'espera de si la llei d'amnistia era declarada constitucional. Després de l'aval del Tribunal Constitucional, justament de l'octubre passat, i del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, el Suprem ha aplicat l'amnistia.
0: Ahir el Suprem, recordeu, ja va amnistiar l'exconsellera Meritxell Serret.
5: Notícies en xarxa.
0: 6:15. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha defensat el paper del seu executiu al llarg de la legislatura només un any per a la convocatòria de les properes eleccions generals. En el clàssic balanç del curs polític, Sánchez ha donat per fet que el seu govern esgotarà la legislatura i, per tant, descarta avançar les eleccions.
4: Durant el balanç, el president espanyol també ha confirmat que Saragossa serà finalment la ciutat que acollirà l'Agència Espanyola de Medicaments, descartant així Barcelona, que també optava a acollir-la.
0: Més detalls en la següent crònica del nostre company Marc Pijuan. Bon dia.
6: Bon dia, Jordi. El president del govern ha resumit el balanç del curs polític com el de l'agenda del sentit comú. Ha destacat el creixement econòmic, també especialment amb mesures per respondre a la guerra a l'Orient Mitjà i la comparació a nivell europeu, i també ha posat en valor les dades d'afiliació a la seguretat social i l'ocupació. En conjunt, Sánchez ha remarcat que en aquest semestre s'han aprovat 26 normes en rang de llei, més d'un terç del total aprovades en aquesta legislatura des del 2023.
7: España no se ha detenido, ha avanzado y lo ha hecho además con una hoja clara, con una voluntad firme y con un horizonte definido, que yo creo que además, más allá de lo que voten unos u otros cuando son convocados a las urnas los ciudadanos, forman parte de lo que yo siempre he llamado la agenda del sentido común. Revalorizar las pensiones, subir el salario mínimo interprofesional, reforzar la negociación colectiva, rebajar los impuestos a los trabajadores autónomos o anticiparnos a los efectos de la emergencia climática.
6: Per últim, el cap de l'executiu ha tornat a refermar la seva voluntat d'arribar a un acord amb la resta de partits polítics per aprovar un pacte d'estat per fer front a l'emergència climàtica.
0: Compareixença on Sánchez ha aprofitat per declarar la zona catastròfica, les calcinades per l'onada d'incendis, i ha actualitzat les dades després de l'última reunió del comitè de crisi.
4: El president ha denunciat aquells que fomenten el negacionisme climàtic.
7: Es evidente que la emergencia climática mata, que el negacionismo desarma a quienes tienen que protegernos porque no nos permite anticipar la envergadura del desafío que tenemos delante. Por eso no es aceptable que haya recortes en políticas de mitigación y adaptación, no es asumible que no haya colaboración entre las administraciones en la prevención y en la reconstrucción, no solamente en la respuesta, y por eso es importante que haya una unión de todas las fuerzas políticas del conjunto de la sociedad en este objetivo común.
4: Sánchez ha assegurat que els 8 incendis forestals que actualment cremen a Espanya tenen una evolució favorable, però que cal continuar tenint cura. I més a partir de demà, quan l'Agència Estatal de la Meteorologia ha anunciat l'arribada d'una nova onada de calor.
0: I mentrestant, a Catalunya, després de l'incendi que va afectar les Gavarres i diverses urbanitzacions de Calonge i Sant Antoni, els veïns i veïnes de Cabanyes han impulsat una campanya de micromecenatge per donar suport a les tasques de prevenció d'incendis. Televisió de la Costa Brava, Alba Peiret.
8: Fins ara han recaptat 19.

0: 9.950 euros, una quantitat que lliuraran a l'ADF Gavarres Marítima perquè puguin adquirir nou material destinat a la prevenció i extinció d'incendis sempre en coordinació amb els bombers. Ho detalla Gaspar Segués, coordinador de l'ADF Gavarres Marítima.
1: Ens ha sorprès, la veritat, molt gratament, que els veïns s'hagin ofert a fer aquesta ajuda i hem pensat que ens anirà perfecte perquè havíem rebut dos vehicles nous i ens faltava en aquest moment poder-los acabar d'equipar, perquè tenim els vehicles però ens faltaven els armaris on guardem el material i tot, on posem les eines a sobre, vull dir, ens anirà molt bé, i després renovar molt del material que els voluntaris, ja fa més de 15 anys que tenim i que tocava renovar, com que són cascos, són les jaquetes de quan anem a foc.
0: Els impulsors de la iniciativa expliquen que aquesta és una manera d'agrair la feina que van fer tant els voluntaris de l'ADF com els bombers durant l'incendi, així com la tasca de vigilància i prevenció que continuen desenvolupant al territori.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Crònica econòmica, 2:15. Catalunya té pràcticament 4 milions de persones treballadores, una xifra històrica. Són les dades de l'enquesta de població activa, l'EPA, del segon trimestre de l'any, que revelen també que l'atur se situa en el 7,9%, unes xifres que des del govern s'interpreten com la consolidació del ritme de creixement de l'ocupació. Marc Dalmau, bon dia.
4: Bon dia. En el segon trimestre del 2026 s'han registrat 3.997.800 persones treballant. Això és un increment del 3,4% respecte del primer trimestre, una dada que representa un nou rècord d'ocupació superant el tercer trimestre del 2025. Pel que fa a l'atur, entre els mesos d'abril i juny s'ha registrat un descens. Després que pugés en el primer trimestre fins al 10,1%, ara situa una dècima per sota del 8%. Catalunya té 343.000 persones a l'atur, mentre que el primer trimestre la xifra era de 436.000, 93.000 persones més que ara. Tot plegat són les millors xifres des d'abans de la crisi immobiliària del 2008. Unes dades que, segons Paco Ramos, secretari de Treball de la Generalitat, confirmen la dinàmica de país de generar treball de qualitat.
5: Una evolució positiva del nostre mercat de treball, de la generació d'activitat econòmica i ocupació.
4: Tot i que els sindicats també valoren positivament les dades, remarquen que s'ha de millorar la qualitat dels llocs de treball. Escoltem Albert Ferrer, de Comissions Obreres, i Yolanda Funes, d'UGT.
6: Les assignatures pendents continuen tenint a veure amb la millora de la qualitat de l'ocupació i amb les diferències per sexe.
7: Perquè alhora ha pujat la temporalitat, la parcialitat dels contractes i la quantitat d'hores extres.
4: Pel que fa a les dades de l'estat espanyol, l'ocupació ha crescut un 2,2% i ara mateix hi ha 22,7 milions d'ocupats.
3: I en punt 1:15, Vietnam Airlines estudiarà la viabilitat d'un vol directe entre Hanoi i Barcelona. Seria la primera connexió sense escales entre Espanya i aquest país del sud-est asiàtic. Ho ha anunciat el president del govern, que continua de viatge oficial per enfortir les relacions comercials.
8: Salvador Illa ha explicat que el coll d'ampolla per dur a terme l'operació és la disponibilitat d'avions per part de la companyia vietnamita per fer la ruta Hanoi-Barcelona i ha augurat que si acaba sent així no serà ràpid.
9: Hem d'estudiar-ho, però jo he vist interès en reforçar les connexions de Vietnam amb Europa, molt especialment amb Espanya, que és el país europeu en aquest moment, diguem-ne, que més està treballant per tenir, per estrenyar els llaços econòmics amb Vietnam, no? I he vist interès i jo crec que no serà immediat. Tampoc nosaltres movem decisions, això ha sigut molt clar, jo també a la reunió, no movem decisions ràpides, movem decisions estudiades, ben fonamentades.
8: Aquesta tarda, Illa es reunirà amb una delegació de l'empresariat català al Vietnam, a la ciutat de Ho Chi Minh, i la segona part de la gira serà a Singapur. Es preveu que torni a Catalunya aquest dijous.
3: Ja avui ha començat l'enderroc dels dos primers pavellons de Fira de Barcelona-Montjuïc en el marc de les obres de remodelació d'aquest espai emblemàtic de la ciutat. Ho han explicat l'alcalde de Barcelona i la consellera d'Economia en una visita als equipaments des d'on s'han reafirmat en l'any 2029 com a termini d'acabament previst.
8: Els primers edificis a anar a terra seran el Palau de Congressos i el pavelló número 4, on es construirà un palau multifuncional. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha remarcat que és la tercera gran transformació de la muntanya des de principis del segle XX.
10: Inclou la transformació de la Fira de Barcelona de Montjuïc per fer-la més urbana, per fer-la d'escala més humana i per relligar els barris de l'entorn, és a dir, del Poble Sec i de la Font de la Guatlla. I en segon lloc, que ens trobem efectivament a la tercera gran transformació. La primera va ser 1929, la segona va ser 1992, i en aquest període 29-35 serà la tercera transformació de la muntanya de Montjuïc.
8: La inversió de la Generalitat i la resta d'administracions implicades en els dos palaus és de 250 milions d'euros.
3: I la línia 1 del metro a Barcelona, iniciada aquest dimarts al matí a les 5, puntual al servei amb normalitat després de l'incendi entre les estacions de Clot i Glòries d'aquest dilluns a la tarda.
8: L'incident va deixar 131 persones ferides lleus i 6 de menys greus. L'origen del foc podria ser una peça de revestiment del túnel que s'investiga si es va incendiar i va caure o bé al revés.
3: I l'història i portaveu de Renfe a Catalunya, Antonio Carmona, ha estat apartat del seu càrrec a Rodalies.
8: Segons han confirmat fonts de la companyia, Carmona ha estat cessat com a director de Relacions Institucionals des d'on exercia d'interlocutor amb administracions i mitjans de comunicació. Des de llavors s'ocupa de noves funcions en els serveis comercials de l'operadora ferroviària.
3: En 12 minuts, i arribem a 2:15, col·lectius i institucions mostren unitat en contra del plàter. A les Terres de l'Ebre, alcaldes, entitats i sectors econòmics han reclamat un reequilibri territorial en la implantació d'energies renovables i recorden que les comarques ebrenques ja són productores d'energia. Canal T, Blanca Carol.
11: Els agents que s'han reunit avui a Miravet han defensat que les Terres de l'Ebre ja han complert la seva part de solidaritat energètica. Per això han demanat una moratòria del pla i proposen alternatives com la repotenciació de parcs eòlics. Joan Obanell és el president del Consell Comarcal de la Terra Alta.
12: La Terra Alta, com dic, ja hem complit i complim des de fa anys en aquesta solidaritat a nivell d'energies renovables. Per tant, demanem aquesta moratòria temporal per a nous projectes eòlics en el nostre territori. No es tracta d'aturar la transició energètica, sinó de fer-la bé.
11: Denuncien que el govern vol sacrificar un territori per salvar-ne un altre i per això demanen que no hi hagi imposicions, sinó una cogovernança. Les entitats ecologistes, per la seva banda, han denunciat que el pla ve a consolidar el model que hi ha hagut fins ara. La protesta, però, no ha sigut només territorial. Avui també s'han reunit alcaldes d'altres zones de Catalunya per mostrar la seva oposició a la planificació de la Generalitat.
3: I el sindicat agrari Char també exposa el seu rebuig al pla, creu que posa en risc la sobirania alimentària i també el futur dels joves agricultors a l'hora de poder treballar la terra. Lleida Televisió, Jordi Sebastià.
13: Cisco Esquerda, responsable d'Agenda Rural i Transició Energètica de JARC, ha posat de manifest el malestar del sector exposant els arguments de les al·legacions.
14: Que es deixi sense efecte aquest plàter i tornem a començar de nou i d'una altra manera, no? Podríem acabar amb això renovable, sí, però d'aquesta manera no, que és un vell com les nuclears i com tantes coses, no? Però jo crec que amb el territori s'està actuant tan malament i de fa tant temps que la gent pues, està cansada i totes les propostes que ens fan, la gent pues, se'hi tira que no.
13: Esquerda ha insistit al govern a començar de nou i deixar sense efecte aquest plàter que abasta 300.000 hectàrees agrícoles.
3: I abans de la cultura, un apunt, ho hem sabut fa uns minuts, el primer president de la Caixa, Josep Vilarassau, ha mort als 95 anys. L'històric banquer, nascut a Barcelona el 1931, va ser director general i president de Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona entre el 1976 i el 2003 i es considera l'artífex de la transformació de l'entitat en un gegant financer internacional.
8: De fet, Vilarassau va ser un dels homes més influents de l'economia catalana i espanyola de la segona meitat del segle XX. Sota el seu mandat es van construir les emblemàtiques torres de la Diagonal de Barcelona.
3: Moment per la cultura. I avui arrenca una nova edició, la número 51 del Festival Internacional de Música de Cambrils.
8: Nova proposta del certamen que se celebrarà fins al 10 d'agost amb la presència d'artistes de renom com Joan Dausà i Anna Torroja.
3: Ves a Dai, Ràdio Cambrils, Marga Mayol.
15: El 51è Festival Internacional de Música de Cambrils obrirà avui les portes amb totes les entrades venudes dels concerts de la banda Siloé i de Joan Dausà. Les localitats dels concerts d'Anna Torroja, Jethro Tull, la Ludwig Bank, Emma Smith, en Mignasi Terraza Trio i la Gran Chapelle també estan a punt d'esgotar-se. El festival arranca avui i ja no s'aturarà fins al 10 d'agost amb 14 concerts d'índole molt diferent, ho explica el director artístic Isaac Alvesa.
16: Tindrem una proposta paritària, és un dels objectius que ens vam marcar, en presència d'artistes catalans, també artistes del Camp de Tarragona, estatals i internacionals. I estilísticament diversa, rock, indie, pop, cançó d'autor, rimes llatins, jazz, blues, gospel.
15: Enguany el festival incorpora l'escenari del Parc Samà, espai emblemàtic on es va engendrar el certamen.
3: i l'orquestra del Festival de Bayreuth a Terra Barcelona per oferir un concert únic al Palau de la Música Catalana. L'agrupació oferirà el seu primer concert dalt de l'escenari modernista el pròxim 29 d'agost, en la que és la seva tercera visita a la ciutat de Barcelona.
8: Sota la direcció de Pablo Heras Casado, el concert reunirà una de les formacions més prestigioses del món wagnerià. Amb ell, la formació donarà el tret de sortida a una gira per tot l'estat amb motiu del 150è aniversari del Festival de Bayreuth. I, a més, celebrarà la cloenda del 40è aniversari del Festival Peralada. Els vincles entre Catalunya i la família Wagner han permès que el concert vegi la llum. Escoltem el director del Festival de Peralada, Oriol Aguilar.
17: Que ningú. Els vincles de la família Wagner amb Catalunya venen de lluny, no són circumstancials, venen de fons, i per tant no és gens estrany que això passi. És excepcional i es deu únicament a la generositat, estima i adhesió de la senyora Wagner amb nosaltres.
8: Després de Barcelona, la formació continuarà la gira amb actuacions a Santander, Sevilla, Madrid i València.
3: 7 minuts i arribem a 2:45. Moment pels esports. Ens porta un dia més el nostre company Jordi Cervantes. Bon dia. Cristian Estuani renova amb el Girona per una temporada i complirà una dècada de blanc i vermell.
18: Bon dia, Jordi. El capità seguirà un any més amb l'objectiu de tornar a primera divisió. El davanter centre uruguaià ha jugat 312 partits i ha marcat 148 gols. I és el màxim golejador i el jugador amb més partits de la història del Girona. Girona FM, Pau Villafañe.
19: Tal com apunta el club, Estuani s'ha convertit en una figura imprescindible dins i fora del terreny de joc. Amb el seu compromís, professionalitat, capacitat golejadora i lideratge, el davanter ha estat un dels grans artífexs del creixement esportiu del Girona Futbol Club durant l'última dècada. Estuani va arribar al Girona l'estiu del 2017 en la temporada del debut a primera divisió i des d'aleshores s'ha convertit en el màxim golejador amb 148 gols i el jugador amb més partits de la història del club, amb 312. Una cosa impensable quan va arribar, segons reconeix el propi jugador.
20: Poder llegar a cumplir 10 temporadas con el club para mí es algo impensado cuando llegué el primer día, pero a lo largo de todo este tiempo también he aprendido a querer este club.
19: Aprofitant la notícia, el club ha impulsat la següent iniciativa. En les 24 hores posteriors a l'anunci, l'estampació del nom de l'uruguaià a la samarreta serà completament gratuïta, tant a les botigues físiques com en línia.
18: A primera divisió, el Barça masculí continua a Anglaterra amb la seva preparació, on avui farà doble sessió d'entrenament. De la seva banda, l'Espanyol està previst que arribi aquesta tarda també a terres angleses, on hi farà una estada de 5 dies a la ciutat esportiva del Burnley. A la primera federació, la Unió Esportiva Sant Andreu és a Palma, on hi farà una estada de pretemporada de 3 dies, i en què demà al matí se les veuran amb el Mallorca bé en un amistós. El jugador quadribarrat, Pau D'Arbre, valora com evoluciona la posada a punt de l'equip.
21: Bueno, està sent una mica dura, però al final és el que busquem, agafar confiança, agafar ritme, i bueno, ens estem coneixent una mica. I a nivell de l'estaix, el que esperem és sobretot una bona cohesió, seguir entrenant per no perdre el ritme i que l'equip vagi rodant de poc a poc per arribar perfecte a l'inici de la Lliga.
18: A la segona federació masculina, el Terrassa començava ahir el curs 26-27. El tècnic Oriol Alsina es mostra satisfet per comptar amb una plantilla llarga i de qualitat.
22: El que sí que crec és que tenim un bon fons d'armari, que potser a l'embat no el teníem. Esperem que les relacions ens respectin i que els jugadors competeixin en una competència sana per jugar cada diumenge, que cada partit és diferent, i que hi hagin el màxim de protagonistes possibles.
18: I al Palau de l'Hockey Lliga Femenina anuncia l'arribada de David Alonso a la seva banqueta. El tècnic rodenc signa per una temporada i arriba procedent del Voltregà.
23: Molta il·lusió. La veritat és que quan em va arribar la proposta, doncs una proposta engrescadora, motivadora, i que jo crec que aquesta nova temporada que comença doncs és una temporada molt il·lusionant per l'equip i pel club. I res, moltes ganes de començar a treballar, de que arribi la pretemporada i d'arrencar amb força.
18: I lamentem que el balonmano granollers lamentava ahir la pèrdua de Miquel Prat Palaus, llegenda del club i capità de la Recopa d'Europa que el conjunt ballesà va aixecar el 1976.
3: Doncs gràcies, Jordi. Per l'última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a 2:45 de la tarda.
24: La xarxa de comunicació local.
25: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
0: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
1: El diccionari Termcat.
2: 40 anys, 40 paraules.
5: 1997. Clonatge. Procés consistent a obtenir o produir organismes genèticament idèntics a partir d'una única cèl·lula o d'un únic progenitor.
1: Maria Navas.
6: L'ovella d'oli va néixer el 5 de juliol de 1996 i va ser anunciada públicament el 1997. Dolly va ser el primer mamífer clonat satisfactòriament a partir d'una cèl·lula adulta mitjançant la tècnica de transferència nuclear de cèl·lula somàtica. Aquest avenç científic tan important va fer que es difonguessin abastament en els mitjans de comunicació termes de genètica i bioquímica que el TermCat havia estudiat un parell d'anys abans amb motiu de la publicació del Diccionari de Biologia Cel·lular. Aquest diccionari s'emmarcava dins d'una col·lecció de diccionaris terminològics iniciada l'any 1987 que s'adreçava especialment a estudiants i professionals de l'àmbit universitari. En concret, aquell mateix any, el Consell Supervisor del TermCat va estudiar i aprovar el terme clonatge.
2: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa, a més. Una producció de la xarxa i el TermCat.
24: La xarxa de comunicació local.
3: Bon dia, són 2:45.
7: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
3: Prorrogada un any més la mesura que permet regular els preus dels lloguers a Catalunya amb 302 municipis afectats, 31 més que fins ara. De la relació actual cauen 22, com Lleida, Reus, Figueres, Granollers o Mollet del Vallès, on ha millorat la situació, segons el govern. Però s'incorporen 53 localitats noves, com Cardona, Campdevànol o Llagostera. Sílvia Paneque és la consellera d'Habitatge.
26: L'objectiu que perseguia, per ser eficaç, és que aquests municipis algun dia deixessin de ser zones de mercat tensió. De fet, si vostè em preguntés, l'objectiu últim seria que a Catalunya no hi hagués zones de mercat tensionat. Voldria dir que els catalans i catalanes no han de fer un esforç per sobre del 30% per mantenir un lloguer o la compra d'un habitatge.
3: És dimarts 28 de juliol de 2026. Tenim més titulars. Salvador Illa haurà de comparèixer per explicar el desgavell a les proves PISA, Maite Boló.
8: La mesa del Parlament ha aprovat que el president hagi de donar explicacions a la cambra catalana. Junts volia que ho fes ara, aquesta mateixa setmana, però finalment ho farà al setembre.
3: Amnistiat els exmembres de la mesa del Parlament del 2017.
8: El Tribunal Suprem ha decidit aplicar la mesura a Ramon Abarrufet, Anna Simó, Lluís Maria Coromines i Lluís Guinó, condemnats per desobediència. Ahir el Suprem ja va amnistiar l'exconsellera Serret.
3: Pedro Sánchez continua apostant per acabar la legislatura.
8: Ho ha reiterat aquest dimarts el president espanyol, que ha comparegut per fer balanç del curs polític i ha assegurat que encara tenen molta feina per fer per seguir millorant la vida de la gent.
27: Queda un año para culminar esta legislatura, un año para culminar reformas, para seguir avanzando, para demostrar que España tiene un camino propio.
3: Cursa contrarrellotge per controlar els incendis que hi ha arreu d'Espanya a les portes d'una nova, la quarta onada de calor.
8: La baixada de temperatures d'aquestes últimes hores ha afavorit les feines dels bombers, que segueixen treballant intensament, però, a Madrid, Toledo, Ávila i Castelló. El Consell de Ministres, per cert, ha aprovat avui la declaració de totes com a zones greument malmeses.
3: Previsió del temps. Luis Mi Pérez, bon dia.
4: Bon dia. Continua aquesta situació del tot estancada i, per tant, molt pròpia del mes de juliol. I ja avui, amb una mica més de calor que no pas ahir. Ja a aquesta hora està pujant la temperatura un parell de graus respecte ahir a aquesta hora i, per tant, aquesta tarda ens plantarem amb temperatures màximes ja al voltant dels 36, 37, 38 graus a l'ombra a molts indrets de les comarques de Ponent, sobretot del Pla de Lleida, també a la Vall del Llobregat, per exemple, al Pla de Bages, és on tindrem aquestes màximes per sobre dels 35 graus, i en alguns racons de la Vall del Fluvià o de l'interior gironí en qualsevol cas. Pel que fa als núvols, poquets, alguns que apareixeran per la costa, bàsicament al Delta de l'Ebre, de passo que t'emboli, i també compta perquè aquesta tarda es reforçarà la marinada, vent de Garbí o vent de sud, a gran part de la costa prelitoral i les comarques de Ponent, fent que hi hagi un risc d'incendi molt elevat. I atenció, perquè demà continuarà sense ploure i la temperatura encara serà més alta. N'estarem pendents a la xarxa.
3: Més coses. Catalunya baixa del 8% d'aturats i obté la millor xifra per a un segon trimestre de l'any des del 2008.
8: Segons l'enquesta de població activa, el total de persones desocupades se situa en 343.000, un 1,5% menys que l'any passat. Al conjunt d'Espanya, la xifra d'aturats baixa novament del 10%.
3: Cultura engega el Festival de Música de Cambrils.
8: Nova edició del certamen, que se celebrarà fins al 10 d'agost amb la presència d'artistes de renom com Joan Dausà i Ana Torroja.
3: Esport, Jordi Cervantes, Cristian Estuani continuarà fent història amb el Girona.
18: El davanter uruguaià ha signat la seva renovació per un curs més i sumarà un total de 10 temporades defensant la samarreta gironina. Amb l'objectiu de tornar a primera, Estuani és el màxim golejador del club amb 148 dianes.
3: El control de so Francesc Ávila, la coordinació José Gallardo i Regina González passen 4 minuts de 2:45.
9: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: És la nostra portada d'aquest dimarts. El govern que ha prorrogat per un any la declaració de zona de mercat residencial tens amb un total de 302 municipis afectats, 31 localitats més. S'inclouen els 118 municipis de l'anterior declaració i se n'hi afegeixen 53 de nous. En surten però 22 perquè, segons els indicadors, han millorat la seva situació ciutats com Lleida, Granollers o Mollet del Vallès, que ja no tindran topalls. Pel que fa al volum de població que viuen en zones tensades, s'ha reduït de 7 milions a 6,1. Mont Carvajal, bon dia.
10: Bon dia. Els dos criteris de la llei espanyola per entrar o sortir de la zona són que el preu del lloguer i els subministraments bàsics no superin el 30% de la renda mitjana del municipi, o bé que durant els darrers 5 anys el lloguer no hagi superat en 3 punts l'IPC. Entre els 22 municipis exclosos i que, per tant, deixen de tenir topalls, hi ha Banyoles, Figueres, Reus, Granollers, Lleida, Mollet, Montmeló o el Papiol. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha dit que entén el neguit dels seus habitants, però que això significa precisament l'èxit de la mesura.
11: S'entén el neguit del que pugui passar a partir d'ara, però s'ha d'entendre que aquestes mesures estan fetes perquè tinguin èxit. I el fet de que es deixin de complir aquests criteris vol dir, doncs, que aquests municipis, doncs, o perquè les famílies no han de fer aquest esforç superior al 30%, o perquè hi ha hagut construcció d'habitatge protegit els últims anys, doncs, efectivament, es relaxen aquests, aquest mercat tens en aquest municipi, per tant, s'ha de treure.
10: Els municipis tenen un mes per presentar esmenes.
3: Les reaccions ja han arribat. El sindicat de llogateres considera absurd que 22 ciutats catalanes perdin la declaració de zona en mercat residencial tensat i, per tant, ja no puguin aplicar a partir del març de l'any vinent el topall de preus de lloguer.
8: El portaveu del sindicat, Enric Aragonès, diu que ara que la regulació comença a donar fruits, no es pot aixecar el preu de l'accelerador.
3: I seguim amb tu, Mont, perquè Salvador Illa haurà de comparèixer per explicar el desgavell a les proves PISA. La reunió de la mesa del Parlament ha aprovat que el president hagi de donar explicacions a la cambra catalana. Junts volia que ho fes ara, però ho farà al setembre.
10: Fiasco, nyap, desgavell, desastre, escàndol són alguns dels adjectius utilitzats tant per l'oposició, Junts, com pels socis de govern, Esquerra i Comuns. Salvador Vergés, diputat de Junts, volia que Illa comparegués ja aquest divendres.
12: No ens poden dir que això és una incidència tècnica, això és un autèntic escàndol polític, és un escàndol en l'error que van cometre el mes de març, ho vam saber. És un escàndol en haver guardat silenci aquests 4 mesos i és un escàndol també en el fet que no hagin donat cap mena d'explicació. Per aquest motiu, nosaltres hem demanat la compareixença urgent del president Illa aquí al Parlament perquè doni les explicacions corresponents.
10: Però Esquerra i els Comuns prefereixen que ho faci al setembre, quan hi hagi conclusions clares. El diputat David Cid és de Comuns.
13: Nosaltres entenem que una compareixença a 31 de juliol és pràcticament una compareixença clandestina, que és més aviat un favor al president de la Generalitat. Entenem que això ha de ser al setembre, amb unes conclusions clares sobre el que ha passat, un cop...
10: El govern ha admès avui que la compareixença de Niubó ahir no és el punt final de la qüestió, sinó que continua oberta per esclarir què va passar i evitar que es repeteixi.
3: Per cert, que el Tribunal Suprem, us ho dèiem en titular, s'ha decidit amnistiar els exmembres de la Mesa del Parlament del 2017, el Lluís Maria Corominas, Anna Simó, Ramon Abarrufet i Lluís Guinó, condemnats pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a 1.200 euros de multa i 4 mesos d'inhabilitació per un delicte de desobediència per permetre les votacions sobre l'1 d'octubre.
8: La sentència va ser recorreguda al Suprem, que va suspendre la tramitació a l'espera de si la llei d'amnistia era declarada o no constitucional. Doncs bé, després de l'aval del Tribunal Constitucional de l'octubre passat i del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, el Suprem ha aplicat l'amnistia.
3: Un Suprem que ahir ja va amnistiar l'exconsellera Meritxell Serret. I ho acabem de saber fa uns minuts, el Consell de Política Fiscal i Financera previst per demà a Madrid i que havia de debatre el nou model de finançament ha quedat suspès.
8: Ho ha decidit el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, atenent la petició dels presidents de comunitats del Partit Popular. Fa una estona, preguntada sobre aquesta possibilitat, la portaveu del govern, Sílvia Paneque, s'oposava a l'ajornament.
26: Es poden posar models alternatius. El que crec que no es pot negar per part de les comunitats del Partit Popular és que les comunitats autònomes i Catalunya, per suposat, necessiten un millor finançament per fer front a les polítiques públiques. Per tant, ajornaments o posicions contràries sense presentar alternatives, des del govern de Catalunya no ho entenem i instem els presidents de les comunitats autònomes, els consellers que representin, que hi hagi un debat constructiu.
8: La reunió sobre el finançament se celebrarà el 4 de setembre.
9: Notícies en xarxa.
3: 6 minuts i arribem a 3:45 de la tarda. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha defensat el paper del seu executiu al llarg de la legislatura a només un any per a la convocatòria de les properes eleccions generals. En el clàssic balanç del curs polític, Sánchez ha donat per fet que el seu govern esgotarà la legislatura i, per tant, descarta avançar les eleccions.
8: Durant el balanç, el president espanyol també ha confirmat que Saragossa serà finalment la ciutat que acollirà l'Agència Espanyola de Medicaments i quedarà descartada Barcelona, que optava a acollir-la.
14: Bon dia, Jordi. El president del govern ha resumit el balanç del curs polític com el de l'agenda del sentit comú. Ha destacat el creixement econòmic, també especialment amb mesures per respondre a la guerra a l'Orient Mitjà i la comparació a nivell europeu, i també ha posat en valor les dades d'afiliació a la Seguretat Social i l'ocupació. En conjunt, Sánchez ha remarcat que en aquest semestre s'han aprovat 26 normes en rang de llei, més d'un terç del total aprovades en aquesta legislatura des del 2023.
27: España no se ha detenido, ha avanzado y lo ha hecho además con una hoja clara, con una voluntad firme y con un horizonte definido, que yo creo que además, más allá de lo que voten unos u otros cuando son convocados a las urnas los ciudadanos, forman parte de lo que yo siempre he llamado la agenda del sentido común. Revalorizar las pensiones, subir el salario mínimo interprofesional, reforzar la negociación colectiva, rebajar los impuestos a los trabajadores autónomos o anticiparnos a los efectos de la emergencia climática.
14: Per últim, el cap de l'executiu ha tornat a refermar la seva voluntat d'arribar a un acord amb la resta de partits polítics per aprovar un pacte d'estat per fer front a l'emergència climàtica.
3: Gràcies, Marc Pijoan. Una compareixença on Sánchez, per cert, ha aprofitat per declarar com a zona catastròfica les àrees calcinades amb l'onada d'incendis i ha actualitzat les dades després de l'última reunió del comitè de crisi.
8: Abans, però, el president ha denunciat aquells que fomenten el negacionisme climàtic.
27: Es evidente que la emergencia climática mata, que el negacionismo desarma a quienes tienen que protegernos porque no nos permite anticipar la envergadura del desafío que tenemos delante. Por eso no es aceptable que haya recortes en políticas de mitigación y adaptación, no es asumible que no haya colaboración entre las administraciones en la prevención y en la reconstrucción, no solamente en la respuesta, y por eso es importante que haya una unión de todas las fuerzas políticas del conjunto de la sociedad en este objetivo común.
8: Sánchez ha assegurat que els 8 incendis forestals que actualment cremen a Espanya tenen una evolució favorable, però que cal continuar tenint cura. De fet, l'Agència Estatal de Meteorologia ha anunciat per demà dimecres l'arribada d'una nova onada de calor.
3: 3 minuts i arribem a 3 quarts de 3 de la tarda. És un dels titulars destacats de la jornada. Catalunya té pràcticament 4 milions de persones treballadores, una xifra històrica. Són les dades de l'enquesta de població activa, l'EPA, del segon trimestre de l'any, que revelen també que l'atur se situa en el 7,9%. Unes xifres que des del govern s'interpreten com la consolidació del ritme de creixement de l'ocupació. Marc Dalmau, bon dia.
15: Bon dia. En el segon trimestre del 2026 s'han registrat 3.997.800 persones treballant. Això és un increment del 3,4% respecte del primer trimestre, una dada que representa un nou rècord d'ocupació superant el tercer trimestre del 2025. Pel que fa a l'atur, entre els mesos d'abril i juny s'ha registrat un descens. Després que pugés en el primer trimestre fins al 10,1%, ara situa una dècima per sota del 8%. Catalunya té 343.000 persones a l'atur, mentre que el primer trimestre la xifra era de 436.000, 93.000 persones més que ara. Tot plegat són les millors xifres des d'abans de la crisi immobiliària del 2008. Unes dades que, segons Paco Ramos, secretari de Treball de la Generalitat, confirmen la dinàmica de país de generar treball de qualitat.
16: Una evolució positiva del nostre mercat de treball, de la generació d'activitat econòmica i ocupació.
15: Tot i que els sindicats també valoren positivament les dades, remarquen que s'ha de millorar la qualitat dels llocs de treball. Escoltem Albert Ferrer, de Comissions Obreres, i Yolanda Funes, d'UGT.
17: Les assignatures pendents continuen tenint a veure amb la millora de la qualitat de l'ocupació i amb les diferències per sexe.
19: Perquè alhora ha pujat la temporalitat, la parcialitat dels contractes i la quantitat d'hores extres.
15: Pel que fa a les dades de l'estat espanyol, l'ocupació ha crescut un 2,2% i ara mateix hi ha 22,7 milions d'ocupats.
3: I encara en clau econòmica, avui ha començat l'enderroc dels dos primers pavellons de Fira de Barcelona a Montjuïc, en el marc de les obres de remodelació d'aquest espai emblemàtic de la ciutat. Ho han explicat l'alcalde de Barcelona i la consellera d'Economia en una visita als equipaments des d'on s'han reafirmat en l'any 2029 com a termini d'acabament previst.
8: Els primers edificis en terra seran el Palau de Congressos i el Pavelló número 4, on es construirà un palau multifuncional. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha remarcat que és la tercera gran transformació de Montjuïc des de principis del segle XX.
20: Inclou la transformació de la Fira de Barcelona de Montjuïc per fer-la més urbana, per fer-la d'escala més humana i per relligar els barris de l'entorn, és a dir, del Poble Sec i de la Font de la Guatlla. I en segon lloc, que ens trobem efectivament a la tercera gran transformació. La primera va ser 1929, la segona va ser 1992, i en aquest període 29-35 serà la tercera transformació de la muntanya de Montjuïc.
8: La inversió de la Generalitat i la resta d'administracions implicades en els dos palaus és de 250 milions d'euros.
3: I la línia 1 del metro a Barcelona ha iniciat aquest dimarts al matí a les 5 el servei amb normalitat després de l'incendi entre les estacions de Clot i Glòries d'aquest dilluns a la tarda.
8: L'incident va deixar 131 persones ferides lleus i 6 de menys greus. L'origen del foc podria estar en una peça de revestiment del túnel que ara s'investiga si es va incendiar i va caure o bé va ser al revés.
9: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: En punt 3 quarts de 3 de la tarda, Badalona i Sant Adrià de Besòs han detallat la candidatura conjunta a la nova edició del Pla de Barris de la Generalitat. Sota el nom Recosim Fronteres, Teixint Comunitat, el programa preveu 27 intervencions entre el 2027 i el 2031 amb un pressupost global de 25 milions d'euros pendent de resolució per part del govern. Ràdio Ciutat de Badalona, Jordi Ribàs.
21: La candidatura conjunta al Pla de Barris se centra en els barris limítrofs dels dos municipis, especialment a la banda sud de Badalona, com ara Artigues, El Remei, Sant Roc, Sant Mori i Sant Antoni de Llefià, així com els seus equivalents a Sant Adrià, com Sant Joan Baptista. En total, l'àmbit d'actuació engloba una zona de més de 33.000 veïns que, tot i ser de dues ciutats diferents, comparteixen serveis, mobilitat i problemàtiques socials. Entre les actuacions més destacades hi ha la reconversió de l'antiga caserna de bombers de Sant Roc en un equipament comunitari orientat a la capacitació sociolaboral. El pla incorpora igualment un ampli paquet d'accions socials, amb una inversió destacada per reforçar la cohesió comunitària i reduir desigualtats en una de les zones amb rendes més baixes de l'àrea metropolitana. S'inclouen serveis d'atenció a persones vulnerables, programes educatius i de convivència, suport a comunitats de veïns, promoció de l'ocupació i iniciatives de salut i benestar juvenil.
3: I Junts per Girona condiciona el seu suport al nou cartipàs de l'Ajuntament al fet que es mantingui la reforma del padró i no s'acabi limitant l'obertura de botigues de bicicletes. Girona FM, Pau Villafañe.
0: La portaveu del partit, Gemma Geis, ha explicat que no volen posar entrebancs al funcionament de l'Ajuntament, però demana que no hi hagi cap pas enrere en la reforma del padró i que es descarti una moratòria específica per les botigues de bicicletes. Geis ha explicat que no es tracta de dir a l'alcalde com organitzar el govern, sinó de preservar les polítiques impulsades per Junts.
1: No volem bloquejar el cartipàs i estem disposats doncs, a facilitar-lo, però també tenim l'obligació de preservar la feina que hem impulsat durant aquests 3 anys i les decisions que han estat bones.
0: Geis ha lamentat que la proposta de limitar les botigues de bicicletes hagi ressorgit just després de la sortida de Junts del govern, mentre queden pendents altres regulacions comercials. Pel que fa al padró, la portaveu ha estat taxativa. Mantenir els criteris actuals de control és per Junts una línia vermella.
3: I els Mossos d'Esquadra han detingut un home per la mort violenta d'un altre a l'Hospitalet de Llobregat. Els fets van tenir lloc ahir a la nit, quan els agents van rebre un avís que alertava que hi havia una persona greument ferida a la via pública.
8: En arribar, els agents van localitzar el cos sense vida ja i amb signes de violència d'un home. Molt a prop del lloc dels fets, els agents van detenir un altre home per la seva presumpta relació.
3: Més detalls mitjans de l'Hospitalet, Anna Rodríguez.
2: Els fets van passar al voltant de les 11 d'aquesta passada nit a la confluència dels carrers de les Bòbiles amb Pedraforca. Els Mossos van rebre un avís que alertava que hi havia una persona greument ferida a la via pública. Al lloc dels fets s'hi van desplaçar diverses unitats de seguretat ciutadana del cos i també dotacions dels serveis d'emergències mèdiques. En arribar al lloc, els agents però van localitzar el cos sense vida ja i amb signes de violència per arma blanca d'aquest home. Molt a prop del lloc dels fets, els agents van detenir també un altre home de 35 anys per la seva presumpta relació amb aquests fets que us expliquem. En el marc de l'incident, un altre home també va ser ferit i traslladat a un centre hospitalari. Els Mossos han obert una investigació per esclarir les causes i el detingut passarà a disposició judicial quan finalitzin les diligències policials.
3: I ho han sabut fa uns minuts. El primer president de la Caixa, Josep Vilarassau, ha mort als 95 anys.
8: L'històric banquer nascut a Barcelona el 1931 va ser director general i president de la Caixa d'Estalvis i Pensions entre el 1976 i el 2003 i es considera l'artífex de la transformació de l'entitat en un gegant financer. Vilarassau va ser un dels homes més influents de l'economia catalana i espanyola de la segona meitat del segle XX i sota el seu mandat es van construir les emblemàtiques torres de la Diagonal de Barcelona.
3: 11 minuts i arribem a les 3, moment per la cultura.
5: Te llevo siempre en mi maleta, que a veces es ligera, a veces pesa.
3: I per la nova edició, la número 51 del Festival Internacional de Música de Cambrils, s'arrenca aquest dimarts.
5: No se borra l'etiqueta.
8: Nova proposta del certamen que se celebrarà fins al 10 d'agost amb la presència d'artistes de renom com Joan Dausà i Ana Torroja.
3: Ràdio Cambrils, Marga Mayol.
6: El 51è Festival Internacional de Música de Cambrils obrirà avui les portes amb totes les entrades venudes dels concerts de la banda Siloé i de Joan Dausà. Les localitats dels concerts d'Ana Torroja, Jethro Tull, la Ludwig Bank, Emma Smith, en Mignasi Terraza Trio i la Gran Chapelle també estan a punt d'esgotar-se. El festival arranca avui i ja no s'aturarà fins al 10 d'agost amb 14 concerts d'índole molt diferent. Ho explica el director artístic Isaac Alvesa.
22: Tindrem una proposta paritària, és un dels objectius que ens vam marcar, en presència d'artistes catalans, també artistes del Camp de Tarragona, estatals i internacionals. I estilísticament diversa, rock, indie, pop, cançó d'autor, rimes llatins, jazz, blues, gospel.
6: Enguany el festival incorpora l'escenari del Parc Samà, espai emblemàtic on es va engendrar el certamen.
3: I més coses, perquè aquest matí s'ha presentat la programació del festival TNT d'Arts Vives i Nous Formats, que arriba a la seva 19a edició. En aquesta edició s'estrenen 5 espectacles dels artistes residents de la temporada. El festival tindrà lloc del 24 al 26 de setembre. Ràdio Municipal de Terrassa, Quico Simó.
23: La principal novetat d'enguany és que el certamen vol obrir-se encara més a la ciutat i que tothom se'l faci seu. Per això oferirà 6 espectacles gratuïts en diversos punts. Són Teatro Aleatorio de la Chachi, KMS of Resistance de Megdi Lacan, La Via Làctea de Maria Vera i La Luz del Lobo No Pesa de Pere Jou i Aurora Bausà. i per tots els públics Oxímoron de Checho Tamayo i Granotes al cel, aigua a la terra de banda esfèrica. Tot anirà lligat amb tallers i activitats participatives als barris. Marion Batriu és la directora del Festival TNT.
4: Seguint aquesta voluntat de fer el TNT més visible a la ciutat, aquest any hem creat una nova etiqueta que es diu TNT a les places i que d'alguna manera, doncs, sota aquest paraigües, volem posar en valor aquest recorregut que es pot fer pel festival si només anem, doncs, a les propostes públiques, en espai públic i gratuïtes.
23: En total, 18 propostes, 6 d'elles gratuïtes. L'abonament per a 5 espectacles costa 50 euros i per a 8, 65.
3: I ens situem a Vilassar de Dalt. Tornarà a convertir-se aquesta tardor en el punt de trobada dels amants de la fotografia analògica amb una nova edició del festival Revela't. Premià Mèdia, Manel Ferrer.
7: Vilassar de Dalt acollirà de l'1 al 18 d'octubre la 14a edició del Festival Internacional de Fotografia Analògica Contemporània Revela't. El cap de setmana central, del 16 al 18 d'octubre, reunirà exposicions, visites guiades, conferències, un màrquet fotogràfic i activitats familiars. Amb el lema Maneres d'escapar, el festival proposa una reflexió sobre les diferents formes d'evasió a través d'una vintena de projectes fotogràfics. Coincidint amb el bicentenari de la primera fotografia, també estrenarà la primera jornada de patrimoni fotogràfic i cultura visual. Entre els artistes confirmats hi ha J.M. Castro Prieto, Johnny Sternbach, Tracy L. Chandler, Marcus Keasler i Àlex Llobet. A més, el fotògraf Manel Armengol rebrà el distintiu de plata del festival durant l'edició d'enguany. Les entrades ja estan a la venda amb preu reduït fins al 31 d'agost.
3: I l'orquestra del Festival de Bayreuth s'aterrarà a Barcelona per oferir un concert únic al Palau de la Música Catalana. L'agrupació oferirà el seu primer concert dalt de l'escenari modernista el pròxim 29 d'agost, en la que serà la seva tercera visita a la ciutat de Barcelona.
8: Sota la direcció de Pablo Heras Casado, el concert reunirà una de les formacions més prestigioses del món wagnerià. Els vincles entre Catalunya i la família Wagner han permès que el concert vegi la llum. Escoltem el director del Festival de Peralada, Oriol Aguilar.
11: Que ningú, els vincles de la família Wagner amb Catalunya venen de lluny, no són circumstancials, venen de fons, i per tant no és gens estrany que això passi. És excepcional i es deu únicament a la generositat, estima i adhesió de la senyora Wagner amb nosaltres.
3: I de la cultura als esports. Que ens porta el nostre company Jordi Cervantes. Jordi, bon dia. Cristian Estuani renova amb el Girona per una temporada i complirà una dècada de blanc i vermell.
12: Bon dia, Jordi. El capità seguirà un any més amb l'objectiu de tornar a primera divisió. El davanter centre uruguaià ha jugat 312 partits i ha marcat 148 gols i és el màxim golejador i el jugador més partits de la història del Girona. Girona FM, Pau Villafañer.
0: Tal com apunta el club, Estuani s'ha convertit en una figura imprescindible dins i fora del terreny de joc. Amb el seu compromís, professionalitat, capacitat golejadora i lideratge, el davanter ha estat un dels grans artífecs del creixement esportiu del Girona Futbol Club durant l'última dècada. Estuani va arribar al Girona l'estiu del 2017 en la temporada del debut a primera divisió i des d'aleshores s'ha convertit en el màxim golejador amb 148 gols i el jugador amb més partits de la història del club, amb 312. Una cosa impensable quan va arribar, segons reconeix el propi jugador.
13: Poder llegar a cumplir 10 temporadas con el club para mí es algo impensado cuando llegué el primer día, pero a lo largo de todo este tiempo también he aprendido a querer este club.
0: Aprofitant la notícia, el club ha impulsat la següent iniciativa. En les 24 hores posteriors a l'anunci, l'estampació del nom de l'uruguaià a la samarreta serà completament gratuïta, tant a les botigues físiques com en línia.
12: A segona federació masculina, el Terrassa començava ahir el curs 26-27 amb els primers entrenaments de la pretemporada. Marc Casulleres, Canal Terrassa.
18: El Terrassa 26-27 ja s'ha posat en marxa. Aquest dilluns l'Estadi Olímpic ha acollit el primer entrenament de la pretemporada a Muriel Alsina al capdavant. El tècnic d'Arenys agafa aquest cop l'equip des de l'inici, no pas des de la jornada 9, com va passar l'any passat quan va arribar substituint Víctor Bravo. El Terrassa compta amb 12 incorporacions, entre les que destaquen els ex-Sant Andreu, Max Marcet i Marcos Méndez, i jugadors que l'any passat jugaven a primera federació, com Sergio Moreno, Gabri i Ekaitz Molina.
24: El que sí que crec és que tenim un bon fons d'armari, que potser l'any no el teníem, esperem que les relacions ens respectin i que els jugadors competeixin en una competència sana per jugar cada diumenge, que cada partit és diferent, i que hi hagin el màxim de protagonistes possibles.
18: El Terrassa jugarà 7 amistosos amb l'objectiu d'arribar en forma a la primera jornada contra el Castelló B. El Terrassa 26-27 ja s'ha posat en marxa.
12: El general i Palau anuncia l'arribada de David Alonso a la banqueta de l'equip de l'Hockey Lliga Femenina. El tècnic rodenc signa per una temporada i arriba procedent del Voltregat durant un tram del curs passat. Alonso explica com vol que sigui el seu equip per aquest curs.
10: Objectius com a entrenador, els que em marco són una miqueta, doncs, marcar la meva línia de joc, tenir un joc ofensiu, anar-hi, també doncs, fer un equip compacte, tant en defensa com en atac, i que tinguem un joc molt coral de tot l'equip, que participin totes i que tothom es senti molt integrat amb l'equip.
12: Un Palau que ahir Jordi es feia amb Xana Puigdevall, la jove portera que acaba de ser proclamada campiona d'Europa Sub-17.
3: Gràcies, Jordi, per última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts, arribem a les 3 en punt de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobarem demà, serà dimecres. Fins aleshores, molt bona tarda.
14: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Javier De Gea. El govern ha prorrogat per un any la declaració de zona de mercat residencial tens, amb un total de 302 municipis afectats, 31 localitats més. S'inclouen els 118 municipis de l'anterior declaració i se n'afegeixen 53 de nous, enxortant, però, 22, perquè, segons els indicadors, han millorat la seva situació ciutats com Lleida, Granollers o Mollet del Vallès, que ja no tindran topalls. Pel que fa al volum de població que viuen en zones tensades, s'ha reduït de 7 milions a 6,1. La consellera d'Habitatge, Sílvia Paneque, ha dit que entén el neguit dels seus habitants, però que això significa precisament l'èxit de la mesura.
2: El fet de que es deixin de complir aquests criteris vol dir doncs, que aquests municipis, doncs, o perquè les famílies no han de fer aquest esforç superior al 30%, o perquè hi ha hagut construcció d'habitatge protegit els últims anys, doncs, efectivament es relaxen aquests, doncs, aquest mercat tens en aquest municipi, per tant, s'ha de treure.
1: El sindicat de llogateres considera absurd que 22 ciutats catalanes perdin la declaració de zona mercat residencial tensat i, per tant, que ja no puguin aplicar a partir del març el topall de preus de lloguer. El portaveu del sindicat, Enric Aragonès, diu que ara que la regulació comença a donar fruits, no es pot aixecar el peu de l'accelerador. I el govern espanyol ha decidit suspendre la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera que s'havia de celebrar dimecres a Madrid per tractar el nou model de finançament, segons han confirmat fonts d'Hisenda. La reunió se celebrarà ara, finalment, el 4 de setembre. L'ajornament arriba després que les comunitats del PP demanessin més temps per estudiar la proposta, que consideren que només s'ha negociat entre el Ministeri d'Hisenda i Esquerra Republicana de Catalunya. El nou model tenia garantida l'aprovació al CPFF amb el suport de Catalunya, però també compta ja amb el sí del govern de les Canàries, de Coalició Canària i del PP. La decisió canària havia esquerdat la unitat del bloc del no a la proposta. El Tribunal Suprem ha decidit amnistiar els exmembres de la mesa del Parlament del 2017, Lluís Maria Coromines, Anna Simó, Ramona Barrufet i Lluís Guinó, condemnats pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a 1.200 euros de multa i 4 mesos d'inhabilitació per un delicte de desobediència per permetre les votacions sobre l'1 d'octubre. La sentència va ser recorreguda del Suprem, que en va suspendre la tramitació a l'espera de si la llei d'amnistia era declarada constitucional. Després de l'aval del Tribunal Constitucional de l'octubre passat i del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, el Suprem ha aplicat l'amnistia. Ahir, el Suprem ja va amnistiar l'exconsellera Meritxell Serret. I el financer i economista Josep Vilarasau ha mort avui als 95 anys. L'històric banquer va ser director general i president de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona entre el 1976 i el 2003 i es considera l'artífex de la transformació de l'entitat en un gegant financer internacional. De fet, Vilarasau va ser un dels homes més influents de l'economia catalana i espanyola de la segona meitat del segle XX. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
3: Hola, busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbils i energia a somvera.cat. Vera patrocina el magazín.
4: Hotel Restaurant Abatissa, un equipament històric en un entorn únic. Hotelabatissa.com. L'Abatissa patrocina aquest espai.
5: Bona tarda i benvinguts a la veu de Sant Joan al 107.4 de la freqüència modulada. Avui és dimarts, de cognom 28 de juliol de 2026, i un dia com avui de 1873, la metgessa i sufragista Louisa Garrett Anderson naixia a Aldeburgh, Anglaterra. Filla d'Elizabeth Garrett Anderson, la primera dona anglesa metgessa i cofundadora de l'Escola de Medicina per a Dones de Londres, i neboda de la sufragista Miceli Fawcett, Louisa Anderson va rebre el títol de l'Escola de Medicina per a Dones de Londres just a estrenar a segle XX. Tot i que això la capacitava plenament per exercir la seva professió, no va poder incorporar-se a cap hospital general, ja que en aquella època les metgesses no podien atendre els homes. En conseqüència, Louisa Garrett va començar a treballar al nou hospital per a dones, fundat per la seva mare, tractant a dones, nens i nenes. Seguint les petjades de la seva tieta, va formar part activa de diverses organitzacions que lluitaven pel dret a vot de les dones i va participar en diverses manifestacions i protestes al Parlament, com la del Divendres Negre, que es coneix així perquè tant la policia com els vianants van ser molt violents contra les manifestants. Anderson va ser detinguda amb altres 100 dones. Amb la seva parella, la també metgessa Flora Murray, va fundar un hospital a Londres per a nens i nenes de classe treballadora de la zona, i més endavant, durant la Primera Guerra Mundial, la Women's Hospital Corps, una organització de professionals mèdiques formada només per dones. Van establir dos hospitals militars per l'exèrcit francès i, tot i les moltes traves inicials, finalment també l'exèrcit britànic els va oferir unes instal·lacions al centre de Londres per un hospital. Louisa Garrett Anderson va escriure molts articles mèdics i també la biografia de la seva mare. El seu nom figura entre les més destacades sufragistes angleses. Després de la guerra va comprar una casa a Penn, a l'oest de Londres, amb Flora Murray, on van seguir exercint la medicina. Louisa Garrett va morir allà a l'edat de 70 anys i 20 anys més tard que morís la seva companya. Comparteixen l'àpid al cementiri de Penn, on es pot llegir «Hem sigut gloriosament felices». I la nostra efemèride musical va dos dies enrere, no és d'avui, sinó de diumenge, perquè llegim que un dia com diumenge, però de fa uns quants anys, és un 26 de juliol de 1986, l'Alguer Miquel naixia a Sant Joan i no volíem deixar de felicitar-lo pels seus 40 anys. Avui arrenquem el magazín amb Charango i El meu poble.
0: El meu poble té una plaça de records, fanals encesos i bandereta.

0: I avui ens ha sortit un magazín molt musical. El que sona és What Is This Feeling, un dels temes del musical Wicked. L'escoltem versionat per alumnes de l'Edgar Vocal Coach, un espai de formació en cant, dansa i interpretació, en el que en realitat és un videoclip musical que forma part d'un treball que van haver de fer. Avui en parlem de tot plegat al magazín perquè el videoclip que trobareu a internet està gravat dins i al voltant del monestir de Sant Joan. La directora escènica i també cofundadora de l'escola és l'Anna Lagares. Aquí ja tenim el telèfon. Hola, Anna.
1: Hola, què tal? Com esteu?
0: Bé, moltes gràcies per atendre'ns.
1: A vosaltres.
0: Que a més a més...
1: Digues. Encantada de poder parlar amb tu.
0: Molt bé. Pel que m'està parlant aquests dies, a més, fa poquet heu acabat també un intensiu, no?, de teatre musical, també fa per aquí a prop.
1: Sí, fa just, encara no fa ni una setmana, a la Vall de Bianya, a la Garrotxa, molt a prop també d'aquí del Ripollès, a tocar. Sí, vam estar fent un intensiu de teatre musical de dilluns a divendres, 6 hores diàries, també muntant un altre número musical diferent, un medley de cançons d'un musical diferent, que és el Despertar de la Primavera, amb nois i noies adolescents, joves, entre 11 i 16 anys. I vam acabar també molt, molt intens, però molt contents i amb ganes ja de repetir.
0: Com dèiem, les que veurem també el videoclip del monestir són alumnes d'Edgar Vocal Coach. Explica'ns una mica com és aquesta escola. Llegim-me a la vostra web que teniu una metodologia una mica diferent.
1: Sí, a veure, nosaltres, bàsicament, nosaltres som actors i cantants professionals de teatre musical. Tant l'Edgar com jo, l'Edgar és el director, i jo sóc la cofundadora o la subdirectora, diem-ho així. Tots dos estem molt, molt actius professionalment al teatre musical. Fa més de 15 anys que em dedico professionalment al teatre, i ell, doncs, fa més de...

0: 20. El que passa que nosaltres, a part d'aquesta experiència professional que tenim, hem estat, amb, per exemple, l'Edgar ha estat professionalment doncs, al musical Els Miserables, a Fama, a Rent, a Jerónimo Stilton, recentment va estar el Dia de la Marmota, que va ser la temporada passada, i jo mateixa, doncs, que hem estat en musicals, per exemple, ara jo estaré, aquesta pròxima temporada estaré protagonitzant Mamma Mia, al Teatre Tívoli de Barcelona, he estat fent doncs, Priscila, La jaula de les loques, We Will Rock You, Tina Turner, bueno, portem un reguitzell no? de musicals al darrere, de molta experiència, però a més, en el meu cas, jo vaig estudiar fa molts anys magisteri i per tant la docència doncs, forma part també del meu ser, no? I ell doncs, també va estudiar logopèdia, es va interessar molt per la part de la veu, i com que tots dos som cantants, doncs vam decidir fundar aquesta escola, que bàsicament va començar com una escola més potser de cant i tècnica vocal, però s'ha anat doncs transformant per poder ensenyar doncs les tres disciplines del teatre musical, ja sigui cant, tècnica vocal, interpretació i dansa. Llavors, recentment, nosaltres tenim molts alumnes a Barcelona, ja sigui gent que ho fa per hobby, de diferents edats, o bé tenim també molts professionals del món del teatre o del món del teatre musical, és a dir, teatre de text o teatre musical. No diferenciem perquè moltes vegades els actors de teatre de text també necessiten poder cantar, poder utilitzar doncs, la veu d'una manera sana, llavors venen a formar-se amb nosaltres. Però bueno, arrel d'aquesta experiència no, que tenim, doncs, també vam obrir l'escola a altres disciplines, que bueno, bàsicament el teatre musical sabem que són tres disciplines, una és el cant, la dansa i l'interpretació. I a més també el fet de poder saber música, perquè evidentment si tu has de posar-te davant d'una partitura també has de saber llegir música, has de saber doncs, acompanyar-te amb el piano. Bueno, doncs tractem una mica totes aquestes disciplines. Com que jo sóc d'Olot, l'Edgar és de Valls, ja li queda una mica més lluny a Tarragona, però ens agrada molt venir cap a aquesta zona, també donem classes aquí a la Garrotxa de tècnica vocal i recentment doncs, hem fet aquest curs intensiu i tenim més ganes de venir cap aquí.
1: Perdona,
0: És
1: que
0: veritat?
1: t'interrompi,
0: Sí,
1: però
0: digue'm.
1: com ho feu? Perquè, és a dir, com compagineu, per exemple, quan teniu un paper en un musical i us heu de preparar amb el fet de donar classes?
0: Treballant molt, treballant de dilluns a diumenge non-stop, perquè com bé sabeu i qui no ho sàpiga doncs ho explico, el teatre musical normalment professional són 8 funcions setmanals. Fem de dimarts a diumenge, una funció dimarts, dimecres, dijous i després divendres i dissabte se'n fan dues, es fa els famosos dobletes, no? Que fem dues funcions, entrem al teatre a les 3 de la tarda i no sortim fins a la 1 de la nit i llavors el diumenge es fa una funció més. Llavors nosaltres, jo no normalment sempre dic, durant el matí i migdia, acostumem a donar doncs classes i llavors a partir de les 5, 6 de la tarda doncs anem cap al teatre i anem a fer la funció. Sí que és veritat que és molt dur perquè ja no només la feina de teatre musical ja és una feina en si, no? Ja estàs moltes hores a dins del teatre i requereix una energia molt gran per part teva. Però és veritat que ens agrada molt la docència, ens agrada molt donar classes, pensem que estem en un molt bon moment per poder transmetre tots aquests coneixements i la veritat és que surt sol, no? Llavors, com que ho fas amb ganes i amb il·lusió, doncs no t'importa treballar més hores i donar-ho tot perquè la gent també entengui com és, no? Donar aquest llegat de què és el teatre musical i què comporta treballar d'això.
1: Ja anirem al vídeo de Sant Joan, però abans, totes les persones que surten als vídeos són molt joves, la majoria, i la majoria són noies. No sé si és el perfil de persones que venen al vostre espai de formació.
0: Sí, la veritat és que normalment en teatre musical sempre hi ha més noies, o sigui, hi ha un sector més gran de noies que de nois. Costa una mica més trobar nois, però mica en mica ja es va, doncs, doncs, bueno, intentant que els nois es vagin engrescant més, no? Però sí que és veritat que costa una mica més engrescar-los. Però bé, sí, són noies bàsicament que estan fent formació tant de dansa, o algunes, per exemple, venen i estan fent formació en interpretació, i llavors de cop diuen, ostres, a mi m'agrada, doncs també m'agradaria poder cantar, doncs vinga, va, vinc a fer la formació, o d'altres que només estan ballant i diuen, doncs a mi també m'agradaria fer interpretació i cant. És una mica buscar aquestes tres disciplines conjuntes, no? El que s'anomena en anglès el triple threat, no? Aquest artista 360 que tant canta, balla com actua. Llavors sí, busquem, o sigui, realment nosaltres aquesta signatura, no? Aquest diguéssim, el videoclip aquest de Sant Joan forma part d'un treball que es fa en una assignatura anual que es diu Sing and Co, que vol dir canta en companyia, i és una proposta que nosaltres vam començar aquest any. L'Edgar va dir, ostres, m'agradaria formar un grup que pogués, doncs, treballar harmonies vocalment, no? Poguéssim treballar a nivell de teatre musical petites cançons, no? I que poguéssim treballar les harmonies. I llavors jo li vaig dir, ostres, però estaria molt bé també, doncs, fer afegir, doncs, interpretació i afegir dansa també, afegir moviment. I llavors a partir d'aquí això es va anar com desenvolupant i vam decidir, doncs, crear aquest Sing and Con companyia, que bàsicament el que es fa és que trimestralment treballem uns números musicals concrets, no? Amb això, amb el treball d'harmonies, amb el treball de veus solistes, amb el moviment, amb la interpretació dels personatges, i llavors el que fem és crear un videoclip, no? I llavors és quan nosaltres busquem, doncs, l'estètica que ha de tenir, el lloc on s'ha d'anar de gravar, després també a nivell individual les noies i nois que participen graven individualment a l'estudi les veus que han estat treballant, i llavors l'Edgar, doncs, edita tot aquest muntatge. Vull dir que les veus que se senten al videoclip o que se senten als diferents videoclips són de les alumnes, no? Vull dir que és tot íntegre des de la formació, vull dir que no hi ha ni veus estranyes ni pregra, vull dir que no, és tot fet per ells, no? I bueno, ens va semblar molt interessant perquè realment a part de fer tot això, el que jugàvem una mica era també amb el temps, no? En veure que realment perquè, clar, muntar, per exemple, dos videoclips durant un trimestre amb només 2 hores a la setmana és realment poc temps, no? Però també volíem jugar una mica en què la gent que participés en això també ho disfrutés, però també veiés una mica la feina que hi ha al darrere de tot això, no? Que és molta i que també, doncs, s'ha de ser molt proactiu i s'ha d'estudiar a casa i s'ha de venir amb les coses preparades, no? Una mica professionalitzar, no? Una mica aquesta formació i dir, nois, aquesta és la manera de treballar en teatre musical, no? I realment crec que amb tots els videoclips que hem fet, que han sigut, em sembla, aquest any 6, encara està per treure l'últim que vam gravar, realment han quedat uns vídeos espectaculars i amb molta qualitat.
1: I vaja, hi ha la gent que potser coneixem una mica el món del cinema, de l'audiovisual, clar, l'escenografia, la coreografia, el maquillatge, el vestuari, és espectacular fins a l'últim detall, no?
0: Sí, sí. També una cosa que ens passa a nosaltres és que diem, ostres, si ho fem molt ben fet, no? I la veritat és que cuidem cada detall, des d'això, el que dius, no? Des del vestuari, a la perruqueria, bueno, caracterització, per exemple, una tonteria molt gran, el vídeo aquest de Wicked, en concret, hi ha totes les alumnes porten uns llibres, i aquests llibres, doncs, van fer una portada específica de tots aquests llibres expressa, no? I llavors la vam anar a imprimir perquè, doncs, tots els llibres fossin iguals. Vull dir que cuidem fins a l'últim detall, no? I això és el que fa, doncs, que després, a nivell visual, hi hagi una qualitat molt gran, no? I bueno, i que també ens rodegem d'un equip molt guai, eh? Això també s'ha de dir, vull dir que a nivell de coreografia, a nivell, doncs, de gravació, amb el Roger Baierri, bueno, ens rodegem amb gent, de gent molt professional, la veritat.
1: Fixa't que jo també he parat el vídeo per veure la portada del llibre, per tant que he pensat, aviam si van utilitzar alguns llibres d'allà del museu del monestir, però no hi he vist que...
0: No, és tot tot cuidat molt el detall, sí.
1: Penso que
0: ens agrada fer-ho bé, sí.
1: Penso que és un món molt complicat i en adolescents hi ha moltes esperances i molts desitjos i tu saps que molt poca gent també acaba doncs, podent-se dedicar a això com ho fas tu. Per tant, que també penso que hi ha aquesta part de dir, mira, si algun dia hauran de gravar alguna cosa, hauran de fer algun musical, hauran de fer alguna cosa, ja tindran aquesta experiència de la gravació en concret del vídeo, i també per a moltes que potser és un hobby, que tant de bo fos un mètode de vida, però que no ho serà, doncs tindran un record espectacular, no?
0: I tant. La veritat és que, primer de tot, això ho fem per passar-nos-ho bé, això està clar, o sigui que al final, si anem, diguéssim, a lo primari del teatre, no? A lo primari, tant si és teatre de text com si és teatre musical, al final és passar-nos-ho bé, descobrir coses de nosaltres mateixos que no ens atrevim a fer en la nostra vida quotidiana, diguéssim, no? Posar-nos a la pell de diferents personatges. Vull dir que el teatre, no només per qui, és el que tu dius, no? Hi ha gent que sí que s'hi vol dedicar professionalment i, per tant, té una experiència completa 360, però per qui no s'hi vulgui dedicar, que també tenim gent que també només ho fa com a hobby, per exemple tenim un noi que és mestre, o una noia que té quasi 60 anys, que sempre ens diu la Roser, ostres, jo no sé què faig aquí, però vinc perquè m'ho passo molt bé, no? Doncs perquè tota aquesta gent, a part de tenir un record, doncs també pugui gaudir d'aprendre en comunitat, i també realment és això, el teatre té unes eines molt pedagògiques, i per tant, si tinguis, no sé, siguis petit, o siguis de mitjana edat, o siguis, no sé, adolescent o adult, és igual, jo crec que té unes eines molt guais que et serveixen pel teu dia a dia, no? I que, doncs mira, per exemple, la Roser sempre em diu, ostres, doncs jo aquí treballo molt el moviment, que potser no em mouria tant, o treballo la memòria perquè m'ho he d'estudiar, no? O també, bueno, està aprenent moltes coses, i un que s'hi vol dedicar professionalment també està aprenent altres coses. Jo aquest que crec que també es van com retroalimentant, no?, de tot el que els hi anem donant, i això és boníssim, no? I a part d'aquest record tan bonic que tindran i del material que podran utilitzar si és que s'hi volen dedicar professionalment.
1: Ara la xafarderia, com és que va sorgir la idea de gravar-ho Sant Joan?
0: Mira, jo a Sant Joan hi tinc un vincle molt, molt especial, perquè la meva iaia és nascuda aquí, és nascuda a la casa de Mas Guixer, anant cap a la carretera de Sant Antoni, i la veritat és que jo estic molt vinculada al poble, no? Ja venia als estius, doncs cada estiu venia amb ella, i tinc un record molt especial, i ella doncs es va casar aquí al monestir, sempre m'ho explicava amb un record doncs molt, molt agradable, no? I tinc com... És com que jo no he nascut a Sant Joan, i no he viscut tampoc tota la meva infantesa, però hi tinc com un lligam molt especial. I el monestir sempre ha sigut, bueno, és que és un entorn, és un espai ple d'història, amb molt d'encant, amb una atmosfera doncs molt màgica, i creiem que realment amb el número de Wicked, no, que doncs casava molt bé per l'arquitectura, per l'ambient que s'hi respira, per l'estètica de lo que és la pel·lícula de Wicked, no? O perquè, pel que és el musical. En realitat és un musical, no?, contemporani, que es va estrenar el 2003, i llavors ara, aquest any passat, es va fer la pel·lícula amb l'Ariana Grande i la Cynthia Erivo. I llavors, bueno, aprofitant això, vam dir, ostres, estaria molt bé treballar aquest número musical, perquè a més és molt xulo per poder fer treballar amb veus. Però és que llavors vam dir, ostres, on el podem anar a gravar, no? I vam estar buscant llocs. En principi no era la idea anar a un monestir ni res, però llavors se'm va encendre la bombeta i vaig dir, he de demanar al monestir de Sant Joan a veure si podem aconseguir poder anar allà i poder gravar en aquest espai tan especial. I mira, la veritat és que van ser super amables i de seguida ens van obrir les portes, ens van dir que i tant, que encantats de poder doncs aportar el seu granet de sorra. I clar, la veritat és que o sigui, El videoclip no seria el mateix si no s'hagués gravat aquí, la veritat. O sigui, jo crec que li ha donat molts punts perquè quedi un vídeo d'encara més qualitat del que hi ha des d'un inici o des de base, ja podia haver sigut, no?
1: Quan el va gravar? Perquè jo me'n vaig adonar perquè algú va compartir o perquè ho vaig, no me'n recordo, vaig caçar el vídeo d'alguna imatge abans de que editéssiu el vídeo, però quan ho vau gravar? Perquè va passar bastant desapercebut, com a mínim als meus ulls.
0: Sí, jo crec que va ser finals, o sigui, després de Setmana Santa, dues o tres setmanes després de Setmana Santa, ara no et sé dir exacta la data, però sí, va ser això, un cop vam passat Setmana Santa vam acabar de fer els assajos i llavors vam dir, va, ja vam quadrar una data, perquè també era difícil haver d'organitzar, no?, tota la gent que a més això ho fèiem a Barcelona, clar, molta gent és d'allà, llavors poder venir cap aquí, no? I també va servir per ensenyar-los-hi, doncs, el poble, per poder-los-hi donar una mica d'història del poble, també del monestir, no? De que coneguessin la comarca una mica del Ripollès, no? Perquè quan entren la gent de Barcelona, bueno, ja suposo que tothom té experiències amb gent de Barcelona, quan venen cap aquí, cap a la Garrotxa, Ripollès, la Selva, no? És com, ostres, sembla que entrin a Jurassic Park, no? Sí. Una mica, sí, sí. Per ells. I bueno, també ens va servir una mica això, no? De poder, doncs, explicar, no? Perquè ens van passar quasi bé un dia sencer aquí, eh? Vull dir, vam marxar al matí bastant aviat de Barcelona i llavors vam arribar aquí, crec que vam estar 6 hores gravant, 6 hores gravant, tot, o sigui, sembla molt de temps, però a nivells de tempos de gravació és molt poc realment, no? Però bueno, teníem les hores molt comptades, el monestir a dintre crec que teníem unes 4 hores i després vam passar-nos 2 hores fent exteriors. I això, llavors vam aprofitar, doncs, també per ensenyar-los una mica al poble, per bueno, explicar-los una mica sobre la comarca del Ripollès i Sant Joan.
1: I la gent que us veia, que molta, molta gent curiosa, suposo, no?, els que diuen enganxar.
0: Sí. No va ser un dia que... A més, era un dia una mica... que normalment el poble sempre... Jo sempre dic, Sant Joan té una cosa que sempre esteu fent activitats. És un poble amb moltíssima vida. Aquell dia, en concret, no és que hi hagués molt... No hi havia molta gent. Va ser un dia bastant tranquil, que en realitat també va estar bé, perquè jo crec que si no s'hagués parat tothom, perquè persona...
1: Però era entre setmana o era cap de setmana?
0: No, era un dissabte al matí. Era un dissabte al matí. Però vull dir que no era un dia d'aquells ni de mercat, ni de... No? Vull dir que va coincidir un dia que no es feia una activitat que, curiosament, doncs, és això, jo sempre que vinc a Sant Joan, sempre dic que és un poble molt viu. I aquell dia era un dia, doncs, que també crec que van caure algunes gotes, vull dir, va ser un dia que a nosaltres ens va deixar fer molt bé. Però és veritat que qualsevol persona que ens veia, inclús la gent sortia dels balcons quan fèiem els exteriors i es quedaven allà embobats, no?, perquè devien pensar, què estan fent aquests, no?, anar repetint exactament el mateix tota l'estona, però jo crec que sí, hi va haver curiosos, gent que ens va preguntar d'on sou, què esteu fent, i bueno, i doncs, molt amablement els hi vam explicar com bueno, el que estàvem treballant i això, no? I la veritat és que va ser molt xulo, una molt bona experiència. A més, era la primera vegada que marxàvem tan lluny a gravar, no? Perquè tota la resta de videoclips o s'han fet a Barcelona ciutat o s'han fet molt, molt, molt, molt a prop.
1: Ja per anar acabant, eh?
0: Sí.
1: Amb els anys que fa que t'hi dediques, diries que hi ha algunes característiques especials per poder ser un bon cantant, actor, intèrpret, o el principal és l'esforç i la manera d'apropar-s'hi?
0: Home, jo... això que has dit últim, o sigui, l'esforç i la manera en què tu t'apropes, l'energia que tu poses, és a dir, si tu tens clar, per això amb tota la vida, no? Si tu tens clar que vols ser alguna cosa determinada, al final la teva energia anirà focalitzada en allò i l'esforç que tu abocaràs en aquesta energia ha de ser molt, molt gran, no? I realment és un món molt complicat, hi ha moltíssima gent, però com molts d'altres, vull dir que al final tot és, a la vida tot és complicat i tot has d'estar picant pala, no? I crec que una de les coses més importants és l'esforç, perquè mira, un professor meu sempre ens deia, hi ha gent que té diamants molt grans, no?, referint-se al talent, hi ha gent que té un diamant molt gran però que no el sap polir o no el poleix bé, i llavors sempre es limita amb ell mateix, no? I en canvi hi ha gent que té un diamant potser que de base no té un talent tan gran, no? Un diamant més petit, però que a mesura d'anar-lo polint, d'anar-hi posant aquest, no? Aquests, anar fent granet, anar treballant com una formiga, diem-ho així, doncs al final acaben fent coses molt grans. Per tant, jo et diria que el talent està molt bé, i jo crec que se n'ha de tenir en aquest cas, no? Perquè ser artista també demana tenir una llum pròpia, no? Tenir alguna cosa, no? Ja que tens de manera innata, però també és veritat que es pot treballar i que es pot i que s'ha de treballar moltíssim, perquè amb el talent sol no fas absolutament res. Això està comprovadíssim per molts exemples de gent, doncs, que jo he anat veient, no, al llarg dels anys, que s'hi volien dedicar i que finalment, doncs, no han posat ni l'esforç ni l'energia per poder diguéssim, dedicar-s'hi.
1: I d'altres que no tenien tant talent, doncs, que amb molt d'esforç i molt de treball han arribat.
0: Sí, totalment.
1: Ja, ara sí, per anar acabant, molt breument,
0: sí.
1: M'has comentat els teus pròxims projectes, que és el proper que et vindrà. Quin dia has d'anar a algun lloc a començar a assajar o fer una lectura? O a...
0: Doncs mira, concretament, jo estaré a Mamma Mia, estrenem el dia 26 de setembre al Teatre Tívoli de Barcelona.
1: I quin paper fas?
0: Sí que també... Dona Sheridan, és la protagonista del musical, el que va fer, si conegueu, molts dels que conegueu la pel·lícula, doncs és el paper que va fer, que va encarnar la Meryl Streep. Molt contenta també, doncs, de poder-ho fer a Barcelona, no? De poder-ho fer a casa. És en castellà, no és en català, tant de bo pogués ser en català, que jo sempre ho reivindico molt, no? El fet de poder fer coses en català, però, bueno, actualment el teatre musical està molt, molt viu també a la capital, a Madrid, i llavors moltes de les coses que venen aquí és tot en castellà. Però bueno, això que em deies dels assajos, la veritat és que no assajarem pràcticament res. Jo vaig estrenar aquest paper ara al mes de juny, vaig anar una setmana a València, que estaven allà de gira, i vaig haver-me d'aprendre, que això també no s'explica, però vull explicar-ho perquè se sàpiga, no?, que últimament, doncs, també s'està fent molt, que és, en una setmana t'aprens el paper, t'aprens les cançons, el text i el moviment, i estrenes, no? Jo vaig estrenar assajant en 5 dies, i el 6è em vaig estrenar, hòstia, davant d'un teatre, doncs, el Teatre Olímpia de València, a davant de 1.200 persones, hòstia, no?, amb una pressió, sí, amb una pressió que a vegades pensem que no cal, no? Els actors realment pensem que no cal, i bueno, i això també ho fan una mica per estalviar-se, no? Dit així clarament, per estalviar-se una mica els assajos de les companyies, no? Llavors,
1: ja rendible a la primera setmana, no?
0: Exacte, rendible la primera setmana. Jo ara ja vaig estrenar, representa que jo ja em sé tot el material, i per tant ja no tornaré a fer això, perquè ara ja la gira s'ha acabat, no tornaré a fer això fins al mes de setembre, que ens veurem uns 4 dies abans, i ens veurem al teatre i ho posarem tot en comú, cadascú haurà estudiat per la seva banda, i llavors ja començarem a fer funcions a partir del 26 de setembre.
1: Vull dir
0: que sí, és molt, molt intens, i cada vegada s'acostuma més a fer aquestes coses, no? I ja està bé, perquè ja en sabem, no? Ja tenim experiència, però sí que és veritat que cada vegada és més precari en aquest sentit, no? De dir, les coses es van, com a tot, es van apretant més, no? I bueno, res, no? Simplement convido a tothom. Jo sé que a Sant Joan també hi ha una companyia de teatre aquí al poble, doncs, que també... Exacte, que he pogut parlar amb ells també, i que sé que són molt motivats també en tema de musicals, no? Sí, que els agrada molt fer musicals, doncs, bueno, els convido a veure'ls, i que sí, doncs, mai necessiten qualsevol... Ja els hi vaig comentar, vull dir que si mai necessiteu qualsevol cosa, jo estic encantada de poder, doncs, venir a fer una xerrada, poder explicar la meva experiència pròpia i bueno, oberta a poder, doncs, això, ser una mica el llegat, no?, d'aquesta feina.
1: Genial, doncs, moltíssimes gràcies, i l'enhorabona pel Premi Garrotxí de l'any.
0: Sí, és veritat, sí, aquest any, mira, aquest any m'ha tocat una mica moltes coses, no?, però molt contenta amb tot, vull dir que sí, que això també va ser el passat mes de juny, també, doncs, em van seleccionar per, bueno, vaig quedar com a finalista entre 3 candidats, també una notícia que no m'esperava, i com a garrotxina finalista, Premi Garrotxí de l'any, i després al juny, doncs, es va fer la celebració aquí als Paratges de la Deu, i vaig sortir com a garrotxina de l'any 2020.
2: 25, també perquè doncs, bueno, l'any anterior jo havia estat a Priscila, que és un altre musical, sí. I llavors ells em van, vaig tenir com una, també vaig quedar finalista com a com millor interpretació destacada femenina pels Premis de Teatre Musical a Madrid, i llavors, bueno, una mica per la trajectòria, no, que porto i tot plegat, doncs llavors, bueno, em van voler com també doncs fer aquest reconeixement.
1: Trajectòria, però vas néixer l'any 86, vull dir que...
2: Sí.
1: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, doncs serà llarga i intensa.
2: Esperem.
1: Sí. Anna, moltíssimes gràcies i bé, ja ho sabeu, si torneu a necessitar algun escenari, Sant Joan ja està agraït de que vingueu. Moltíssimes gràcies.
2: Segur que sí. Moltes gràcies a vosaltres també pel temps i per dedicar-hi una estoneta. I moltes gràcies igualment.
1: Adéu. I ja ho haureu escoltat en les últimes hores. Tenim cançó de l'estiu. Fa uns anys ja en vam tenir, aquest any s'ha donat l'ocasió. Vaja, va venir fa unes setmanes, fa uns mesos ja, la Jana, una artista ribetana, i ens va dir que estava preparant una cançó per l'estiu, i vam pensar, escolta, aquesta noia ens agrada la seva música, i aquesta cançó ha de ser la nostra cançó de l'estiu. I és aquesta, la de la Jana, que es diu Honolulu.
3: Hola, sóc la Jana i això és Honolulu, la meva cançó d'estiu per a la veu. Espero que us agradi molt.

0: I tot i que encara queden uns dies, el magazín farà vacances a l'agost, així que aprofitarem aquesta última setmana de juliol per avançar algunes de les activitats que tindran lloc el pròxim mes. Entre elles hi ha el concert que l'Ensemble In Illo Tempore, especialitzat en la interpretació i divulgació de música religiosa, oferirà el 15 d'agost per commemorar la festivitat de la Mare de Déu de l'agost. Ho faran sota la direcció de Jordi Sánchez Caroz, aquí ja tenim el telèfon. Hola, Jordi.
1: Hola, bon dia. Hola, bon dia.
0: Jo crec que ja us podem considerar uns clàssics de Sant Joan i a tu també potser un col·laborador del magazín gairebé, no?
1: Sí, perquè ja, diguéssim, aquestes entrevistes ja comencen a ser, sí, diguéssim, reiterades, però bueno, jo encantat, nosaltres encantats de que això sigui així.
0: No, i nosaltres també, que és bona notícia, sí. Vol dir que veniu, vol dir que oferiu... Sí. Un concert, vol dir que tindrem bona música i bona interpretació.
1: Mm-hmm. Exacte, sí. Aquesta és la idea, sí.
0: Mm-hmm. Tens comptat quantes vegades heu vingut ja a Sant Joan?
1: No exactament, però penso que potser mitja dotzena, potser sí.
0: Mm-hmm. Ja has perdut el compte, veus?
1: Sí. Mm-hmm. Sí. Potser sí. Bueno, la col·laboració amb mossèn David, que ja va ser amb qui vam començar, vam fer un concert ja, deu fer uns 4 anys, possiblement. Mm-hmm. Després ens vam perdre una miqueta la pista i quan va arribar mossèn Felicien a través de l'Eudald Jordà, es va començar aquesta iniciativa de fer 3 concerts l'any i bé. Segurament ara ja aquest deu ser el 5è, el 6è, no sé exactament.
0: Mm. Deixem donar les gràcies també a l'Eudald Jordà, perquè nosaltres ja sempre mirem l'agenda i amb què es farà i què no es farà per poder-ho tractar, però ell sempre ens dona una pista i això ens va molt bé. Com que ja hem parlat moltes vegades amb tu, ja no farem tanta introducció, vull dir que explica'ns una mica el format del concert del dia 15.
1: Bé, aquest concert, bàsicament, tenint en compte la data que és l'Assumpció de la Mare de Déu, la Festa de la Mare de Déu d'agost, doncs, bàsicament, el que farem serà un repertori basat en àries, amb diferents tipus de repertori, però tots basat en la Mare de Déu, així de simple. És un concert d'una horeta, 50 minuts, més o menys, tenint en compte entre els aplaudiments, alguna possibilitat de fer algun bis, això, una horeta. Tot basat en repertori de la Mare de Déu. Diferents magnífiques peces barroques de Vivaldi, de Philippe Emmanuel Bach, de compositors barrocs, diguéssim, coneguts, però tot basat en peces de diferents estils i amb repertori de Mare de Déu. És aquest la base, diguéssim.
0: No sé si heu fet expressament, però la mezzosoprano es diu Maria.
1: Ah, no, clarament és una coincidència. No, és una mezzo barroca, una mezzo molt, molt, molt bona. De fet, l'any passat, aquesta noia, que jo tinc relació fa molts anys, som bons amics fa molts anys, és qui va interpretar la Carmen a l'Òpera Sabadell, el paper protagonista dintre l'Òpera Sabadell, vull dir, d'una veu realment molt bona, molt bona, molt bona. I tinc la sort de conèixer-nos fa molts anys, i bueno, casualment això és una casualitat. No estava pensat, però a vegades aquestes casualitats es donen i mira, doncs així.
0: Ho celebrarem. Com es pronuncia el cognom? Maria?
1: Maria Menichin. És ucraïnesa.
0: Molt bé. És un dia molt important dins del calendari litúrgic i com el retall d'una obra de Vivaldi que escoltàvem al començament, entenc que hi ha música sacra religiosa creada específicament.
1: Moltíssima. Molta, sí. El que dèiem, magnificats, per exemple, hi ha pàgines d'internet especialitzades en música i quan busques específicament magnificats et pots trobar, no sé, a la vora de 300, 400, molta. El que passa que sí que és cert que després de famosos, magnificats famosos, sempre acabem amb el que és el magnificat de Bach, el magnificat de Vivaldi, el magnificat dels 3 o 4 compositors més coneguts, diguéssim, no? Però n'hi ha moltíssims, però de la majoria d'aquests compositors encara avui en dia estan amb manuscrits, no s'han acabat de passar, diguéssim, a partitures que es puguin tocar. Sí, molts estan en biblioteques, una mica perdudes, una mica de la Mare de Déu, i, bueno, així encara estem amb aquest... Bueno,
0: però
1: també aquest és el seu encant, diguéssim.
0: Sí, fa il·lusió saber que segurament escoltarem música nova per nosaltres, no?, en algun moment, però em sembla curiós que amb la d'anys que hi ha arxius i arxivers i músics i interessats bé, en recuperar, no estigui tot més o menys controlat.
1: Bueno, és a dir, està controlat en el sentit de que hi ha molts compositors que tota la seva música a poc va sortint a la llum, però el fet que surti a la llum no vol dir que es passi a digital o que es digitalitzi o que es passi a partitures amb un format en què sigui fàcil tocar. És a dir, apareixen els manuscrits, però es queden com en manuscrits. Si algú ha de tenir, diguéssim, la voluntat a poc a poc de passar aquest manuscrit a partitura que sigui fàcil de poder interpretar. Aquest és un altre passatge, no? Aquest és un altre passatge.
0: La part bona de la vostra disciplina, del vostre estil musical, és que de drets d'autor no n'heu de pagar gens.
1: No, això és cert. Diguéssim, els drets d'autor a partir dels 70 anys desapareixen. A partir dels 70 anys de
0: la mort de l'autor, no?
1: Desapareixen, diguéssim, això sí que és cert. Que és una vessant per nosaltres, que bueno, això és un avantatge.
0: Has dit que moltes de les obres que s'interpreten durant la festivitat de la Mare Déu d'Agost són de Vivaldi. Vivaldi també hi serà aquest dia 15, sí. Però qui més hi haurà?
1: Sí. Carl Philipp Emanuel Bach farem. També farem obres de Caldara. Farem obres... farem obres de Bach, del pare Bach, diguéssim, del famós Bach, per entendre'ns, i farem dues obres, és a dir, la segona part del concert. El concert està com dividit en dues parts. Una primera part en què farem obres escapçades de diferents obres així sueltes, ja seríem això que dèiem de Vivaldi, de Philipp Emanuel Bach, del pare de Bach, i la segona part del concert, tot i que el concert serà tot seguit, aquests 50 minuts del que parlàvem serà tot seguit, la segona part del concert és una obra sencera d'Alessandro Scarlatti, un Salve Regina, que és Alessandro Scarlatti, que dura uns 10-12 minuts, va tot seguit. I després hi ha un altre Salve Regina de Nicola Porpora, que és un compositor italià fantàstic, tot i que la majoria del seu repertori, com deia abans, encara està una mica oblidat. Un Salve Regina de Nicola Porpora, que dura uns 15-18 minuts. I també el farem tot seguit.
0: Ja que heu vingut moltes vegades al monestir, hi ha alguna cosa característica a l'hora d'interpretar en aquest espai que tingueu en compte o que sigui especial?
1: El monestir té com dos espais, evidentment la part del gran, no?, del que seria el temple gran, on es fan les cerimònies, i aquí, pel tipus de repertori que nosaltres fem, és cert que és una mica incòmode, perquè allà té un espai gran de ressonància, és molt gran i cap molta gent, i aquí el primer cop que vam venir sí que vam interpretar Glòria Vivaldi, que hi havia 60 persones entre el cor, músics i això, i això va anar perfecte. Però la majoria dels concerts que interpretem som 4, 5 persones, pocs, i aleshores allà ho fem a la Capella dels Dolors. I és un lloc perfecte per repertori que fem, per les mides, per les dimensions, pel tipus de ressonància que té. És un lloc realment que s'ajusta perfectament al que necessitem.
0: Entenc que quan aquests compositors pensaven la música, també pensaven en aquests llocs especials on estaria, on es t'interpretaria.
1: Correcte, perquè la majoria de música barroca s'interpreta amb molt pocs músics, i això també vol dir que això teníem present els espais on es feia. Sovint amb capelles molt petites, amb palaus també, són llocs molt petits, adequats, espais molt petits. No en cap moment pensaven en esglésies molt grans, perquè si no, diguéssim, la música quedaria com perduda allà dintre, no? I tot, evidentment, tot queda valorat, tot queda pensat. Els compositors ho pensaven tot.
0: I vulguis o no, el barroc també, amb els elements que hi ha, fa que les superfícies siguin molt irregulars i...
1: Exacte, i que no hi hagi... Sí, amb la música barroca això també queda avui, que sovint hi ha repetició de moltes notes, valors de notes molt petits, i aleshores això amb espais on una ressonància pugui ser molt gran, com diguéssim, podria ser el monestir, l'espai del monestir, com podríem entendre, no? On es fan les cerimònies, allà interpretar música barroca pròpiament és complicat, perquè hi ha un espai de ressonància una mica ampli, i així es complica la part de l'execució, es complica, en canvi, a la Capella dels Dolors és magnífic.
0: Aquí vam tenir un... A Sant Joan hi ha un Sant Joan que està a Nova York i que és un dissenyador acústic bastant conegut i important, que justament... Bueno, ell crea auditoris i coses, però a més ell va ser escolanet i crec que va ser cap dels escolans. Vull dir que jo diria que alguna vegada ell també ha intentat analitzar a veure com millorar la ressonància tot plegat del monestir. Ho investigarem, perquè això em sembla interessant. I recordo una vegada alguna cosa com que a vegades una cosa senzilla, com penjant com una corda de dalt a baix, no sé, es millorava.
1: Sí, a vegades en aquests espais que tenen una ressonància que es desenvolupa tan gran, diguéssim, sovint el que es fa o el que es proposa és com penjar uns tendalls o unes menes com unes teles, de manera que el so s'aixugui i no es propagui amb tanta distància, com posar com uns trossos com uns llençols, una mena de similar, ara exactament, evidentment, jo no sé què tècnica amb això, i tampoc no voldria dir una cosa que no és, però el concepte passa una miqueta per això. Algú que aturi una mena d'això, com llençols, algú que aturi la propagació del so i que la vagi com frenant. En els auditoris moderns el que fan és posar com unes peces de fusta amb forats perquè es vagi com aturant.
0: Doncs, Jordi, que val la pena continuar parlant, perquè sempre surten coses interessants i noves. Doncs, escolta, moltíssimes gràcies. No sé si hi ha cara, a part de l'Eudal i de la mossèn, si hi ha cares conegudes. Ja, de tant, dels cops que heu vingut, ja n'hi ha alguns que sempre els veus allà a primera fila, o no?
1: Sí. Hi ha gent que sempre la veu, I per nosaltres és una cosa molt bona. Vol dir que la gent li interessa, vol dir que la gent li agrada, i que aquesta difusió que també feu vosaltres, que és molt d'agrair, a poc a poc, perquè evidentment el que costa al principi és que les coses vagin quallant, perquè una cosa és fer un concert un dia i una altra cosa és que em facis que és el concepte que mossèn Felicien volia introduir, que és aquesta cosa de fer 3 concerts l'any. Llavors, doncs vagi com, bueno, doncs un primer any ho fas, un segon any a veure com va, com reacciona, i vagi, doncs, bueno, el concepte vagi quallant. Doncs aquesta és la nostra intenció, i aviam com ho fem.
0: Molt interessant.
1: Com ho fem divulgar amb el temps.
0: I que la veritat és que també en aquests últims anys hem anat descobrint molta gent del poble que no ho diries mai, i que gaudeixen molt de la música clàssica, i no només això, sinó que, ostres, que dominen, que saben d'autors i això, que amb qui es poden tenir converses nosaltres no, perquè no en sabem.
1: Aquesta és la intenció. Sí. Aquesta doncs, també és una mica la intenció.
0: Jordi, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
1: A vosaltres.
0: Vinga, adéu-siau.
1: Adéu-siau, bon dia.
0: Adéu. The Ground Above és el nom del nou treball de Beth Orton i ha estat aclamat per la crítica musical com un emocionant viatge sensorial. La veterana música britànica va començar a la dècada dels 90 amb col·laboracions, entre d'altres amb Chemical Brothers. Aquest és el seu 9è disc en estudi i en solitari. Escoltem Cigarette Calls.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Javier De Gea. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha fet avui balanç del curs polític i en la seva valoració ha tornat a posar la mirada en els nombrosos focs que cremen el país. A la seva compareixença, Sánchez ha aprofitat per declarar com a zona catastròfica les àrees calcinades per l'onada d'incendis i ha actualitzat les dades després de l'última reunió del comitè de crisi. 211 zones han estat declarades com afectades per emergències de protecció civil, 54 de les 4 de les quals es troben a Catalunya. Així ho ha explicat Sánchez, que ha concretat que la majoria d'aquests episodis són conseqüència d'incendis forestals produïts entre el 31 de març i el 27 de juliol de 2026. La declaració de zones afectades inclou els darrers incendis de la Comunitat de Madrid i les províncies d'Àvila i Toledo, que van motivar la declaració d'emergència d'interès nacional. La declaració posa en marxa un sistema d'ajuts a les zones afectades, que s'ampliarà en funció dels danys. Sánchez també ha aprofitat per denunciar els que fomenten el negacionisme climàtic.
2: És evident que la emergència climàtica mata, que el negacionisme desarma a quienes tienen que protegernos porque no nos permite anticipar la envergadura del desafío que tenemos delante. Por eso no es aceptable que haya recortes en políticas de mitigación y adaptación, no es asumible que no haya colaboración entre las administraciones en la prevención y en la reconstrucción, no solamente en la respuesta, y por eso es importante que haya una unión de todas las fuerzas políticas del conjunto de la sociedad en este objetivo común.
1: El president del govern ha assegurat també que els 8 incendis forestals que actualment cremen a Espanya tenen una evolució favorable, però que caldrà continuar tenint cura. De fet, l'Agència Estatal de Meteorologia ha anunciat per demà dimecres l'arribada d'una nova onada de calor. I no ens movem gaire de tema, ja que el conseller delegat de Transport Metropolitans de Barcelona, Xavier Flores, ha explicat avui que el fum que va entrar als vagons del metro aquest dilluns en l'incendi entre les estacions del Clot i de Glòries va ser perquè diversos usuaris van activar el tirador d'emergència, cosa que s'entén en plena situació de nervis. Flores ha detallat que el maquinista va poder observar diverses portes obertes quan, seguint el protocol, va intentar canviar de cabina per recular i poder fer l'evacuació del passatge al Clot. També ha assenyalat que el revestiment que es va incendiar és l'únic d'aquest tipus que hi ha a la xarxa del subsol i que es va col·locar per les obres que es van dur a terme en l'àmbit de les Glòries. Flores ha afirmat que està en marxa una investigació i ha recalcat que el metro és absolutament segur. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha destacat aquest dimarts que el banquer Josep Vilarasau és una figura clau per entendre la transformació econòmica de la Catalunya contemporània. En un missatge de condol per la recent mort de l'economista i financer, Illa ha dit que el lideratge de Vilarasau va contribuir a fer de la Caixa un referent financer, amb una visió de futur que va marcar tota una època. Això és tot de moment, tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

0: ¿Me dices tu nombre, por favor?
1: Mi nombre es Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, Peyu, con I.
0: Bien, Peyu, Peyu.
1: Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
0: Bon dia, Peyu. Soc la Laia. En què et puc ajudar?
2: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.
3: Hola, sóc la Jana i he fet aquesta cançó que es diu Honolulu. És una cançó feta amb molt de carinyo, així que espero que us agradi molt.

El so dels dies més llargs de l'any. La ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Javier De Gea. Esquerra Republicana de Catalunya ha lamentat la suspensió de la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera que s'havia de celebrar dimecres a Madrid per tractar el nou model de finançament, advertint que la decisió representa un nou retard en una reforma imprescindible perquè el sistema actual està caducat des de finals de 2013. Els republicans han exigit al govern espanyol que convoqui la pròxima trobada tan aviat com sigui possible i que acceleri tota la tramitació del nou model de finançament perquè s'aprovi abans que acabi l'any. El president d'RC, Oriol Junqueras, també ha denunciat que la suspensió de la reunió suposa endarrerir els recursos que necessiten els hospitals i les escoles de Catalunya. Poc abans era la portaveu del govern, Sílvia Paneque, qui també suposava un ajornament que finalment ha acabat produint-se.
2: Es poden posar models alternatius. El que crec que no es pot negar per part de les comunitats del Partit Popular és que les comunitats autònomes i Catalunya, per suposat, necessiten un millor finançament per fer front a les polítiques públiques. Per tant, ajornaments o posicions contràries sempre sense presentar alternatives, des del govern de Catalunya no ho entenem i instem els presidents de les comunitats autònomes, els consellers que representin, que hi hagi un debat constructiu.
1: La nova data per la reunió sobre el finançament és el 4 de setembre, però aquesta tarda a les 6 la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, atendrà els mitjans de comunicació per valorar el seu ajornament. Dues persones han resultat ferides després que un turisme les hagi atropellat al carrer Aragó a l'altura de Rambla Catalunya, a Barcelona. Segons informa el SEM, una de les persones ferides està en estat crític i ha estat atesa i traslladada a l'Hospital Clínic, mentre que l'altra, menor d'edat, està en estat menys greu i ha estat traslladada a l'Hospital Sant Joan de Déu. El SEM ha activat 3 ambulàncies. El Consell de Ministres ha donat llum verda aquest dimarts a la licitació dels nous accessos viaris a l'ampliació sud del Port de Barcelona per un import estimat de 98 milions d'euros sense IVA. L'actuació permetrà construir un nou nus viari que connectarà la futura autovia d'accés al port amb la xarxa viària interna del recinte. La nova infraestructura inclourà una gran rotonda elevada amb 3 ramals, un de connexió amb la nova autovia, un altre amb l'ampliació sud del port i un tercer per donar accés a les instal·lacions situades al nord de l'antiga desembocadura del Llobregat. El projecte també contempla una galeria de serveis per facilitar el pas a diverses xarxes sota la futura infraestructura ferroviària. I Catalunya ha aconseguit baixar del 8% d'aturats en el segon trimestre del 2026, anotant una taxa de desocupats del 7,9% i deixant enrere el llindar dels 8 punts per primer cop en un segon trimestre des del 2008. L'últim cop que Catalunya va tenir una taxa d'atur per sota del 8% va ser el quart trimestre del 2024, amb el 7,87%. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a banksang.net/donar.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

lived next door. And the band began to play. Play it to me, boys.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Javier De Gea. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat avui que la futura seu de l'Agència Estatal de Salut Pública s'instal·larà a Saragossa. La ciutat aragonesa s'ha imposat a les candidatures de Barcelona, Granada, Lleó, Lugo, Múrcia i Toledo, que també s'havien postulat per acollir aquest organisme. En concret, la capital catalana va proposar ubicar la seu a l'edifici de Ramon Llull, situat al recinte de l'Escola Industrial. La seu, finalment, es dedicarà als àmbits de la vigilància en la salut pública i en la preparació i resposta davant de futures emergències, així com en la salut pública internacional i en informació i comunicació de riscs per la salut. El Departament de Salut català ha respost desitjant el màxim encert a la localitat aragonesa i ha afirmat que Catalunya referma la col·laboració total amb l'organisme estatal, posant a disposició l'experiència de l'Agència Catalana de Salut Pública de Barcelona i la Secretaria de Salut Pública de la Generalitat. Salut també ha remarcat la solidesa de la candidatura catalana, sustentada en un ecosistema de coneixement, recerca i talent científic incomparable, i ha situat la prioritat a partir d'ara en impulsar i consolidar l'òrgan català i reforçar la salut pública de proximitat, per mantenir Catalunya com a referent en salut pública a nivell estatal i internacional. Aquesta cordialitat contrasta amb la tensió que hi continua havent entre les comunitats pels murals de Sixena, i és que la vicepresidenta i consellera de la presidència del govern d'Aragó, Mar Vaquero, ha assegurat aquest dimarts que el Museu Nacional d'Art de Catalunya torna a posar nous obstacles pel compliment de la sentència que determina el retorn de les pintures murals. En roda de premsa, Vaquero ha anunciat que l'executiu aragonès ha presentat al jutjat de primera instància número 2 d'OSCA les al·legacions del govern d'Aragó a l'informe d'avaluació de riscos sobre les pintures murals presentat pel MNAC. El govern aragonès critica que el MNAC busca suspendre un termini d'execució ferm amb el seu informe d'avaluació de riscos i planteja un recurs indirecte a la providència de la jutgessa per una mala fe processal evident. Protecció Civil manté el Pla Especial d'Emergències per Incendis Forestals a Catalunya davant el nou episodi de calor que s'espera que augmenti gradualment la intensitat i que eleva el risc de focs. El Departament d'Agricultura assenyala que la calor es combinarà amb una humitat relativa molt baixa i una recuperació nocturna irregular i que aquest dissabte s'assolirà el nivell màxim de perill. També ha precisat que les zones més afectades seran el Prepirineu Occidental, Ponent, la Catalunya Central, l'interior de les Terres de l'Ebre i les comarques prelitorals. I la portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha assegurat que en cap cas s'ha posat el punt i final a la polèmica per l'exclusió de Catalunya de les proves PISA amb la compareixença d'aquest dilluns de la consellera d'Educació, Esther Niubó. Durant la roda de premsa posterior al Consell Executiu, Paneque ha remarcat que les investigacions continuen obertes per aclarir què va passar i ha assegurat que s'assumiran les responsabilitats que calguin i a qui pertoquin. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Es kommt Disney noch.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: Mentre alguns busquen el gran èxit de l'estiu, a la veu preferim descobrir qui el pot escriure.
1: Hola, sóc la Jana i això és Honolulu, la meva cançó d'estiu per a la veu. Espero que us agradi molt.

0: gelat a la mà, música a la ràdio. Aquest és el so de l'estiu. Aquest és el so de la veu.
1: Everybody out there! You can't come in! You can't come in!

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol, i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a banksang.net/donar.

Hola, busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbils i energia a somvera.cat.

El so dels dies més llargs de l'any. La ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: Gelat a la mà, música a la ràdio. Aquest és el so de l'estiu. Aquest és el so de la veu.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Javier De Gea. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha afirmat aquest dimarts que la llei d'amnistia ha aconseguit que es tornin a retrobar ni més ni menys que el PP i Junts. El dirigent ha destacat la voluntat de Feijóo de reunir-se amb Puigdemont, tot dient que per darrere va Vox, que no sabem gaire bé què opina. A la roda de premsa de balanç del curs polític celebrada al Palau de la Moncloa, el president ha celebrat que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea hagi avalat la llei d'amnistia en considerar que buscava afavorir la reconciliació i l'ha qualificat de decisió valenta i necessària que permet que es torni a mirar junts cap al futur. Les paraules de Sánchez arriben poc després que el Tribunal Suprem hagi començat a aplicar la llei d'amnistia a dirigents del 1 d'octubre. Precisament, aquest dilluns va ser amnistiada la primera consellera del govern de Carles Puigdemont, la republicana Meritxell Serret. I des de l'aval del Tribunal Europeu, el Suprem també ha amnistiat l'exconseller i expresident de la Mesa del Parlament, Roger Torrent, els exmembres de la Mesa del Parlament del 2017, Lluís Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet i Lluís Guinó, i els exmembres de 2019, Josep Costa, Eusebi Camp de Badrós i Adriana Delgado. El Departament d'Educació ha signat aquest dimarts un acord amb patronals i sindicats de l'escola concertada per la millora de les condicions laborals dels seus docents en el període 2026-2031, un pacte que està adoptat amb fins a 118 milions d'euros. La consellera Esther Niubó ha indicat durant la signatura que la millora de les condicions dels professionals de l'educació suposa reforçar la qualitat del servei educatiu. També ha destacat que donar estabilitat i previsibilitat als centres significa donar més confiança a les famílies, que treballar des del diàleg social i institucional suposa fer més fort el conjunt del sistema i que entre d'altres l'acord implica reduir hores lectives del professorat i cobrir substitucions a partir del setè dia. El president del Futbol Club Barcelona, Joan Laporta, no viatjarà amb l'expedició blaugrana a la pretemporada d'Anglaterra després de confirmar que li ha estat revertida un ritme que li havien diagnosticat. El mandatari haurà de guardar repòs durant uns dies, tal com ha confirmat amb un comunicat a través de les xarxes socials. En el mateix text, Laporta ha volgut agrair la feina dels professionals a l'Hospital de Barcelona, la confiança i tranquil·litat de diverses persones del seu entorn més proper i les mostres de suport que ha rebut aquests dies. Amb l'absència de Joan Laporta, serà Rafa Juste, el vicepresident esportiu, qui s'encarregarà d'acompanyar l'equip de Hansi Flick durant aquesta setmana a Anglaterra. Juste se sumarà a l'expedició culer a St. George's Park aquest dimecres després de la junta directiva. L'Arxiu Municipal de Palafrugell, al Baix Empordà, ha restaurat un capbreu, un manuscrit de 1.200 pàgines que conté informació del segle XV, tot i que hauria estat redactat entre el 1728 i el 1772. Es tracta d'un llibre de registres on hi consten les propietats i els cultius de les famílies que hi havia per Palafrugell i Mont-ras en aquella època. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

Benvinguts i benvingudes al Mixtures. Avui dedicarem tot el programa a l'Afrobeat i ho farem a través de conèixer una figura que és una figura importantíssima però poc coneguda. Ell es diu Dele Sosimi. Ell va ser un dels, diguem-ne, directors de la formació de Fela Kuti. Això era finals dels 70 fins a l'any 86 amb Fela Kuti i Egypt 80. Després se'n va anar a treballar amb Femi Kuti, el fill gran de Fela, que havia muntat la seva pròpia banda, Positive Force, i allà va treballar fins a l'any 94, quan d'alguna manera va començar a fer coses pel seu compte. Aquest home, doncs això, és d'alguna manera l'ànima d'aquestes formacions, ja que el director musical d'una formació com aquesta és també qui fa els arranjaments, és també qui fa la contractació i la formació dels nous músics. Dele Sosimi, una de les ànimes de l'Afrobeat, que, diguem-ne, que està ben viu i treballant, sobretot a Londres, allà on viu. Hem sentit aquest Eu Go Beta, és un disc de 2015, You Know Fit Touch Am, és un disc

l'Afrobeat de Dele Sosimi, aquesta música increïble que d'alguna manera va crear Fela Kuti i també qui els acompanyava, com podia ser Tony Allen o en aquest, ara, anys després també, Dele Sosimi. És una música increïble que incorpora el funk, que incorpora la música nigeriana, música tradicional, de ball, que incorpora el highlife, un gènere que va néixer poc abans i que incorporava el jazz, que també aquests llargs solos que fan els instruments de metall, sobretot el saxo, el trombó, la trompeta, doncs tot això forma l'afrobeat. Avui dediquem el programa a Dele Sosimi i un dels seus discos més apreciats va ser el seu segon disc en solitari. Això estem parlant de l'any 2008 i doncs aquest disc es va dir Identity i comença amb aquest tema.

El disc Identity de 2008 de Dele Sosimi va ser escollit per la revista Songlines com un disc definitiu, com el disc definitiu de l'Afrobeat fet a Londres, que de fet és on va néixer, es va formar i viu Dele Sosimi. Aquest disc Identity mostra la seva capacitat innovadora de composar sobre l'afrobeat i inclús això, amb aquesta línia de baix tan pronunciada en tot el tema. I Don't Waka, es deia el tema i el disc Identity. Però tornem a buscar aquell disc de 2015, You Know Fit Touch Am, i un dels singles que el va precedir. Es deia Now My Turn, aquest anglès que parlen els nigerians. Dele Sosimi, Afrobeat.

Afrobeat, amb tota la seva càrrega política. Dele Sosimi. Si ens anem apropant cap a aquests anys, cap aquí, el 2023, Dele Sosimi publica un disc que es diu The Confluence. Hi ha primer un EP, l'any anterior, el 23, i el 2024, aquest The Confluence. Ell aquí s'apropa molt més al high life i alhora també a un concepte diferent del jazz i del high life. The Confluence, Dele Sosimi, una petita meravella que ell fa amb acompanyat de la formació d'Estuari 21. Dele Sosimi, Orimi.

El disc es diu The Confluence i aquí De Les Ossimi està acompanyat del músic Sam Duckworth, un anglès que fa anys que fa música sota el nom de Get Cape, Wear Cape, Fly. I alhora, tots aquests músics que l'acompanyen en aquest disc tan especial, doncs, que es fan dir The Stuary 21, si els busqueu, gairebé no els trobareu, però són una sèrie de músics que, per exemple, venen de bandes com The Sleeping Souls o The Pogues mateix, Afla Sake, que és un dels músics i de les ànimes de EBB o Sound Machine, o músics, per exemple, que acompanyen a Miles Sanko. Aquest disc de Confluence, i primer un EP, després un disc de llarga durada, doncs són una petita meravella que dona una idea del que és capaç aquest músic en la seva maduresa, perquè De Les Ossimi és nascut l'any 63 i ho fa des de l'afrobeat, però també doncs, des del high life i des del jazz i des de la llibertat de composar allò que li ve de gust. The Confluence, busqueu-lo. De Les Ossimi ha col·laborat amb tothom, amb moltíssima gent. La llista és molt llarga, però escollim una col·laboració, en aquest cas amb una banda xilena que ens agrada molt, que són Neuen Afrobeat. Aquí els tenim. Mare, mare.

0: Yegbasa. Enjoy.
1: Dele Sosimi i la Newen Afrobeat Orquestra des de Xile. La Newen Afrobeat té, per exemple, una col·laboració increïble i un vídeo increïble de la seva gravació amb Seun Kuti, però, evidentment, la Newen ha volgut apropar-se a totes les grans figures de l'Afrobeat, també Dele Sosimi. I si dèiem que hi ha multitud de col·laboracions, també hi ha multitud de remixes, de remescles de la música de Dele Sosimi. Moltes. El disc que hem sentit abans, You Know Fit Touch Am, està completament remesclat per multitud de DJs i de músics electrònics que es fascinen per la música per l'Afrobeat i per la música de Dele Sosimi. Però cap com aquesta. Sobek és un DJ húngar de Budapest que remescla aquest tema que dona nom al primer disc, el debut en solitari de Dele Sosimi, Turbulent Times.

remixes de la música de Dele Sosimi. Com dèiem abans, n'hi ha molts. Hem escollit aquest del DJ húngar Sobek. I ara que ja anem acabant el programa, que dediquem a aquest pianista, aquest músic, compositor, director musical de les formacions de Fela Kuti i Femi Kuti, Dele Sosimi, doncs ho fem tornant a aquell EP de l'any 2023 de Confluence, on hi ha un tema que no deixa de ser un clàssic del gospel, Ride Out the Storm, sobreviu a la tormenta, sobreviu a les situacions difícils. Això diu el gospel i Dele Sosimi li dona aquest aire, Ride Out the Storm.

Dele Sosimi, el músic, compositor, arranjador, director musical al qual hem dedicat el programa d'avui i que és una de les figures de l'afrobeat doncs, més importants en aquest moment. Des de Londres, però alhora, això, governant l'afrobeat. Dele Sosimi. Per acabar el programa, tornem a aquell disc amb el qual hem començat, You Know Fit Touch Em, i el tema que li dona nom. Visca l'afrobeat i fins la setmana que ve.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Javier De Gea. Plataforma per la Llengua denuncia que una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya obliga l'Institut Escola El Pi Gros de Sant Cebrià de Vallalta, al Maresme, a oferir a un alumne una assignatura no lingüística més en castellà, a més de la de llengua castellana, aplicant la doctrina fixada recentment pel Tribunal Europeu de Drets Humans i el Tribunal Suprem. L'entitat recorrerà la decisió i reclama al govern de la Generalitat que impulsi la nul·litat de la sentència del Suprem sobre la retolació dels centres educatius. Segons Plataforma per la Llengua, aquesta resolució consolida una nova via judicial per incrementar la presència del castellà a les escoles i posa en risc el model d'immersió lingüística en català, que considera clau per garantir la cohesió social i la igualtat d'oportunitats. L'entitat també alerta que les sentències del Tribunal Europeu de Drets Humans i del Tribunal Suprem ja s'estan utilitzant com a precedent per modificar el model lingüístic dels centres i critiquen que se n'hagi minimitzat l'abast. Davant d'aquesta situació, fa una crida a tota la comunitat educativa i a la societat perquè defensin activament l'escola en català. El govern espanyol ha indultat parcialment l'expresidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, i li ha rebaixat la pena de 4 anys i mig de presó, a la qual va ser condemnada per prevaricació i falsedat en documentació oficial per contractacions il·legals quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes. Tot i això, la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya incluïa 13 anys d'inhabilitació i una multa de 36.000 euros que es mantenen. A la decisió, el mateix Tribunal de Catalunya afirmava que la pena de presó resultava desproporcionada i excessiva i obria la porta a la petició de l'indult. La Fiscalia s'oposava a la mesura de gràcia, però el govern espanyol ha decidit seguir el criteri marcat pel TSJC. L'indult parcial concedit a Laura Borràs no ha contentat el secretari general de Junts, Jordi Turull, que ha afirmat poc després de confirmar-se l'oficialitat que la mesura no blanquejarà la greu injustícia perpetrada pels justiciers de la toga nostra. El seu missatge a les xarxes socials ha estat contundent i també ha opinat que la decisió de l'executiu estatal no repara per res el mal ja fet a la molt honorable presidenta Laura Borràs i a la seva família amb uns prejudicis que persistiran amb la inhabilitació. I Protecció Civil manté activat el Pla Especial d'Emergències per Incendis Forestals a Catalunya davant del nou episodi de calor, que s'espera que augmenti gradualment la intensitat i que eleva el risc de focs. El Departament d'Agricultura ha assenyalat que la calor es combinarà amb humitat relativa molt baixa i una recuperació nocturna irregular i que aquest dissabte s'assolirà el nivell màxim de perill. També ha precisat que les zones més afectades seran el Prepirineu Occidental, Ponent, la Catalunya Central, l'interior de les Terres de l'Ebre i les comarques prelitorals. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a bancsang.net/donar.
1: L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

0: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
1: Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

Hola, busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbils i energia a somvera.cat.

pensaràs que pots ser lliure, pensaràs que pots ser clar, quan et quedi bé el somriure i no sàpigues comptar. De racons més silenciosos n'ha sortit un crit nasal, és per això que hi van els ossos, per això no hi ha mai. I ara em dóna voltes aquest cap que ja no dol, i sembla una broma, però trec forces qui sap d'on. Ara que ella em mira, jo puc dir-te que és veritat, que a vegades passa i torna a començar. No saps que tot s'esborra, o ho saps però tens sort. Segueix-me si vols córrer.

El so dels dies més llargs de l'any. La ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: Hola, busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra, siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbils i energia a somvera.cat. Vera patrocina el magazín.
1: Hotel Restaurant Abatissa, un equipament històric en un entorn únic. Hotelabatissa.com. La Batissa patrocina aquest espai.
2: Bona tarda i benvinguts a la veu de Sant Joan al 107.4 de la freqüència modulada. Avui és dimarts, de cognom 28 de juliol de 2026, i un dia com avui de 1873, la metgessa i sufragista Louisa Garrett Anderson naixia a Aldeburgh, Anglaterra. Filla d'Elizabeth Garrett Anderson, la primera dona anglesa metgessa i cofundadora de l'Escola de Medicina per a Dones de Londres, i neboda de la sufragista Miss Ellie Fawcett, Louisa Anderson va rebre el títol de l'Escola de Medicina per a Dones de Londres just a estrenar al segle XX. Tot i que això la capacitava plenament per exercir la seva professió, no va poder incorporar-se a cap hospital general, ja que en aquella època les metgesses no podien atendre els homes. En conseqüència, Louisa Garrett va començar a treballar al nou hospital per a dones, fundat per la seva mare, tractant a dones, nens i nenes. Seguint les petjades de la seva tieta, va formar part activa de diverses organitzacions que lluitaven pel dret a vot de les dones i va participar en diverses manifestacions i protestes al Parlament, com la del Divendres Negre, que es coneix així perquè tant la policia com els vianants van ser molt violents contra les manifestants. Anderson va ser detinguda amb altres 100 dones. Amb la seva parella, la també metgessa Flora Murray, va fundar un hospital a Londres per a nens i nenes de classe treballadora de la zona, i més endavant, durant la Primera Guerra Mundial, la Women's Hospital Corps, una organització de professionals mèdiques formada només per dones, van establir dos hospitals militars per a l'exèrcit francès, i tot i les moltes traves inicials, finalment també l'exèrcit britànic els va oferir unes instal·lacions al centre de Londres per un hospital. Louisa Garrett Anderson va escriure molts articles mèdics i també la biografia de la seva mare. El seu nom figura entre les més destacades sufragistes angleses. Després de la guerra, va comprar una casa a Penn, a l'oest de Londres, amb Flora Murray, on van seguir exercint la medicina. Louisa Garrett va morir allà a l'edat de 70 anys i 20 anys més tard que morís la seva companya. Comparteixen l'àpid al cementiri de Penn, on es pot llegir «Hem sigut gloriosament felices». I la nostra efemèride musical va dos dies enrere, no és d'avui, sinó de diumenge, perquè llegim que un dia com diumenge, però de fa uns quants anys, és un 26 de juliol de 1986, l'Alguer Miquel naixia a Sant Joan i no volíem deixar de felicitar-lo pels seus 40 anys. Avui arrenquem el magazín amb Charango i El meu poble.

0: moment, a late eyes on you.
1: I avui ens ha sortit un magazine molt musical. El que sona és What is this feeling, un dels temes del musical Wicked. L'escoltem versionat per alumnes de l'Edgar Vocal Coach, un espai de formació en cant, dansa i interpretació, en el que, en realitat, és un videoclip musical que forma part d'un treball que van haver de fer. Avui en parlem de tot plegat al magazine perquè el videoclip, que trobareu a internet, està gravat dins i al voltant del monestir de Sant Joan. La directora escènica i també cofundadora de l'escola és l'Anna Lagares. Aquí ja tenim el telèfon. Hola, Anna.
2: Hola, què tal? Com esteu?
1: Bé, moltes gràcies per atendre'ns.
2: A vosaltres.
1: Que a més...
2: Digues. Encantada de poder parlar amb tu.
1: Molt bé. Pel que m'està parlant aquests dies, fa poquet heu acabat també un intensiu, no?, de teatre musical, també fa per aquí a prop.
2: Sí, fa just, encara no fa ni una setmana, a la Vall de Bianya, a la Garrotxa, molt a prop també d'aquí del Ripollès, a tocar. Sí, vam estar fent un intensiu de teatre musical de dilluns a divendres, 6 hores diàries, també muntant un altre número musical diferent, un medley de cançons d'un musical diferent, que és el Despertar de la Primavera, amb nois i noies adolescents, joves, entre 11 i 16 anys. I vam acabar també molt, molt intens, però molt contents i amb ganes ja de repetir.
1: Com dèiem, les que veurem també el videoclip del monestir són alumnes d'Edgar Vocal Coach. Explica'ns una mica com és aquesta escola. Llegim a la vostra web que teniu una metodologia una mica diferent.
2: Sí, a veure, nosaltres, bàsicament, nosaltres som actors i cantants professionals de teatre musical. Tant l'Edgar com jo, l'Edgar és el director, i jo sóc la cofundadora o la subdirectora, diem-ho així. Tots dos estem molt, molt actius professionalment al teatre musical. Fa més de... Jo

0: musicals al darrere, de molta experiència, però a més, en el meu cas, jo vaig estudiar fa molts anys magisteri i, per tant, la docència doncs, forma part de, també del meu ser, no? I ell doncs, també va estudiar logopèdia, es va interessar molt per la part de la veu, i com que tots dos som cantants, doncs vam decidir fundar aquesta escola, que bàsicament va començar com una escola més potser de cant i tècnica vocal, però s'ha anat doncs transformant per poder ensenyar doncs les tres disciplines del teatre musical, ja sigui cant, tècnica vocal, interpretació i dansa. Llavors, recentment, nosaltres tenim molts alumnes a Barcelona, ja sigui gent que ho fa per hobby, de diferents edats, o bé tenim també molts professionals del món del teatre o del món del teatre musical, és a dir, teatre de text o teatre musical. No diferenciem perquè moltes vegades els actors de teatre de text també necessiten poder cantar, poder utilitzar doncs, la veu d'una manera sana, llavors venen a formar-se amb nosaltres. Però bueno, arrel d'aquesta experiència no, que tenim, doncs, també vam obrir l'escola a altres disciplines, que bueno, bàsicament el teatre musical sabem que són tres disciplines, una és el cant, la dansa i l'interpretació. I a més també el fet de poder saber música, perquè evidentment si tu has de posar-te davant d'una partitura també has de saber llegir música, has de saber doncs, acompanyar-te amb el piano. Bueno, doncs tractem una mica totes aquestes disciplines. Com que jo soc d'Olot, l'Edgar és de Valls, ja li queda una mica més lluny a Tarragona, però ens agrada molt venir cap a aquesta zona, també donem classes aquí a la Garrotxa de tècnica vocal i recentment doncs, hem fet aquest curs intensiu i tenim més ganes de venir cap aquí.
1: Perdona, que t'interrompi, sí, però com ho feu? Perquè, és a dir, com compagineu, per exemple, quan teniu un paper en un musical i us heu de preparar amb el fet de donar classes?
0: Treballant molt, treballant de dilluns a diumenge non-stop, perquè com bé sabeu, i qui no ho sàpiga doncs ho explico, el teatre musical normalment professional són 8 funcions setmanals. Fem de dimarts a diumenge una funció dimarts, dimecres, dijous, i després divendres i dissabte se'n fan dues, es fa els famosos dobletes, no? Fem dues funcions, entrem al teatre a les 3 de la tarda i no sortim fins a la 1 de la nit, i llavors el diumenge es fa una funció més. Llavors nosaltres, jo normalment sempre dic durant el matí, migdia, acostumem a donar doncs classes, i llavors a partir de les 5-6 de la tarda doncs anem cap al teatre i anem a fer la funció. Sí que és veritat que és molt dur perquè ja no només la feina del teatre musical ja és una feina en si, no? Ja estàs moltes hores a dins del teatre i requereix una energia molt gran per part teva. Però és veritat que ens agrada molt la docència, ens agrada molt donar classes, pensem que estem en un molt bon moment per poder transmetre tots aquests coneixements, i la veritat és que surt sol, no? Llavors, com que ho fas amb ganes i amb il·lusió, doncs no t'importa treballar més hores i donar-ho tot perquè la gent també entengui com és, no? Donar aquest llegat de què és el teatre musical i què comporta treballar d'això.
1: Ja anirem al vídeo de Sant Joan, però abans totes les persones que surten als vídeos són molt joves, la majoria, i la majoria són noies. No sé si és el perfil de persones que venen al vostre espai de formació.
0: Sí, la veritat és que normalment en teatre musical sempre hi ha més noies, o sigui, hi ha un sector més gran de noies que de nois. Costa una mica més trobar nois, però mica en mica ja es va, doncs... doncs, bueno, intentant que els nois es vagin engrescant més, no? Però sí que és veritat que costa una mica més engrescar-los. Però bé, sí, són noies bàsicament que estan fent formació tant de dansa, o algunes, per exemple, venen i estan fent formació en interpretació, i llavors de cop diuen, ostres, a mi m'agrada, doncs també m'agradaria poder cantar, doncs vinga, va, vinga a fer la formació, o d'altres que només estan ballant i diuen, doncs a mi també m'agradaria fer interpretació i cant. És una mica buscar aquestes tres disciplines conjuntes, no? El que s'anomena en anglès el triple threat, no? Aquest artista 360 que tant canta, balla com actua. Llavors sí, busquem, o sigui, realment nosaltres aquesta signatura, no? Aquest diguéssim, el videoclip aquest de Sant Joan forma part d'un treball que es fa en una signatura anual que es diu Sing and Co, que vol dir canta en companyia, i és una proposta que nosaltres vam començar aquest any, l'Edgar va dir, ostres, m'agradaria formar un grup que pogués doncs, treballar harmoniosament.

0: harmonies vocalment, no? Poguéssim treballar a nivell de teatre musical petites cançons, no? I que poguéssim treballar les harmonies. I llavors jo li vaig dir, ostres, però estaria molt bé també doncs, fer afegir doncs, interpretació i afegir dansa també, afegir moviment. I llavors a partir d'aquí això va anar es va anar com desenvolupant i vam decidir doncs, crear aquest Sing & Kong companyia que bàsicament el que es fa és que trimestralment treballem uns números musicals concrets. No? Amb això, amb el treball d'harmonies, amb el treball de veus solistes, amb el moviment, amb la interpretació dels personatges. I llavors el que fem és crear un videoclip, no? I llavors és quan nosaltres busquem doncs, l'estètica que ha de tenir, el lloc on s'ha d'anar a gravar. Després també a nivell individual les noies i nois que participen graven individualment a l'estudi les veus que han estat treballant. I llavors l'Edgar doncs, edita tot aquest muntatge. Vull dir que les veus que se senten al videoclip o que se senten als diferents videoclips són de les alumnes, no?
1: Sí, sí.
0: Vull dir que és tot íntegre des de la formació, vull dir que no hi ha ni veus estranyes ni pregrap, vull dir que no és tot fet per ells, no? I bueno, ens va semblar molt interessant perquè realment a part de fer tot això, el que jugàvem una mica era també amb el temps, no? En veure que realment perquè, clar, muntar, per exemple, dos videoclips durant un trimestre amb només 2 hores a la setmana és realment poc temps, no? Però també volíem jugar una mica en què la gent que participés en això també ho disfrutés, però també veiés una mica la feina que hi ha al darrere de tot això, no? Que és molta i que també doncs s'ha de ser molt proactiu i s'ha d'estudiar a casa i s'ha de venir amb les coses preparades, no? Una mica professionalitzar, no? Una mica aquesta formació i dir, nois, aquesta és la manera de treballar en teatre musical, no? I realment crec que amb tots els videoclips que hem fet, que han sigut, em sembla, aquest any 6, encara està per treure l'últim que vam gravar, realment han quedat uns vídeos espectaculars i amb molta qualitat.
1: I vaja, hi ha la gent que potser coneixem una mica el món del cinema, de l'audiovisual, clar, l'escenografia, la coreografia, el maquillatge, el vestuari, és espectacular fins a l'últim detall, no?
0: Sí, sí. També una cosa que ens passa a nosaltres és que diem, ostres, si ho fem molt ben fet, no? I la veritat és que cuidem cada detall, des d'això, el que dius, no? Des del vestuari, a la perruqueria, bueno, caracterització, per exemple, una tonteria molt gran, no? el vídeo aquest de Wicked, en concret, hi ha totes les alumnes porten uns llibres, i aquests llibres, doncs, van fer una portada específica de tots aquests llibres expressa, no? I llavors la vam anar a imprimir perquè doncs, tots els llibres fossin iguals, vull dir que cuidem fins a l'últim detall, no? I això és el que fa doncs, que després a nivell visual hi hagi una qualitat molt gran, no? Bueno, i que també ens rodegem d'un equip molt guai, eh? Això també s'ha de dir, vull dir que a nivell de coreografia, a nivell doncs, de gravació, amb el Roger Baierri, bueno, ens rodegem amb gent, de gent molt professional, la veritat.
1: Fixa't que jo també he parat el vídeo per veure la portada del llibre, per tant que m'he pensat, aviam si van utilitzar alguns llibres d'allà del museu del monestir, però no hi ha vist que...
0: No, és tot cuidat molt al detall, sí. Ens agrada fer-ho bé, sí.
1: Penso que és un món molt complicat i en adolescents hi ha moltes esperances i molts desitjos i tu saps que molt poca gent també acaba doncs, podent-se dedicar a això com ho fas tu. Per tant, que també penso que hi ha aquesta part de dir, mira, si algun dia hauran de gravar alguna cosa, hauran de fer algun musical, hauran de fer alguna cosa, ja tindran aquesta experiència de la gravació en concret del vídeo, i també per a moltes que potser és un hobby, que tant de bo fos un mètode de vida però que no ho serà, doncs tindran un record espectacular, no?
0: I tant, la veritat és que primer de tot això ho fem per passar-nos-ho bé, això està clar, o sigui que al final si anem, diguéssim, a lo primari del teatre, no? A lo primari, tant si és teatre de text com si és teatre musical, al final és passar-nos-ho bé, descobrir coses de nosaltres mateixos que no ens atrevim a fer en la nostra vida quotidiana, diguéssim, no? Posar-nos a la pell de diferents personatges. Vull dir que el teatre, no només per qui, és el que tu dius, no? Hi ha gent que sí que s'hi vol dedicar professionalment i per tant té una experiència experiència completa, 360, però per qui no s'hi vulgui dedicar, que també tenim gent que també només ho fa com a hobby, per exemple, tenim un noi que és mestre, o sí, una noia que té quasi 60 anys, que sempre ens diu la Roser, ostres, jo no sé què faig aquí. Aquesta gent, a part de tenir un record, doncs també pugui gaudir d'aprendre en comunitat, i també realment és això, el teatre té unes eines molt pedagògiques, i per tant si tinguis, no sé, siguis petit o siguis de mitjana edat o siguis, no sé, adolescent o adult, és igual, jo crec que té unes eines molt guais que et serveixen pel teu dia a dia, no? I que, doncs mira, per exemple, la Roser sempre em diu, ostres, doncs jo aquí treballo molt el moviment, que potser no em mouria tant, o treballo la memòria perquè m'ho he d'estudiar, no? O també, bueno, està aprenent moltes coses, i un que s'hi vol dedicar professionalment també està aprenent altres coses. Jo aquest que crec que també es van com retroalimentant, no?, de tot el que els hi anem donant, i això és boníssim, no? I a part d'aquest record tan bonic que tindran, i del material que podran utilitzar si és que s'hi volen dedicar professionalment.
1: Ara la xafarderia, com és que va sorgir la idea de gravar-ho Sant Joan?
0: Mira, jo a Sant Joan hi tinc un vincle molt, molt especial, perquè la meva iaia és nascuda aquí, és nascuda a la casa de Mas Guixer, anant cap a la carretera de Sant Antoni, i la veritat és que jo estic molt vinculada al poble, no? Ja venia als estius, doncs cada estiu venia amb ella, i tinc un record molt especial, i ella doncs es va casar aquí al monestir, sempre m'ho explicava amb un record doncs molt, molt agradable, no? I tinc com... És com que jo no he nascut a Sant Joan, i no he viscut tampoc tota la meva infantesa, però hi tinc com un lligam molt especial. I el monestir sempre ha sigut, bueno, és que és un entorn, és un espai ple d'història, amb molt d'encant, amb una atmosfera doncs molt màgica, i creiem que realment amb el número de Wicked, no, que doncs casava molt bé per l'arquitectura, per l'ambient que s'hi respira, per l'estètica de lo que és la pel·lícula de Wicked, no? O perquè, pel que és el musical. En realitat és un musical, no?, contemporani, que es va estrenar el 2003, i llavors ara, aquest any passat, es va fer la pel·lícula amb l'Ariana Grande i la Cynthia Erivo. I llavors, bueno, aprofitant això, vam dir, ostres, estaria molt bé treballar aquest número musical, perquè a més és molt xulo per poder fer treballar amb veus. Però és que llavors vam dir, ostres, on el podem anar a gravar, no? I vam estar buscant llocs. En principi no era la idea anar a un monestir ni res, però llavors em va encendre el bombet i vaig dir, he de demanar al monestir de Sant Joan a veure si podem aconseguir poder anar allà i poder gravar en aquest espai tan especial. I mira, la veritat és que van ser super amables, i de seguida ens van obrir les portes, ens van dir que i tant, que encantats de poder doncs aportar el seu granet de sorra. I clar, la veritat és que el videoclip no seria el mateix si no s'hagués gravat aquí, la veritat. O sigui, jo crec que li ha donat un molts punts perquè quedi un vídeo d'encara més qualitat del que hi ha des d'un inici o des de base, ja podia haver sigut, no?
1: Quan el va gravar? Perquè jo me'n vaig adonar perquè algú va compartir, o perquè ho vaig, no me'n recordo, vaig caçar el vídeo d'alguna imatge abans de que editéssiu el vídeo, però quan ho vau gravar? Perquè va passar bastant desapercebut, com a mínim als meus ulls.
0: Sí, jo crec que va ser finals, o sigui, després de Setmana Santa, dues o tres setmanes després de Setmana Santa, ara no et sé dir exacta la data, però sí, va ser això, un cop vam passat Setmana Santa vam acabar de fer els assajos, i llavors vam dir, ja vam quadrar una data, perquè també era difícil haver d'organitzar, no?, tota la gent, que a més això ho fèiem a Barcelona, clar, molta gent és d'allà, llavors poder venir cap aquí, no? I també va servir per ensenyar-los doncs el poble, per poder-los donar una mica d'història del poble, també del monestir, no? De que coneguessin la comarca una mica del Ripollès, no? Perquè quan entren la gent de Barcelona, bueno, ja suposo que tothom té experiències amb gent de Barcelona, quan venen cap aquí, cap a la Garrotxa, Ripollès, la Selva, no? És com, ostres, sembla que entrin a Jurassic Park, no? Una mica, per ells. I bueno, també ens va servir una mica això, no? De poder doncs explicar, no? Perquè ens van passar quasi bé un dia sencer aquí, eh? Vull dir, vam marxar al matí bastant aviat, de Barcelona, i llavors vam arribar aquí, vam estar, crec que vam estar 6 hores gravant, 6 hores gravant, tot, o sigui, sembla molt de temps, però a nivells
1: No, no.
0: De tempo

0: de gravació és molt poc realment, no? Però bueno, teníem les hores molt comptades, el monestir a dintre crec que teníem unes 4 hores i després vam passar-nos 2 hores fent exteriors. I això, llavors vam aprofitar doncs també per ensenyar-los una mica al poble, per bueno, explicar-los una mica sobre la comarca del Ripollès i Sant Joan.
1: I la gent que us veia, que molta gent curiosa, suposo, no? Els que diuen
0: sí,
1: enganxar.
0: Sí. No va ser un dia que... A més, era un dia una mica... que normalment el poble sempre... Jo sempre dic, Sant Joan té una cosa que sempre esteu fent activitats. Mm-hmm. És un poble amb moltíssima vida. Aquell dia, en concret, no és que hi hagués molt... No hi havia molta gent. Va ser un dia bastant tranquil, que en realitat també va estar bé, perquè jo crec que si no s'hagués parat tothom, perquè...
1: Però era entre setmana o era cap de setmana?
0: No, era un dissabte al matí. Mm-hmm. Era un dissabte al matí. Però vull dir que no era un dia d'aquells de, ni de mercat, ni de... No? Vull dir que va coincidir un dia que no es feia una activitat que, curiosament, doncs, és això, jo sempre que vinc a Sant Joan, jo sempre dic que és un poble molt viu. I aquell dia era un dia doncs, que també crec que van caure algunes gotes, vull dir, va ser un dia que a nosaltres ens va deixar fer molt bé. Però és veritat que qualsevol persona que ens veia, inclús la gent sortia dels balcons quan fèiem els exteriors i es quedaven allà embobats, no? Perquè devien pensar, què estan fent aquests? No? Anar repetint exactament el mateix tota l'estona, però jo crec que sí, hi va haver curiosos, gent que ens va preguntar d'on sou, què esteu fent, i bueno, i doncs, molt amablement els hi vam explicar com bueno, el que estàvem treballant i això, no? I la veritat és que va ser molt xulo. Una molt bona experiència, a més, era la primera vegada que marxàvem tan lluny a gravar, no? Perquè tota la resta de videoclips o s'han fet a Barcelona ciutat o s'han fet molt, molt, molt, molt a prop.
1: Ja per anar acabant, eh?
0: Sí.
1: Amb els anys que fa que t'hi dediques, diries que hi ha algunes característiques especials per poder ser un bon cantant, actor, intèrpret, o el principal és l'esforç i la manera d'apropar-s'hi?
0: Home, jo... això que has dit últim, o sigui, l'esforç i la manera en què tu t'apropes, l'energia que tu poses, és a dir, si tu tens clar, però això amb tota la vida, no? Si tu tens clar que vols ser alguna cosa determinada, al final la teva energia anirà focalitzada en allò i l'esforç que tu abocaràs en aquesta energia ha de ser molt, molt gran, no? I realment és un món molt complicat, hi ha moltíssima gent, però com molts d'altres, vull dir que al final tot és, a la vida tot és complicat i tot has d'estar picant pala, no? I crec que una de les coses més importants és l'esforç, perquè mira, un professor meu sempre ens deia, hi ha gent que té diamants molt grans, no? Referint-se al talent, hi ha gent que té un diamant molt gran però que no el sap polir o no el poleix bé, i llavors sempre es limita amb ell mateix, no? I en canvi hi ha gent que té un diamant potser que de base no té un talent tan gran, no? Un diamant més petit, però que a mesura doncs, d'anar-lo polint, d'anar-hi posant aquest, no? Aquests, anar fent granet, anar treballant com una formiga, diem-ho així, doncs al final acaben fent coses molt grans. Per tant, jo et diria que el talent està molt bé i jo crec que se n'ha de tenir en aquest cas, no? Perquè ser artista també demana tenir una llum pròpia, no? Tenir alguna cosa, no? Ja que tens de manera innata, però també és veritat que es pot treballar i que es pot i que s'ha de treballar moltíssim, perquè amb el talent sol no fas absolutament res. Això està comprovadíssim per molts exemples de gent doncs, que jo he anat veient, no, al llarg dels anys, que s'hi volien dedicar i que finalment doncs, no han posat ni l'esforç ni l'energia per poder diguéssim, dedicar-s'hi.
1: I d'altres que no tenien tant talent, doncs, que amb molt d'esforç i molt de treball han arribat.
0: Sí, totalment.
1: Ja, ara sí, per anar acabant, molt breument, m'has comentat els teus pròxims projectes, que és el proper que et vindrà, quin dia has d'anar a algun lloc a començar a assajar o fer una lectura o...
0: Doncs mira, concretament jo estaré a Mamma Mia, estrenem el dia 26 de setembre al Teatre Tívoli de Barcelona.
1: I quin paper fas?
0: Sí que també... Donna, Donna Sheridan, és la protagonista del musical, el que va fer, si conegueu, molts dels que conegueu la pel·lícula, doncs és el paper que va fer, que va encarnar la Meryl Streep. Molt contenta també, doncs, de poder-ho fer a Barcelona, no?, de poder-ho fer a casa. És en castellà, no és en català, tant de bo pogués ser en català, que jo sempre ho reivindico molt, no?, el fet de poder fer coses en català, però, bueno, actualment el teatre musical està molt, molt viu també a la capital, a Madrid, i llavors moltes de les coses que venen aquí és tot en castellà. Però bueno, això que em deies dels assajos, la veritat és que no assajarem pràcticament res. Jo vaig estrenar aquest paper ara al mes de juny, vaig anar una setmana a València, que estaven allà de gira, i vaig haver-me d'aprendre, que això també no s'explica, però vull explicar-ho perquè se sàpiga, no?, que últimament, doncs, també s'està fent molt, que és, en una setmana t'aprens el paper, t'aprens les cançons, el text i el moviment, i estrenes, no? Jo vaig estrenar assajant en 5 dies, i el 6è em vaig estrenar, hosti, davant d'un teatre, doncs, el Teatre Olímpia de València, a davant de 1.200 persones, hosti, no?, amb una pressió, sí, amb una pressió que a vegades pensem que no cal, no? Els actors realment pensem que no cal, i bueno, i això també ho fan una mica per també per estalviar-se, no? Dit així clarament, per estalviar-se una mica els assajos de les companyies, no? Llavors,
1: ja rendible a la primera setmana, no?
0: Exacte, rendible la primera setmana. Jo ara ja vaig estrenar, representa que jo ja em sé tot el material, i per tant ja no tornaré a fer això, perquè ara ja la gira s'ha acabat, no tornaré a fer això fins al mes de setembre, que ens veurem uns 4 dies abans, i ens veurem al teatre i ho posarem tot en comú, cadascú haurà estudiat per la seva banda, i llavors ja començarem a fer funcions a partir del 26 de setembre. Vull dir que Sí, és molt, molt intens, i cada vegada s'acostuma més a fer aquestes coses, no? I ja està bé, perquè ja en sabem, no? Ja tenim experiència, però sí que és veritat que cada vegada és més precari en aquest sentit, no? De dir, les coses es van, com a tot, es van apretant més, no? I bueno, res, no? Simplement convido a tothom. Jo sé que a Sant Joan també hi ha una companyia de teatre aquí al poble, doncs, que també... Exacte, que he pogut parlar amb ells també, i que sé que són molt motivats també en tema de musicals, no? Sí, que els agrada molt fer musicals, doncs, bueno, els convido a veure'ls, i que sí, doncs, mai necessiten qualsevol... Ja els hi vaig comentar, vull dir que si mai necessiteu qualsevol cosa, jo estic encantada de poder, doncs, venir a fer una xerrada, poder explicar la meva experiència pròpia i bueno, oberta a poder, doncs, això, ser una mica el llegat, no?, d'aquesta feina.
1: Genial, doncs, moltíssimes gràcies, i l'enhorabona pel Premi Garrotxí de l'any.
0: Sí, és veritat, sí, aquest any, mira, aquest any m'ha tocat una mica moltes coses, no?, però molt contenta amb tot, vull dir que sí, que això també va ser el passat mes de juny, també, doncs, em van seleccionar per bueno, vaig quedar com a finalista entre 3 candidats, també una notícia que no m'esperava, i com a garrotxina finalista al Premi Garrotxí de l'any, i després al juny, doncs, es va fer la celebració aquí als Paratges de la 10, i vaig sortir com a garrotxina de l'any 2020 25, també perquè doncs, bueno, l'any anterior jo havia estat a Priscila, que és un altre musical, i llavors ells vaig tenir com una... també vaig quedar finalista com a millor interpretació destacada femenina pels Premis de Teatre Musical a Madrid, i llavors, bueno, una mica per la trajectòria, no, que porto i tot plegat, doncs llavors, bueno, em van voler com també, doncs, fer aquest reconeixement.
1: Trajectòria, però vas néixer l'any 86, vull dir que...
0: Sí.
1: Déu-n'hi-do, sí. Doncs serà llarga i intensa.
0: Esperem.
1: Sí. Anna, moltíssimes gràcies, i bé, ja ho sabeu, si torneu a necessitar algun escenari, Sant Joan ja està agraït de que vingueu. Moltíssimes gràcies.
0: Segur que sí. Moltes gràcies a vosaltres també pel temps i per dedicar-hi una estoneta. I moltes gràcies, igualment.
1: Adéu. I ja ho haureu escoltat en les últimes hores. Tenim cançó de l'estiu. Fa uns anys ja en vam tenir, i aquest any s'ha donat l'ocasió. Vaja, va venir fa unes setmanes, fa uns mesos ja, la Jana, una artista ribetana, i ens va dir que estava preparant una cançó per l'estiu. I vam pensar, escolta, aquesta noia ens agrada la seva música, i aquesta cançó ha de ser la nostra cançó de l'estiu. I és aquesta, la de la Jana, que es diu Honolulu.
2: Hola. Hola, sóc la Jana i això és Honolulu, la meva cançó d'estiu per a la veu. Espero que us agradi molt.

0: I tot i que encara queden uns dies, el magazín farà vacances a l'agost, així que aprofitarem aquesta última setmana de juliol per avançar algunes de les activitats que tindran lloc el pròxim mes. Entre elles hi ha el concert que l'Ensemble In Illo Tempore, especialitzat en la interpretació i divulgació de música religiosa, oferirà el 15 d'agost per commemorar la festivitat de la Mare de Déu de l'agost. Ho faran sota la direcció de Jordi Sánchez Caroz, aquí ja tenim el telèfon. Hola, Jordi.
1: Hola, bon dia. Hola, bon dia.
0: Jo crec que ja us podem considerar uns clàssics de Sant Joan i a tu també potser un col·laborador del magazín gairebé, no?
1: Sí, sí, perquè ja, aquestes entrevistes ja comencen a ser, sí, diguéssim, reiterades, però bueno, jo encantat, nosaltres encantats de que això sigui així.
0: No, i nosaltres també, que és bona notícia, sí. Vol dir que veniu, vol dir que oferiu un concert, vol dir que tindrem bona música i bona interpretació.
1: Mm-hmm. Exacte, sí, quan... aquesta és la idea, sí.
0: Mm-hmm. Tens comptat quantes vegades heu vingut ja a Sant Joan?
1: No exactament, però penso que potser... mitja dotzena, potser sí.
0: Mm-hmm. Ja has perdut el compte, veus?
1: Sí. Mm-hmm. Sí, sí, sí. Potser sí. Bueno, la col·laboració amb mossèn David, que ja va ser amb qui vam començar, mm-hmm. Vam fer un concert ja, deu fer uns 4 anys, possiblement. Mm-hmm. Després ens vam perdre una miqueta la pista i quan va arribar mossèn Felicien a través de l'Eudald Jordà, es va començar aquesta iniciativa de fer 3 concerts l'any i bé. Segurament ara ja aquest deu ser el 5è, el 6è, no sé exactament.
0: Mm. Deixem-hi també, deixem donar les gràcies també a l'Eudald Jordà, perquè nosaltres ja sempre mirem l'agenda i amb què es farà i què no es farà per poder-ho tractar, però ell sempre ens dona una pista i això ens va molt bé. Com que ja hem parlat moltes vegades amb tu, ja no farem tanta introducció,
1: sí.
0: Vull dir que explica'ns una mica el format del concert del dia 15.
1: Bé, aquest concert, bàsicament, tenint en compte la data que és l'Assumpció de la Mare de Déu, la Festa de Mare de Déu d'agost, doncs, bàsicament, el que farem serà un repertori basat en àries, amb diferents tipus de repertori, però tots basat en la Mare de Déu, així de simple. És un concert d'una horeta, 50 minuts, més o menys, tenint en compte entre els aplaudiments, alguna possibilitat de fer algun bis, això, una horeta. Tot basat en repertori de la Mare de Déu. Diferents magnífiques peces barroques de Vivaldi, de Philippe Manuel Bach, de compositors barrocs, diguéssim, coneguts, però tot basat en peces de diferents estils i amb repertori de Mare de Déu. És aquest la base. Diguéssim.
0: No sé si heu fet expressament, però la mezzosoprano es diu Maria.
1: Ah, no, clarament és una coincidència. No, és una mezzo barroca, una mezzo molt, molt, molt bona. De fet, l'any passat, aquesta noia, que jo tinc relació fa molts anys, som bons amics fa molts anys, és qui va interpretar la Carmen a l'Òpera Sabadell, el paper protagonista dintre l'Òpera Sabadell, vull dir, d'una veu realment molt bona, molt bona, molt bona. I tinc la sort de conèixer-nos fa molts anys, i bueno, casualment això és una casualitat. No estava pensat, però una vegada aquestes casualitats es donen i mira, doncs així.
0: Ho celebrarem. Com es pronuncia el cognom? Maria?
1: Maria Menichin. És ucraïnesa.
0: Molt bé. És un dia molt important dins del calendari litúrgic i com el retall d'una obra de Vivaldi que escoltàvem al començament, entenc que hi ha música sacra religiosa creada específicament.
1: Moltíssima. Molta, sí. El que dèiem, magnificats, per exemple, hi ha pàgines d'internet especialitzades en música i quan busques específicament magnificats et pots trobar, no sé, a la vora de 300, 400... Molta. El que passa que sí que és cert que després de famosos, magnificats famosos, sempre acabem amb el que és el magnificat de Bach, el magnificat de Vivaldi, el magnificat dels 3 o 4 compositors més coneguts, diguéssim, no? Però n'hi ha moltíssims, però de la majoria d'aquests compositors encara avui en dia estan amb manuscrits, no s'han acabat de passar, diguéssim, a partitures que es puguin tocar. Sí, molts estan en biblioteques, una mica perdudes, una mica de la Mare de Déu, sí, bueno, així encara estem amb aquest... Bueno,
0: però
1: també aquest té el seu encant, diguéssim.
0: Sí, fa il·lusió saber que segurament escoltarem música nova per nosaltres, no?, en algun moment, però em sembla curiós que amb la d'anys que hi ha arxius i arxivers i músics i interessats bé, en recuperar, no estigui tot més o menys controlat.
1: Bueno, és a dir, està controlat en el sentit de que hi ha molts compositors que tota la seva música a poc a poc va sortint a la llum, però el fet que surti de llum no vol dir que es passi a digital o que es digitalitzi o que es passi a partitures amb un format en què sigui fàcil tocar. És a dir, apareixen els manuscrits, però es queden com en manuscrits. És algú ha de tenir, diguéssim, la voluntat a poc a poc de passar aquest manuscrit a partitura que sigui fàcil de poder interpretar. Aquest és un altre passatge, no? Aquest és un altre passatge.
0: La part bona de la vostra disciplina, del vostre estil musical, és que de drets d'autor no n'heu de pagar gens.
1: No, això és cert. Diguéssim, els drets d'autor a partir dels 70 anys desapareixen. A partir dels 70 anys de la mort
0: de l'autor, no?
1: Desapareixen, i aquí, diguéssim, això sí que és cert. Que és una vessant per nosaltres, que, bueno, això és un avantatge.
0: Has dit que moltes de les obres que s'interpreten durant la festivitat de la Mare Déu d'Agost són de Vivaldi. Vivaldi també hi serà aquest dia 15, sí. Però qui més hi haurà?
1: Sí. Carl Philipp Emanuel Bach farem. També farem obres de Caldara. Farem obres... farem obres de Bach, del pare Bach, diguéssim, del famós Bach, per entendre'ns, i farem dues obres, és a dir, la segona part del concert. El concert està com dividit en dues parts. Una primera part en què farem obres escapçades de diferents obres així sueltes, que seríem això que dèiem de Vivaldi, de Philipp Emanuel Bach, del pare de Bach, i la segona part del concert, tot i que el concert serà tot seguit, aquests 50 minuts del que parlàvem serà tot seguit, la segona part del concert és una obra sencera d'Alessandro Scarlatti, un Salve Regina, que és Alessandro Scarlatti, que dura uns 10-12 minuts, va tot seguit. I després hi ha un altre Salve Regina de Nicola Porpora, que és un compositor italià fantàstic, tot i que la majoria dels seus repertori, com deia abans, encara està una mica oblidat. Un Salve Regina de Nicola Porpora, que dura uns 15-18 minuts. I també el farem tot seguit.
0: Ja que heu vingut moltes vegades al monestir, hi ha alguna cosa característica a l'hora d'interpretar en aquest espai que tingueu en compte o que sigui especial?
1: El monestir té com dos espais, evidentment la part del gran, no?, del que seria el temple gran, on es fan les cerimònies, i aquí, pel tipus de repertori que nosaltres fem, és cert que és una mica incòmode, perquè allà té un espai gran de ressonància, és molt gran i cap molta gent, i aquí el primer cop que vam venir sí que vam interpretar Glòria Vivaldi, que hi havia 60 persones entre el cor, músics i això, i això va anar perfecte. Però la majoria dels concerts que interpretem som 4, 5 persones, pocs, i aleshores allà ho fem a la Capella dels Dolors. I és un lloc perfecte per repertori que fem, perquè per les mides, per les dimensions, pel tipus de ressonància que té, és un lloc realment que s'ajusta perfectament al que necessitem.
0: Entenc que quan aquests compositors pensaven la música, també pensaven en aquests llocs especials on estaria, s'interpretaria.
1: Correcte, perquè la majoria de música barroca s'interpreta amb molt pocs músics, i això també vol dir que això teníem present els espais on es feia. Sovint amb capelles molt petites, amb palaus també, són llocs molt petits, adequats, espais molt petits. No en cap moment pensaven en esglésies molt grans, perquè si no, diguéssim, la música quedaria com perduda allà dintre, no? I tot, evidentment, tot queda valorat, tot queda pensat. Els compositors ho pensaven tot.
0: I vulguis o no, el barroc també, amb els elements que hi ha, fa que les superfícies siguin molt irregulars i...
1: Exacte, i que no hi hagi... I amb la música barroca això també queda avui, que sovint hi ha repetició de moltes notes, valors de notes molt petits, i aleshores això amb espais on una ressonància pugui ser molt gran, com diguéssim, podria ser el monestir, l'espai del monestir, com podríem entendre, no? On es fan les cerimònies, allà interpretar música barroca pròpiament és complicat, perquè hi ha un espai de ressonància una mica ampli, i aleshores així es complica la part de l'execució, es complica, en canvi, a la Capella dels Dolors és magnífic.
0: Aquí vam tenir un... A Sant Joan hi ha un Sant Joan que està a Nova York i que és un dissenyador acústic bastant conegut i important, que justament bueno, ell crea auditoris i coses, però a més ell va ser escolanet i crec que va ser cap dels escolans. Vull dir que jo diria que alguna vegada ell també ha intentat analitzar a veure com millorar la ressonància tot plegat del monestir. Ho investigarem, perquè això em sembla interessant. I recordo una vegada alguna cosa com que a vegades una cosa senzilla, com penjant com una corda de dalt a baix, no sé, es millorava.
1: Sí, a vegades en aquests espais que tenen una ressonància que es desenvolupa tan gran, diguéssim, sovint el que es fa o el que es proposa és com penjar uns tendalls o unes menes com unes teles, de manera que el so s'aixugui i no es propagui amb tanta distància, com posar com uns trossos com uns llençols, una mena de similar, ara exactament, evidentment jo no sé què tècnica amb això i tampoc no voldria dir una cosa que no és, però el concepte passa una miqueta per això. Algú que aturi una mena d'això, com llençols, algú que aturi la propagació del so i que la vagi com frenant. En els auditoris moderns el que fan és posar com unes peces de fusta amb forats perquè es vagi aturant.
0: Jordi, que val la pena continuar parlant perquè sempre surten coses interessants i noves. Doncs, escolta, moltíssimes gràcies. No sé si hi ha cara, a part de l'Eudal i del mossèn, si hi ha cares conegudes. Hi ha, dels cops que heu vingut, ja n'hi ha alguns que sempre els veus allà a primera fila, o no?
1: Sí. Hi ha gent que sempre la veu, I per nosaltres és una cosa molt bona. Vol dir que a la gent li interessa, vol dir que a la gent li agrada, i que aquesta difusió que també feu vosaltres, que és molt d'agrair, a poc a poc, perquè evidentment el que costa al principi és que les coses vagin quallant, perquè una cosa és fer un concert un dia i una altra cosa és que em facis que és el concepte que mossèn Felicien volia introduir, que és aquesta cosa de fer 3 concerts l'any. Llavors, doncs vagi com, bueno, doncs el primer any ho fas, un segon any veus com va, com reacciona, i vagi, doncs, bueno, el concepte vagi quallant. Doncs aquesta és la nostra intenció, i aviam com ho fem.
0: Molt interessant.
1: Com ho fem divulgar amb el temps.
0: I que la veritat és que també en aquests últims anys hem anat descobrint molta gent del poble que no ho diries mai, i que gaudeixen molt de la música clàssica, i no només això, sinó que, ostres, que dominen, que saben d'autors i això, que amb qui es poden tenir converses nosaltres
1: no sabem. Doncs, és una mica la intenció.
0: Jordi, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
1: A vosaltres.
0: Vinga, adéu-siau.
1: Adéu-siau, bon dia.
0: Adéu. The Ground Above és el nom del nou treball de Beth Orton i ha estat aclamat per la crítica musical com un emocionant viatge sensorial. La veterana música britànica va començar a la dècada dels 90 amb col·laboracions, entre d'altres amb Chemical Brothers. Aquest és el seu 9è disc en estudi i en solitari. Escoltem Cigarette Calls.

Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a banksang.net/donar.

0: Hola, busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra, siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbil i energia a somvera.cat.
1: No totes les cançons de l'estiu neixen a les grans emissores. Algunes comencen en una ràdio local. A La Veu ens agrada descobrir música abans que ningú. I aquest estiu la nostra aposta és Honolulu, de la Jana. Les ràdios locals tenim aquest privilegi, fer costat a qui tot just comença. Potser avui és només la nostra cançó de l'estiu. Demà, qui sap, si serà la de tothom.

0: Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Van pagar el sopar, que dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull...

Alhora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
1: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada...
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
3: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Oh. Ah, clar! Igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia de 8 a 10 del matí a ICAT.